0: el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

a Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 de

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
4: No.
1: Mira, en un moment, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

ma gli che gote sta tan amon. Un reconec, un reconeixo, mai arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best!
5: Mama, m'encanta, m'adormia!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: ICAT Weekend.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cal.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz s'obrirà. El líder nord-americà també ha dit que ha parlat d'un memoràndum d'entesa sobre la pau amb els líders d'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrein, qui, segons ell, també han de contribuir a tancar l'acord juntament amb l'Iran i Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim boires una altra vegada en moltes viles de la Costa Brava i també en algunes de la Costa Daurada. Però de cara a les properes hores, aquestes boires s'aniran trencant i al matí en conjunt es presenta molt assolellat. De fet, a aquestes hores del matí també tenim molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però com diem, el diumenge es presenta molt tranquil i nuvolades que es tornaran a aparèixer sobretot al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb alguna gotellada que es deixarà veure sobretot per la zona de l'Aran i al nord del Pallars. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants i avui inclús a l'interior de les comarques de Girona aquests valors de les màximes seran lleugerament més altes. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
2: I en successos, entre un i dos centenars de persones participen des d'aquest dissabte en una rave a Llardecans al Segrià, segons ha avançat el diari Segre i han confirmat Mossos d'Esquadra, ACN, la policia catalana, va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. De moment no s'han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa, el seu darrer disc, on ha presentat moltes de les cançons que formen aquest nou àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar l'Olímpic de Lió a la final per 4-0. En canvi, a la primera divisió masculina, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Soc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 20 de maig del 2026 i encetem el Bar de Sardanes d'avui, que avui no tenim el Jordi Aromí, però ja us explicarem que hi ha un altre Jordi.
1: Sí.
0: Que avui sí que farem sardana cantada, tal com ens proposa el Jordi Aromí, tot i que no sigui la seva quinzena. Toni, bon vespre.
1: Molt bona nit, què tal, com estem?
0: Doncs contents, no?
1: Sí, déu-n'hi-do, avui estem contents, perquè em sembla que hem deixat el fred enrere, ja, gràcies a Déu. Gràcies a Déu, perquè tothom està mig encostipat, si és que no estàs encostipat del tot.
0: O s'està encubant, com estic jo.
1: Mare meva, mare meva, tu.
0: Albert.
2: Bon vespre.
0: Com va tot?
2: Estupendament.
0: Sí?
2: Està tot aquí preparat per fer un programa.
0: Els llumets encesos i apagats, els que toquen, doncs...
2: Tots,
0: doncs endavant. Doncs, va, començarem amb una sardana cantada que porta per títol Sota el Mas Ventós, i per nosaltres avui serà la primera, però ja us explicarem, ara quan l'haguem escoltat, que realment és l'última del projecte que us explicarem avui. Per tant, doncs, que passi la copla mediterrània, que avui la tindrem en exclusiva en aquí, per tant, no hi haurà moviment de músics entrant i sortint com ens passa a cada programa. Tenim la copla tota l'estona amb nosaltres, per tant, doncs, amb la mediterrània arrenquem Sota el Mas Ventós i us explicarem un projecte que pensem que és molt xulo. Som-hi.

0: Sota el Mas Ventós, una gran sardana, molt balladora, jo l'he ballada moltes vegades, i molt coneguda pel públic sardanista.
1: Sí, sí.
0: A més, clar, cantada sembla més, com més sardana, no? Com més...
1: Fa més vent, en aquest mas.
0: Exactament, fa més vent, no? És una sardana d'en Jaume Bonaterra, En Jaume Bonaterra va néixer a Vilajuïga, a l'Empordà, el 1898, i ens va deixar el 1985. I va ser compositor de sardanes. Aquesta sardana, sota el Mas Ventós, és la més coneguda d'en Bonaterra. En té 250 de sardanes, vull dir que no només té aquesta. Entre elles, les més conegudes, doncs, Aurèlia, Roca Ventosa, Sota el Sol de Catalunya, o Vents de Garroig. Són sardanes molt conegudes i realment molt, molt maques del Bonaterra. Molt conegudes,
1: Doncs sí, sí, doncs avui, això que us dèiem, tirem sintonia del Sabies Què i us expliquem el que tenim preparat per aquest programa. Doncs som-hi, que avui és un d'aquells programes que ens agrada fer perquè tenim convidat a l'estudi. I a sobre tenim un CD físic que podem tocar amb una mica de llibret d'explicació, que són d'aquelles coses que escassegen. I per tant, doncs, us volem presentar un CD que es diu La veu del tenor i la cobla, sardanes i cançons amb el tenor Jordi Cortada i la cobla mediterrània. Com us hem dit, la cobla mediterrània ja els tenim posats tots aquí a l'estudi, ben col·locats. I també ens acompanya el Jordi Cortada. Jordi, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Estic molt, molt orgullós i honorat de que m'hagueu convidat. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Doncs agrair també que tot s'ha de dir en el Robert Garrigós, que és qui ens ha contactat aquest fet per poder parlar durant aquesta estona amb tu. I abans t'expliquem que no t'ho havíem explicat, tenim un company que ve que fem quinzenalment que ens va proposar de fer de parlar de sardanes cantades. I ve cada 15 dies, però avui sí que fem un programa de sardanes cantades perquè, òbviament, sonaran totes les peces d'aquest CD, les que puguem escoltar, no sonaran totes.
2: Clar.
1: Perquè també volem que ens expliquis una mica la teva trajectòria i com ha anat tot plegat.
2: Molt bé.
1: I per tant, el Jordi Cortada, tenor, com sorgeix això?
2: Sorgeix per el meu interès en la música. Sempre m'ha agradat la música. Vaig fer la carrera de clarinet completa i després, per vicissituds, vaig començar a estudiar cant i fins aquí. O sigui, anar estudiant amb un professor aquí, un professor a Itàlia. He anat el que fa tothom, va buscant...
1: Anar
2: treballant, exacte, anar treballant, perquè la veu de tenor no és una veu fàcil d'obtenir ni d'aconseguir, i per tant, doncs, bueno, vas buscant, fins que mira. I el CD, perquè em feia molta il·lusió fer un CD de música catalana amb sardana. Amb sardana, perdona, amb cobla.
1: Amb cobla.
2: Volia dir amb cobla.
1: Tocat amb cobla.
2: Sí.
1: Per tant, és un projecte propi que t'has...
2: Sí, sí, sí, completament. Sí, sí.
1: Anem-hi i aquí estem.
2: Sí, perquè jo faig molts recitals i canto molta música catalana, bàsicament, a part d'àries d'òpera i romances de sarsuela, però em feia il·lusió fer aquest CD de sardanes cantades, que això és un goig, poder estar ballant i cantant, això és fantàstic, no? Vull dir, no és una cosa...
1: No hi ha massa disciplines que
2: permetin
1: fer
2: això, no? I després volia fer, doncs, típiques peces que jo acostumo fer, que són, doncs, que si l'Emigrant, La vocació al Pirineu, peces d'aquestes, i el Rosó, que a mi em feia molta il·lusió gravar-les amb cobla. I a través del Josep Maria Serracant, de músics per la cobla, i llavors doncs, bueno, vam començar a treballar, a buscar les peces que jo volia, gravar, bàsicament les clàssiques del segle passat, diguem-ho així, les més conegudes, que em feia il·lusió de fer-me una gravació. I les teniu aquí al CD.
1: Molt bé, doncs, si cas, en tenim un altre punt. És juny, sí, oi que...
2: Aquesta no és una sardana.
1: No?
2: No, és una cançó d'en Joan Lamot de Grignon. Doncs... És una cançó molt curta, però que no és el juny del Juli Garreta, ja. No. És juny.
1: És juny.
2: És una cançó.
1: És com... T'ho volia preguntar, també, perquè... T'ho volia preguntar un cop l'haguéssim escoltat.
2: Ja.
1: Perquè he vist que era un... No arribava al minut.
2: Sí, sí, és molt curta. És una cançó que parla del juny, de la sega, de... És una cançó lírica molt bonica.
1: Doncs va, play a veure com sona.

0: Déu-n'hi-do.
1: I no és fàcil, ja ho veieu que no és fàcil, no, perquè és, pel tenor estàs sempre a la zona de pas i després te'n vas cap amunt. O sigui,
0: clar, sí, sí.
1: Però és molt bonica, és una peça que sempre m'ha fet il·lusió i que l'he cantat en molts recitals i que, mira, vaig parlar amb el Josep Maria Serracant i em va dir, escolta, no et preocupis perquè farem una adaptació amb coble i ja està, tu, i endavant, el Bernat Castillejos la va fer i aquí la teniu.
0: Bueno, és allò que dèiem a vegades nosaltres, que la coble s'emmotlla a moltes maneres de música. No només és la sardana sola, sinó que a més és la sardana amb lírica, la sardana, ara que en diem la sardana elèctrica, que parlàvem aquest dia.
1: També, sí, i tant.
0: Bueno, el sard de jou i totes aquestes coses. Tot això, la coble s'ha anat acoplant a totes aquestes maneres de portar la sardana també cap a un altre lloc, que no sigui només la sardana típica de tota la vida, no? D'en Ventura, per exemple.
2: Una pregunta també que acostumem a fer als convidats que tenim. Nosaltres ja fa unes quantes temporades que estem en el programa i el que hem vist que pre-Covid hi havia un... La sardana anava... Tothom que parlaves era ui, ui, ui, això no ho remuntem, això no va, això a veure com acaba. Va passar el Covid i ja un cop hem tornat al Covid sembla que remuntem. Tens aquesta sensació també?
1: Jo crec que sí. Jo trobo que el món de la sardana i el món sardanístic és un món a protegir i a impulsar, perquè realment és una especificitat, és una cosa que tenim al país que és increïble que encara existeixi i que encara hi hagi tanta gent que ho segueixi i que balli i que hi vagi els aplecs, etcètera, etcètera. Vull dir, jo penso que sí. I a sobre que hi hagi un grup que hagi posat una mica d'uns ritmes sardanístics i pop, doncs escolta, això ja encara sembla que hagi de ser més...
0: Bueno, és per atraure una miqueta el jovent, perquè al jovent els costa molt venir al món de la sardana. I és una manera, diguem, d'atraure, parlant amb el Jeroni de la contemporània, que és el que ho fa, clar, sempre em diu, això és pensat pel jovent. És que si vols una sardana tocada normal, també ho farem, no? Però el seu és pensat pel jovent. Ell normalment sempre ho diu, nosaltres toquem a partir de les 12 de la nit, comencem a tocar, per què? Perquè és el jovent,
1: clar,
0: el que busquem.
1: Clar.
0: Vas néixer a Barcelona, Jordi?
1: Sí.
0: Vas néixer a Barcelona.
1: Vaig néixer a Barcelona i he viscut a fora per estudis i tal, però sí, sóc de Barcelona i visc a Barcelona. Sóc dels privilegiats que visc a Barcelona.
0: Sí,
1: s'ha de dir.
0: Que va dir menys, oi?
1: Sí, perquè el meu amic Robert ja s'ha anat encara més lluny, vull dir que...
2: És complicat.
0: Bueno, a Barcelona teniu l'avantatge de que podeu anar a escoltar òpera i podeu anar a escoltar aquí, no ho tenim, hem d'agafar el cotxe i anar cap allà baix.
1: Sí, efectivament.
0: Ho teniu bastant més fàcil.
1: Molt més fàcil, clar. Tenim tot.
0: Tenim tot a Barcelona.
1: A la mà. Tot, sí.
0: Que potser l'afició també et ve una miqueta d'aquí, del teu pare o...
1: De la meva mare.
0: De la teva mare.
1: El meu pare també li agradava molt la música, era un malhomen empadreït, que diríem, però la meva mare tocava el piano, era professora de piano, però encara viu, o sigui que ara ja no toca perquè és molt gran, però vull dir, tocava molt bé i sempre la música a casa sempre era un...
2: Un referent.
1: Un referent, sempre sonava. O sigui
0: sempre que hi ha música en una casa, normalment algú de baix... acaba sent música, eh? Que també ho parlàvem amb el Corderes, te'n recordes?
2: Sí.
0: Pràcticament tots els seus fills, pràcticament tots, un cantant, l'altre, però tots acaben sent músics, perquè des de petit ja escolten la música. Suposo que és el teu cas.
1: Sí, però en el meu cas, a la meva família, precisament, de moment no. Però bueno, mai se sap.
0: Tens fills?
1: Sí, tinc tres fills i cap d'ells ha agafat la veta musical. Potser més endavant, potser sí. Però vaja, els hi hem donat formació musical a tots, o sigui que no és allò que diguis, els hem oblidat. I a més han sentit el pesat del seu pare amb...
2: La llavor hi és, no?
1: Sí.
2: Dia ha de
1: no sabrem mai el que em pot sortir i tant de bo que algun dia surti alguna cosa, perquè són persones que tenen fusta i, a més, tenen molt sentit musical, però No, han tirat per altres vies.
0: Una persona que sent música tot el sant dia, a l'orella se li educa i vaja, sí, sí. Pot tirar cap aquí, fàcilment.
2: Perdó. Això que deien de l'encostipat. Ara has comentat una de les peces que et fa molta il·lusió, Rosó. Doncs l'escoltem, que també serà un goig sentir-te...
1: Endavant,
2: a veure com sona. Som-hi.

0: Entem.
1: Rosó.
2: Sí,
0: és pell de gallina.
1: És la... Bueno, la tota vida, de tota la vida. La sent gran, aquestes són de les cançons que més els agrada. És una peça, evidentment, catalana, que es va estrenar el 21 de desembre del 1922, amb música d'en Josep Ribes i lletra de Miquel Pol Aragal. Es va estrenar al Teatre Tívoli, a Barcelona, i era com un, bueno, com un sainet líric, en dos actes, que no va tenir gaire èxit. Va ser com un fracàs.
2: Un fracàs total.
1: Total.
2: No va durar poquíssim.
1: Tot i així, el gran tenor Emili Vendrell, que suposo que l'ha sentit moltes vegades, igual que jo.
2: I tant.
1: Doncs li va agradar la cançó i la va editar i bueno, la cantava per tot arreu. I la va fer tan famosa que ara la cantem tots. I això està claríssim.
2: Efectivament.
1: Inclús el Jordi.
2: Sí, sí. Jo quan faig recitals és un dels temes que si no el faig dins del concert el faig després de bis.
1: Ja ho veus.
2: A més, tothom que ve ja ho sap, que jo cantaré el Rosó, sí.
1: Bueno, ja fas com els concerts de la Salvatana, que si no toquen Girona m'enamora, la gent s'enfada.
2: Una mica així, és veritat.
1: Doncs,
2: sí,
1: deu ser el mateix sí, tu amb la Rosó, no?
2: La Rosó i la vocació al Pirineu. Les dues aquestes són... Tothom, al final, sempre m'ho demana.
0: No poden fallar.
2: Sí?
1: Molt bé.
0: Dic, comentàvem fora micro que és el que hem dit que ho comentaríem, el procés de gravació és el primer CD que has gravat?
2: Sí. I tant. D'estudi, un CD d'estudi, sí.
0: I l'experiència interessant?
2: Molt interessant, molt laboriós, però molt content. Sí. Home, primer vam fer la gravació de la copla, totes les sardanes i totes les cançons en versió de copla, amb l'enginyer de so, l'espai que té el Josep Maria Sarracán a Sabadell, etc, amb la copla mediterrània, i amb l'enginyer de so, el David Casamitjana, i després jo vaig anar a l'estudi que té ell per la Segarra, a gravar a sobre de les pistes.
0: De la copla.
2: I vaig anar un parell o tres de vegades perquè bueno, el procés de gravació és laboriós, s'ha de revisar tots els punts, que entris al moment, que tot estigui afinat, etc. És un procés laboriós. Però està molt bé, fa molta il·lusió, i després quan ho sents dius... Ara ja, mica en mica, ja m'he acostumat a sentir la meva veu, perquè encara que cantis, no sens el que sent la gent.
0: Va.
2: O sigui, jo sé més o menys que estic cantant bé o no, perquè després de tant estudiar el cant, pues saps que estàs projectant bé la veu, però no ets conscient del tipus de timbre que tens o de si és una veu clara, si és fosca, si és...
0: Si el mateix, la seva veu...
2: No la sent, només la sents quan
0: diferent.
2: Exacte, quan ho graves dius, ah, mira... Llavors em diuen, no, però si està molt bé. Dic, bueno, no ho sé. Mai estàs content. I és veritat que els CDs, o sigui, les gravacions s'acaben perquè les has d'acabar. Perquè si no, sempre, bueno, aquí podríem repetir. Saps què vull dir? Sempre hi ha un punt...
0: És això de l'artista, no? Mai acaba de completar la peça.
2: És veritat.
0: En qualsevol àmbit.
2: Jo, que això no ho havia experimentat mai, aquesta vegada ho he experimentat, i la veritat és que és exactament així. Arriba un moment que dius, bueno, escolta, i aquesta frase potser podríem... No, que està molt bé, deixeu córrer, va, vinga.
1: Acabem-ho ja, oi?
2: Acabem-ho ja, passat.
0: Que deia el Toni Soler Polònia, no? És bona.
2: Exacte, talleu que és bona, sí. Sí.
0: Doncs, escolta'm, alguna més que puguem escoltar, has dit que la vocació al Pirineu.
2: Sí, aquesta és del...
0: També ha de sonar sí o sí.
2: Exacte, aquesta és una romans de Sarsuela de la cançó de Mori de Guerra. Sí.
0: Doncs...
2: La canta l'Eloi.
0: Doncs volies fer arribar el Robert fins al Pirineu, de moment no hi arribem, però sí que l'aboquem. Per tant, vocació al Pirineu, a veure què tal va, doncs endavant la copla.

0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com sona?
1: Aquest és el meu Pirineu, efectivament.
0: Com sona? Sona molt bé, perquè realment aquest pinyol ha de gustar arribar aquí dalt, eh?
1: És qüestió de treballar-ho, i surt, i surt, i surt. És qüestió de treballar-ho, sí, sí.
2: Acaba sent fàcil, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que... Sí, no és difícil, no és difícil.
2: Val.
0: Bueno, doncs no ho provis.
2: No.
0: No ho provis.
1: Tampoc per un tenor lleuger és fàcil, perquè és un sol sobreagut, vull dir, tampoc no és res de l'altre món, però per un tenor líric doncs és una miqueta més difícil, però vaja, no, és una nota que tots els tenors han de tenir, vull dir, que si no la tenen, ja no anem bé, els barítons hi arriben, vull dir, no és una nota que diguis impossible, no.
0: Cançó de mort i de guerra, la sarsuela catalana, de dos actes, que es va estrenar el 16 d'abril del 1926 al Teatre Nou, allà a l'Avinguda Paral·lel, a Barcelona. El compositor Rafael Martínez i el text de Lluís Capdevila i Víctor Moran. Poder en família, no ho sé. Jo també dic Capdevila, vol dir que...
2: Hauràs de buscar-ho, tirar l'arbre genealògic a veure com va.
0: Però el 1926 estava en plena dictadura d'en Primo de Rivera. I el seu nom no era així, es deia Els soldats de l'ideal, es deia la sarsuela aquesta. Però la situació política fou que l'obra es va prohibir abans de l'estrena, ja quasi bé. Per què? Doncs perquè l'ideal era com la revolució republicana francesa, venia de França, i van dir que això no podia ser. I amb el governador civil, que aquell moment era el general Milan del Bosch, i els que van fer, diguem, la sarsuela aquesta amb els autors, van decidir canviar-li un nom i posar-li la cançó de mort i de guerra, que és la que ha perdurat fins ara, i que espero que no ens la canviïn mai més, perquè ja seria gros que ens canviessin això ja.
2: A veure, tot és possible.
1: Esperem que no.
0: Una sarsuela molt, molt famosa, eh? Per sobretot aquí a Catalunya va tenir un dels èxits molt grans. I com meu pare, se'n feia un far de cantar-la. Pirineus i el Vallespí.
1: Exacte, sí. I el duo amb la soprano, que és magnífic.
0: El duo és preciós.
1: És una sarsuela molt rodona.

0: Molt rodona, la veritat.
1: No, parlem sovint, oi?
2: Sí, clar, és que jo me'n recordo... Clar, jo anava, el meu pare era pagès, li agradava molt cantar, i ens anàvem al camp a collir cireres, a collir avellanes, i ell es passava el dia cantant, i em cantava això.
1: Clar.
2: Pirineu, Vallespí, i Cançó d'amor i de guerra, era la seva gran coneguda. Abans també hi havia la sarsuela espanyola, no? Bohemios i tot això.
0: Clar, sí, sí.
2: Però aquestes eren les que escoltava quan tenia 15 o 16 anys. Treballant, això sí, eh?
1: Escolta'm, Jordi, una pregunta més que abans hem fet una mica de tertúlia i ens explicaves un projecte molt xulo també que ja hem encarat per parlar-ne per aquí a Sant Feliu amb l'Ajuntament, aquest espectacle que fas a concert relacionat amb el Gaudí. Explica'ns una mica aquest projecte.
0: La veritat és que se'm va acudir perquè no he vist que ningú ho faci. O sigui, en els principals, diguem-ho així, teatres i auditoris de Barcelona fan coses en relació amb Gaudí, que són musicals de compositors actuals sobre Gaudí, etc. Però ningú ha fet el que avui en diríem la playlist del Gaudí. O sigui, què sentia el Gaudí? Quins eren els seus, diguem-ho així, els coneguts músics, què és el que a ell li agradava, els contemporanis d'ell, no? I llavors aquesta és una mica... I fem una primera part, doncs, que hi posem, doncs, Enric Morera, i posem... No sé, posem diversos compositors, vull dir, el Sánchez Marraco, no sé, n'hi ha molts compositors catalans, tot és música catalana. Fem també Enric Granados, i un cop acabem amb això, el que fem és, bueno, llegim una auca del Josep Carner sobre una resposta que va donar el Gaudí, que és una auca divertida que fa riure, i que vas recitant els d'això i vas explicant una miqueta la història de... I ja està. I m'he oblidat de dir que també cantem una cançó d'Elisabel Güell, que era la filla d'un Eusebi Güell, amb lletra de la Jacint Verdaguer. O sigui que tots són...
1: Clar, segur que l'havia escoltat, l'Antoni Gaudí.
0: Exacte, aquesta, sí. Tots són peces de compositors catalans. Per exemple, cantem El camí de la font de l'Apel·les Mestres, o sigui, i gent contemporània d'en Gaudí. I després, a la segona part, doncs, cantem el Panis Angelicus, cantem el Pregària... l'Ànima a la Verge del Fermí Álvarez, després fem, no sé, en fem moltes, fem una de Toldrà, una del Robert Gerhard, perquè era ja dels inicis del... Encara no era molt dodecafonista el Robert Gerhard, i cantem una peça que es diu Enamorat incaut, i acabem amb una ària d'òpera del Lohengrin, Infern en Blanc, en versió catalana, que la cantava l'Emili Vendrell, però que també l'havia cantat diverses vegades al Liceu el Miguel Fleta, que era un tenor magnífic, que si no l'heu sentit mai us recomano que aneu a YouTube a sentir-lo, perquè és, jo crec que és dels millors tenors que hi ha hagut mai a la història de l'òpera. I ell, que era aragonès, bueno, era de la franja del Balate de Cinca, pues quan va fer, diguem-ho així, tota la seva formació la va fer a Barcelona, parlava català, evidentment, i quan venia aquí cantava aquesta ària en català. Ah. O sigui, aquesta és una mica la playlist del Gaudí, que no l'ha fet ningú. Ho vam fer-ho ara el mes d'abril a la Biblioteca de Catalunya. I la farem després a Vic, i potser la podem fer aquí a Sant Feliu de Codines. Estarem molt contents de fer-la.
2: Bueno, ho podem proposar.
1: Parlem-ne.
2: Parlem-ne.
1: Perquè és el que t'explicàvem, que vol dir té una mica relació amb un estendard que va dissenyar de la Coral Aponzella, que té el local aquí sobre, precisament una entitat que té 125 anys, per tant...
0: Caram.
1: Podem lligar-ho tot.
2: Lligar-ho tot.
0: Seria esplèndid, jo estaré encantat.
1: I a veure si...
0: És un espectacle tenor-piano, o sigui, un pianista i tenor.
2: Molt bé.
1: Anem per l'agenda?
2: Anem per l'agenda?
1: Sembla, sí? Doncs, va, no te'n vagis, que acabarem el programa.
0: Molt bé. Ja que... Estic aquí ben content d'estar aquí. O sigui, si m'hi haig quedat més estona, ben content.
2: Més enllà de les 10, no. Ja no ens hi volen.
0: Bueno, però escolta, quan sigui el moment, apagarem el...
1: Sonen els pitos.
0: Apagarem la ràdio i ens anirem tots. Doncs ben lluny. Vinga.
2: Molt bé, d'acord.
1: Anem a ballar sardanes.
2: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Només tenim 30 ballades i 5 aplecs. Només, eh? Comencem aquest dissabte, 11:45, a l'Ella, una ballada de sardanes, a l'Inyolà. Tenim la copla Vents de Riella, a les 12 del migdia. A la 1, a Cervià de les Garrigues, tenim la copla Tàrrega. Ara se'ns presenta el primer aplec, el 82è aplec de la sardana de Badalona, amb les coples Principal de Llobregat, Marinada, Ciutat de Girona, a 4:45 de la tarda. També aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a Girona, tenim la Principal de Banyoles amb una ballada. També se'ns apareix un altre aplec, el 38è aplec de la sardana, a les 6 de la tarda, a Esparreguera, Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. Un altre aplec, el 30è aplec de la sardana, al Macelles, amb la copla Reus Jove, també a partir de les 6 de la tarda. Una altra ballada a Cardedeu, amb la copla Xaloc, a 6:45. Una altra ballada a Arenys de Munt, amb la copla Bellpuig Copla, a les 7 de la tarda. I a les 8 tenim a Sant Feliu de Guíxols la copla Bisbal Jove. I un camp s'ha acabat. A 9:15 tenim la Principal de Banyoles a Riudellots de la Selva, també amb una ballada. Tot això dissabte. Ara entraríem a diumenge. Tenim el 39è aplec de la sardana Sant Feliu de Guíxols, la Principal de la Bisbal, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Ciutat de Girona. Comencen a 11:15 del matí i tornen a la tarda a partir de 4:45. Una ballada a les Franqueses del Vallès, amb la copla Ciutat de Granollers a les 11. Una altra ballada a la Massana, a les 11 del matí, amb la Ciutat de Manresa. Un altre aplec, 28è aplec de la sardana a Mont-roig del Camp, amb les coples Reu Jove i la Principal de Tarragona. Comencen a les 11 i a 4:45 de la tarda, Sant Tornem-hi. Una ballada a Barcelona, al Pla de la Catedral, com cada cap de setmana, 11:45, amb la Principal de Llobregat. A Sant Cugat del Vallès tenim la copla Marinada, també a 11:45. Al Pla del Penedès tenim la copla Catània, també a 11:45. A Castellà del Vallès, aquest el tenim a la vora, eh? A 11:45 tenim els Lluïsos Copla, també a 11:45, Sant Andreu de la Barca, la Juvenívola de Sabadell. A Bescanó, la Principal de Banyoles, també a 11:45. I a 11:45, Reus, amb la copla Reus Jove. A les 12, tenim Maçanet de Cabrenys, amb la copla Els Casanoves. A Lleida, també a les 12, tenim la copla Vents de Riella, també amb una ballada. A les 12 del migdia, a Palamós, amb la copla Baix Empordà, a Rubí. A les 12 del migdia tenim la copla Ciutat de Cornellà. A la 1, a Bon Matí. Això deu ser un poble, Bon Matí, entenc.
3: Sí, a prop de Girona, i tant.
2: Ah, sí. Doncs mira, encara no ho he sentit gaire, aquest. Els Rossinyolets, tenim la copla Rossinyolets. A la 1 tenim la festa de Pasqua de Pentecostès. A la Jonquera, amb la vila de la Jonquera. A la 1 i a 6:45 de la tarda. A la 1 del migdia, a Begues, tenim la copla Baix Llobregat. A les 4 de la tarda, a Jafra, tenim la Principal de Cassà. A Ceret, tenim, a les 5 de la tarda, tenim la copla Sols de Banyul. A Bàscara, tenim la copla Principal de Banyoles a 6:45. A les 6, a Montcada i Reixac, tenim la copla Sabadell. I a Sabadell, a 6:45, tenim la copla Contemporània. I l'última ballada, a Molins de Rei, a les 7 de la tarda, amb la Bisbal Jove. Si no voleu ballar sardanes és perquè no us dona la gana. És perquè no us dona la gana.
3: Ja tens raó, ja.
2: I com que no estic segur que no us en recordeu, jo sempre us dic el mateix. Entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, busqueu, remeneu, que trobareu el que més us convingui. Que segur que trobareu alguna cosa.
1: Escolta'm, abans d'acabar la conversa amb el Jordi, comentem els premis Preludi, com van. Ja s'han fet dues semifinals, oi?
2: Dilluns passat vam fer la primera gala, que es van presentar 5 sardanes, i que va guanyar el Jordi Molina amb la sardana a Montserrat Caupena. Aquesta ja ha passat a la final. Uh-huh. I avui, doncs, precisament
1: fa
2: abans...
1: Fa
2: una horeta, no fa gaire més. Ha sigut la segona gala que ha guanyat l'Anna Abad. Amb la sardana galanesa arriba al final... No, la sardana galanesa.
1: Sardana galanesa, sí, sí.
2: Que ja és la segona que arriba a la final. Ens queda una altra gala, que és el dilluns que ve, que sortirà la tercera finalista, i el 30 de maig, la Garriga, si no hi ha de nou, doncs ha de sortir la final i ha de sortir la sardana de l'any, que no es diu sardana de l'any.
1: És la millor sardana del 25.
2: Exactament, la millor sardana del 2025.
1: Doncs molt bé. Doncs ho segueixes, Jordi, això dels premis?
0: Sí, sí, sí, i tant, si ho segueixo, i tant.
1: Doncs...
2: Em sap greu, perquè...
1: Et sap greu?
2: Sí, perquè jo, la sardana del Jordi Lund m'agradava molt i no ha passat a la final. I ara... Però tot i així me l'he apuntada i sembla que la ballarem a l'aplec de Sant Feliu.
1: Bueno, això, per descomptat,
2: aquí,
1: no?
2: Aquí, com que qui triaria jo...
1: Escolta'm, Jordi, ara, remenant el... El CD m'he fixat amb el llibret que hi ha, que tens... hi ha una imatge, que suposo que ets tu
0: d'esquena. Sí, sóc jo d'esquena, sí, sí, efectivament.
1: I vas llegint el llibret que hi ha l'escrit del Josep Maria Serracant, i un cop gires, acabes de llegir tu, apareixes de cara, això?
0: Sí, sí, de cara, exacte. Sí,
1: això
0: sí.
1: És un tema de disseny o està rumiat?
0: Sí, està rumiat, sí, suposo sí, que sí, sí, sí, sí, home, més que res, per donar la cara, no? Fas un CD, dona la cara.
1: No, m'ha agradat perquè...
0: dius, clar, sí, home, sí.
2: Hasta, no m'havia donat compte, jo, no? Clar, jo només veia l'esquena.
0: Clar, perquè la contraportada del CD el que hi ha són les cançons i les sardanes, clar.
2: Clar, però en el CD sí que hi ha l'esquena, eh? No, la cara està en el llibret de dins.
0: Sí, sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí, efectivament.
2: Ah, ja no ho havia vist, no està molt bé.
1: Està pensat expressament, això.
0: Sí, perquè puguis fer, perquè a més és una mica com... L'explicació és bastant... Jo crec que està bastant pensada i és molt, molt completa, diguem-ho així.
1: Sí, sí.
0: La raó per la qual vam decidir de fer aquest CD, etcètera, què conté el CD, o sigui, és un recorregut per la gran música i poesia catalana dels segles XIX i XX. No? I així, doncs, d'aquesta manera hem pogut fer un... Ja l'explicació ho explica molt bé.
2: Molt bé. Ja ens ho mirarem.
1: Molt bé, doncs una... Van, tenim alguna més a punt. Abans, la primera que hem escoltat era l'última i la primera que hi ha en el CD, jo penso que l'hem d'escoltar, també.
0: Molt bé, si voleu, sí.
1: Sí o sí. Per tant, ni l'anunciem, va. Apreta el play perquè no cal anunciar-la, aquesta.

0: La Santa Espina.
1: La Santa Espina no necessita...
2: La Santa Espina.
1: No necessita anunciar-la.
0: Sembla que exactament. N'hem parlat moltes vegades, eh? De la Santa Espina era d'un... Bueno, d'Enric Morera i la lletra de l'Àngel Guimerà. Era una rondalla lírica, ho vam explicar una vegada, eh? Era una rondalla lírica on es ballava aquesta... Es ballava i es cantava aquesta sardana, que evidentment es va convertir en un himne gràcies a que van prohibir els segadors i van prohibir-ho tot, i la sardana d'Espina es va convertir doncs, en l'himne nostre, que al final també va acabar sent prohibit.
2: Prohibit, i tant.
0: Igualment, vull dir que al final ja no sé què teníem que cantar ja.
2: La Miri Vendrell va anar a la presó, entre altres coses, per cantar la Santa Espina.
0: Suposo que allò es devíem cantar...
1: I no estem parlant de fa 100 anys.
2: No, fa menys, en fa bastants menys. Fa.
0: Vull dir que... tot un signe molt important per nosaltres, Santa Espina.
1: Molt bé, doncs ja estem arribant als minuts finals d'aquest programa. Ha sigut un goig tenir-te aquí i un plaer escoltar aquest CD que està a plataformes Spotify, oi?
2: Sí, Amazon Music, està per tot
1: Apple,
2: arreu.
1: A tot arreu sí, està, sí. Ja està penjat.
2: La veu de tenor i la cobla. Aquest és el títol.
1: La veu de tenor i la cobla. Doncs moltes gràcies per animar-te a tirar aquest projecte endavant i fer-lo possible. I dius en el llibret del CD, dius que cada nota d'aquest disc neix de passió, esforç i veritat. Ho hem comprovat.
2: Sí, la veritat és que sí, i aprofito per donar-vos les gràcies per haver-me convidat, perquè m'ho he passat molt bé. I, escolta, i endavant, i endavant amb les sardanes i amb la música de cobla. Endavant, endavant.
1: No, jo...
2: Que això és una meravella que no podem deixar-ho morir.
0: Sempre intentem passar-nos-ho bé nosaltres amb les sardanes, eh? Jordi, has de venir a Sant Feliu.
2: No sé quan vulgueu.
0: No sé com ho farem, però... Ja,
2: quan vulgueu.
0: Anirem a l'Ajuntament a parlar amb qui sigui, perquè...
2: Quan vulgueu.
0: A veure si podem lligar alguna cosa.
2: Estaré encantat. Jo ja sempre, jo amb aquestes coses... A més, per mi és un goig, que vaig cap aquí, vaig cap allà, escolta, jo m'ho passo molt bé i veig que la gent s'ho passa molt bé. Escolta, això és una meravella.
0: Ja ens hem quedat amb el teu telèfon i, si no, el tirarem del
2: Robert.
0: Del Robert i ja
2: molt
0: està.
2: Bé. Molt bé.
0: Ja ens hi podem lligar-ho, va.
1: Doncs segur que arribarem a cap. I en tenim una més a punt, sí. Doncs acabem una sardana també mítica i molt contents i alegres, però per tu plodo. Doncs endavant. I ens posarem tots a plorar, ara a veure què passa. Amb alegria, però...
2: Exacte.
1: Però per tu plodo.
0: A plorar perquè se'n va, home. Que s'acaba el programa.
1: Doncs va, per tu plodo, som-hi.

0: Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués, o l'Àngel...
1: Hola, bon diumenge.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bé, gràcies. Ben trobats tots.
0: La Maria Torrents no hi és avui, vull dir que avui no la sentirem.
1: No.
0: Està d'un evento, no? La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibàs.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Hola, Pau. Avui tenim públic, no?, aquí que ens està escoltant,
1: sí,
0: Àngel.
1: Sí, sí, ara ens hem començat a fer famosos. No sí. Puc sortir al carrer sense haver de signar aquí...
0: Autògrafes i tot,
2: sí, no? Autògrafes sí. Tot el dia.
1: Però, bueno, clar, sí. És millor això.
0: Bueno, però, clar, explico tot, que la idea del programa de música no és tota teva aquesta vegada,
1: No, no, no, no, no. No, no, aquesta... Aviam, vols la senyoreta de Jaime...
4: Hola, bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, que va ser tu i el teu pare que veu triar quin tema, quina temàtica ens veu demanar?
4: La temàtica dels transports.
1: Els transports?
4: Sí.
2: Doncs parlarem de transport.
1: Parlarem de transport, perquè aquí...
0: Programa de música i de transports.
1: Fem el que convingui, sí. Si, i més si se'ns demana.
0: Aviam què haurà fet l'Àngel i Josep Maria.
2: Doncs bé, que sou tots benvinguts a aquest viatge musical sobre rodes. Avui parlarem de transports terrestres. Trens, cotxes, motos, autobusos, però, sobretot, viatjarem amb la música. I ja us avisem que aquí no hi ha límits. Passarem del rock al pop, de la rumba a l'electrònica. I potser fins i tot alguna sorpresa inesperada. Així serà com una autopista sense peatges ni senyals. Si algú es mareja amb tants revolts musicals que tanqui la ràdio una estoneta i després, sobretot, després que torni...
0: Sí, que torni a engegar-la,
2: Clar.
0: Prepareu-vos perquè avui agafarem tota mena de transports i també tota mena d'estils musicals. Aquí no hi ha bitllet únic. Cada cançó anirà per la seva via. Potser ara sona un clàssic de carretera americana i després ens plantem en plena festa disco o un tema tranquil per mirar el paisatge per la finestra. Nosaltres us hem avisat. Aquest programa no porta suspensió ni amortiguadors. Si noteu massa sotrac, ja ho sabeu, baixeu el volum. No, tancar la ràdio no, Baixar el volum i prou.
2: Bé, avui fem un programa amb un fil conductor, molt clar. El transport per terra. Però que ningú es pensi que totes les cançons aniran al mateix ritme. Aquí cada tema és com un vehicle diferent. Alguns correran com un esportiu, altres aniran lents, com un tren de mercaderies, com la Renfe. I algun potser farà més fum que una moto d'aquelles antiga. El que sí que està garantit és varietat i bon humor, que no falti. I si algun canvi musical us deixa descol·locats, calma, feu una parada tècnica i tanqueu la ràdio dos segons.
1: Arrenca el motor d'aquest especial musical dedicat als camins, les carreteres i els rais. Però atenció, perquè el viatge d'avui serà imprevisible. Passarem per dècades diferents, idiomes diferents i ritmes completament oposats. Això és com compartir cotxe amb quatre conductors diferents. Mai saps quina música sortirà després. Nosaltres hi posem gasolina, humor i moltes ganes de passar-ho bé. Ara bé, si algú no suporta tants canvis de marxa musicals, que faci com els túnels. Esperi la següent sortida.
0: Ara. I abans dels cotxes, dels trens i de les motos, hi havia una manera de moure's molt més senzilla. Caminar. Fer camí pas a pas, sense presses, descobrint món, mentre un avança. I de camins, precisament, ens va escriure uns versos immortals Antonio Machado.
2: uns versos que anys més tard va convertir en cançó un senyor que coneixem tothom, Joan Manel Serrat, amb aquella sensibilitat tan seva. Una peça tranquil·la, reflexiva i perfecta per començar aquest viatge musical sobre transport terrestre, començant pel més antic de tots, anar a peu. Escoltem He andado muchos caminos.

0: I si caminar era el primer pas, després arriba el moment d'accelerar el ritme. Córrer, sentir l'aire a la cara i aquella sensació que el món passa més ràpid sota els peus. Des de les curses olímpiques fins a les corredisses del dia a dia. Córrer també té banda sonora pròpia.
1: I segurament n'hi ha una que tots tenim al cap, la música inconfusible d'Evangelis per la pel·lícula Carros de Foc, una melodia èpica, emocionant i capaç de fer-nos sentir atletes encara que només anem corrent darrere l'autobús. Escoltem aquests Carros de Foc.

0: Després de caminar i de córrer, la humanitat va decidir que potser era millor avançar una mica més de pressa, però sense perdre aquell contacte directe amb el camí. I així arribem a un vehicle senzill, ecològic i molt estimat, la bicicleta.
1: És un invent que té alguna cosa de llibertat, d'estiu i de passeig tranquil. I per acompanyar aquest moment sobre dues rodes, escoltarem una cançó plena d'encant, de grans veus, Yves Montand, a bicicleta, preparats per pedalar musicalment.

0: Deixem aparcada la bicicleta i pugem un graó més en la velocitat. Ara toca sentir el soroll del motor, l'olor de la gasolina i aquella sensació de carretera oberta que només dona una moto.
1: I si parlem de motos amb humor i accent ben nostre, hem de passar sí o sí per Pere Tàpies. Amb el seu sentit desenfadat i irreverent, ens porta una peça ideal per continuar aquest viatge musical sobre rodes. Endavant amb la moto i amb Pere Tàpies.
2: Vinga, Pere, vinga, home, Tàpies. Com va de les Tàpies? Va, tu, olla, Tàpies.
3: Amb moto, xupo-papai, amb moto, xupo-papai, amb moto, xupo-papai, amb moto, xupo-papai. Quan engegueu la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob en fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, amb moto, xupo-papai, amb moto, xupo-papai, amb moto, xupo-papai, amb moto, xupo-papai. Que fan a les seves banyes, que fan boles al seient. Ah, tot el llet sóc terrible.

0: bugia. Soc la roda i soc pistó, i m'accelero el cor i freno. Soc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal a mi. Encara parlem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta aquí és mare.
1: Molt, molt abans que existissin els motors, durant segles i segles, hi va haver un animal que va portar persones, mercaderies i exèrcits d'un lloc a altre. Qui pot ser? El cavall. Company inseparable de viatgers, comerciants i soldats, és probablement el gran símbol del transport en la història de la humanitat.
2: Ara farem parada en un paisatge immens i gairebé infinit, les estepes asiàtiques. Allà el compositor Alexandre Borodin va imaginar musicalment la trobada de dues caravanes molt diferents, una de comercial i l'altra militar.
3: I el més fascinant és que cada caravana té la seva pròpia melodia. Les dues músiques avancen separades, es creuen enmig de la immensitat de les estepes i acaben convivint dins la mateixa obra, com si veiéssim passar els cavalls davant nostre. Escoltem en les estepes de l'Àsia Central.

0: Però el cavall no només servia per muntar-hi al damunt. Amb el temps, també va arrossegar carros carregats de persones, eines i mercaderies, convertint-se en el motor de molts camins i moltes vides.
1: I ara ens anem cap als paisatges rurals de l'Argentina de la mà d'Atahualpa Yupanqui. Als Ejes de mi carreta, el carro que grinyola, es converteix gairebé en una manera d'entendre la vida, senzilla, lliure i sense presses.
2: I ara una cançó profunda i plena d'imatges de pols, camins i horitzons oberts. Deixem que sonin aquests eixos que cruixen, perquè, com diu la cançó, no cal greixar-los si així ja fan companyia. Escoltem Los Ejes de mi carreta.

0: i del carro solitari dels camins rurals passen a les grans caravanes de carros que van travessar els immensos paisatges dels Estats Units, camí de l'Oest, famílies senceres avançant entre pols, rius i muntanyes buscant una nova vida a la frontera.
1: Un viatge dur, immens i aventurer que el cinema ha convertit en mite moltes vegades. I nosaltres el recordarem amb una gran música de la pel·lícula Horizontes de Grandeza, una banda sonora majestuosa que sembla dibuixar davant nostre aquelles praderies infinites i els carros avançant lentament cap a l'horitzó.

0: I continuem parlant de caravanes, però ara deixem enrere la pols del Fort West i ens endinsem en un ambient molt més nocturn, elegant i ple de fum de club de jazz.
1: Una caravana també pot ser musical, misteriosa i plena de ritme. I això és exactament el que aconsegueix Duke Ellington amb Caravan. És un clàssic irresistible que barreja exotisme i swing amb aquella força inconfusible del jazz. Prepareu-vos perquè aquesta caravana ve amb molt de ritme.

0: Hi ha paisatges tan immensos que gairebé sembla impossible descriure'ls, descriure'ls en paraules. I un d'aquests és el Gran Canyó, amb els seus camins perduts, els genets solitaris i aquell silenci espectacular de l'oest americà.
1: Qui va saber convertir tot això en música va ser Ferd de Groffet, amb la seva famosa Gran Canyó Suite. En aquest fragment gairebé podem imaginar un viatger avançant tot sol entre les roques i els grans espais oberts del canyó. Tanquem els ulls i deixem que la música ens hi transporti.

0: Bé, i farem un petit recordatori per si algú s'ha perdut entre caravanes, cavalls i canyons. Avui estem fent un programa dedicat als mitjans de transport. I si hi ha un protagonista absolut del segle XX i del món actual, és aquest, sens dubte. Què serà? Pues el cotxe, l'automòbil.
1: Cotxes, trànsit, carrers plens de vida i aquell caos tan característic de les grans ciutats. Tot això va impressionar molt el compositor George Gershwin durant una visita a París.
2: Tant que la seva obra, Un americà en París, va voler reproduir musicalment aquella experiència urbana. I ho va fer fins al punt d'emportar-se'n les botzines reals dels taxis parisencs per incorporar-los dins de l'orquestra. Una manera brillant i molt original de convertir el trànsit de la ciutat en música.

0: I arriba el moment de pujar a un dels grans símbols del transport modern, el tren. Durant molts anys va unir pobles i ciutats, va portar emigrants, mercaderies i somnis, sempre amb aquell ritme hipnòtic de les rodes sobre la via.
1: Bé, i tots nosaltres hi pujarem amb una cançó molt, molt especial, Dalt del tren. Està interpretada pel grup de folk. És una peça que, en realitat, adapta al català un vell espiritual i gospel nord-americà titulat Get on the Board.
2: Una música que conserva aquell aire popular i viatger dels trens de llarg recorregut, amb el ritme gairebé marcant el moviment del comboi. Així que prepareu el bitllet, perquè ara marxem dalt del tren.

0: Continuem sobre els rails,
1: però ara canviem completament d'ambient. Deixem els trens populars i tradicionals per entrar en un viatge molt més íntim i nocturn.
2: Perquè arriba el moment d'escoltar Sau amb El tren de mitjanit, una cançó plena de nostàlgia i d'aquelles imatges que només tenen els viatges de nit, quan el tren sembla emportar-se pensaments, records i històries cap a algun lloc desconegut.

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: I si parlem de trens mítics, n'hi ha un que gairebé podem sentir abans fins i tot que comenci la cançó. Xiulets, rodes, vapor i aquell ritme tan característic de locomotora antiga avançant per la via.
2: I tot això ho va convertir en música Glenn Miller amb Chattanooga Shoo-Shoo, un clàssic del swing que juga constantment a reproduir el so i el moviment d'un tren en marxa. Així que tots a bord, que la locomotora ja arrenca.

0: El trineu del Pare Noel, lliscant sobre la neu i carregat de campanetes. I quina millor manera d'acomiadar el programa que amb una cançó que tothom reconeix des de la primera nota. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Endavant.
1: Arriba Nadal.

0: Bé, bon diumenge a tothom, sí. I fins la propera.
1: Bon diumenge i bon Nadal.
0: I nosaltres marxem a peu, per això, eh?
1: I bona setmana. Sí.
2: I sobretot els fans que tenim aquí. Tenim gent present que ens estima molt.

0: Bona nit, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Són ja les 9 i 5 minuts d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Van avançant els dies, anem cap a la primavera avançada, anem cap a l'estiu, amb marxes forçades. I és que això ja el tenim a tocar, eh? Tothom ja té ganes, jo crec que una mica de ganes, segur que tothom té, d'estiu, de vacances i de platxeta i piscineta. Però nosaltres no farem un programa a marxes forçades, ni de bon tros. Gaudirem aquests 54 minuts que tenim per endavant. Tenim, com sempre, les seccions habituals, els protagonistes d'aquestes seccions, ja davant dels micros verds d'Ona Corinenca, i a l'estudi d'Ona Corinenca tenim molts amics avui. Aquí hi ha un ambient de luxe, entrada de luxe. Tindrem gent que ve a sopar. L'entrevista aquí en directe, els entrevistats aquí en directe. Sí, sí, digue'm.
1: Pres aquí fora, quan surtis.
0: No es quedarà...
1: No, que no quedarà res, que s'ho han emportat tot,
0: eh? Avui avui no quedarà res al sopar, perquè tinc bastanta gana.
2: No has dinat, eh?
0: No, Pep, he anat molt poc, perquè ja sabia que...
1: Pep, en tens sempre de gana.
0: Sí. No. De moment, per sort, no em falla mai. I avui encara en tinc més, perquè celebrem els 80 anys de Joan Font, que des d'aquí el felicitem, Joan, moltes felicitats.
3: Moltes gràcies, eh? Molt, molt amables, eh? Però els 80 els porto jo, eh?
0: Aquí som uns quants de... Jo ja no soc tan jove, però hi ha molta gent jove aquí. El Pau també és molt jove,
2: sí,
0: el Raül també està per aquí, el Ruben està per aquí.
1: Sí, tu ets gran, fas pena, fas pena, que ets molt gran ja.
0: Jo crec que tots els estem aquí, firmem 80 anys, com, no?
3: Bueno,
0: firmem,
3: sí, de moment jo us puc passar el secret del que faig i aquestes coses, no? Vull dir, sobretot caminar, per això, eh?
0: Molt bé. Molta festa, molta celebració.
3: Bueno, vam anar allà baix a Puigpelat, que sí. Vam fer la festa dels 100 cims, i després ho comentem una mica, i van fer... perquè, bueno, vaig recollir un trofeig, també, i així...
0: No. Carai!
1: El de 200, no ho diu, no. 200.
0: 200?
2: Carai.
3: Ah. 200 cims, ja, porto.
0: He de dir que alguna cosa he vist, perquè m'han passat fotos, una amiga del programa m'han passat fotos, i vaig veure alguna cosa. Carai.
3: Sí, sí.
0: Doncs. Molt bé, doncs...
3: Ara ho comentem una mica.
0: Molt bé, moltes felicitats, de part del programa, de tota Ona Corinenca. Després ho... Ho sabrem una mica també aquí, amb una mica de...
3: Sí, i tant.
0: Una mica de pisco-apis. I això, comencem el programa d'avui. Ja estem tot l'equip aquí, a l'estudi d'Ona Corinenca, com he dit abans. Salvem a Pau Ibars, a dintre la peixera. Pau, què tal?
4: Bona nit.
0: Com estàs? Bona nit.
4: Molt bé. Aquí un dilluns més, amb vosaltres, parlant de muntanya i d'excursions.
0: A punt també per sopar una mica...
4: Sí, home, per això sempre s'està a punt, no? Crec jo.
3: I tant.
4: Sempre...
3: I a més, avui ens acompanyarà un postre que m'ha fet la Teresa especial.
4: Sí. O sigui, espectacular, que... espectacular,
3: sí.
4: Segur.
3: Sí, està... que s'ha de comentar perquè, home, vull dir... Els postres que fa la Teresa són molt bons.
0: D'aquest, Teresa, una mica de pistes o ja veurem després? No em dones pistes...
3: No, és un postre que ja ha fet alguna altra vegada, però és molt bo.
1: M'agrada, és de formatge.
0: Home, bueno! M'encanta. Sí, el formatge és dels meus aliments preferits. Molts més, perquè a mi m'agrada molt menjar. Per cert, vam fer una... Aprofito que també hi ha gent que va fer el concurs de paelles. Molt bé, el concurs de paelles aquest dissabte a Sant Feliu, molt bé, però molt, eh? M'ho vaig passar molt bé. Va ser un 12 sobre 10.
3: Molt bé.
0: A més, va fer un temps magnífic allà. Després la tarda, el sol allà sense dormir, parlant de muntanya, sense dormir, queia el sol, tothom el veia. Bueno, va estar molt bé. Va ser molt guapo, molt guapo. Però bueno, anem pel programa d'avui, que a més... Tenim la gent que entrevistem aquí, són amics del programa, amics personals també, i per tant ens fa molta il·lusió que estiguin aquí. D'aquí una estona els sentireu. Però primer sentirem el Joan Font, eh, Joan?
3: Sí, parlarem, avui continuaré la lectura que vaig fer d'un article que parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies i explicarem una mica, continuarem l'article perquè només vaig llegir una primera part.
0: Molt bé, si us plau, Pau, la sintonia de l'editorial d'avui.
3: Doncs sí, es tracta de l'article aquest que vaig llegir que parla del camí de Viladrau a Arbúcies i que l'altre dia comentàvem es va salvar pràcticament tot el camí aquest perquè la carretera que vam fer després passa per un altre lloc i no el trepitja. I avui parlarem del poble de Viladrau. Diu, la plaça major de Viladrau, el centre neuràlgic del poble, a 820 metres d'altitud, és el nostre punt de sortida. És una plaça de caire medieval on arriben tres carrers. Per l'oest, l'actual carrer Pere Claret, antigament carrer de Vic, que portava a la capital d'Osona. Pel nord-est, és el carrer estret i amb llambordes d'Arbúcies, que a l'inici del camí de la Pobla de Salvatana i pel sud, el carrer de Sant Marçal, un altre vell camí que anava al monestir de Sant Marçal, després a Santa Fe del Montseny i més enllà a Sant Celoni. A la Plana Vallesana iniciem la nostra aventura pel carrer Arbúcies, entre les façanes de pedra de cases estretes, coronades per ràfecs per protegir-les de la pluja. Al número 32 del carrer veiem Can Gangic, antiga casa de pedra, i al costat el reixat que permetia l'accés a la font de Can Gangic, avui desapareguda. Si encara no heu complert la cantimplora, ho podeu fer a la propera font Jacinta, construïda el 1968 en honor a Jacinta Sala, esposa del mecenes Joan Albareda, que va fer edificar la font. Creuem el passeig de la Pietat fins a la Font de les Valls, inaugurada el 1996, en aquest lloc on antigament hi havia un punt distribuïdor d'aigües. El nom de la font fa referència al cognom de la senyora Valls, propietària del sot fondós i ple d'aigua. Prop de Can Mostatxo, on es captava l'aigua per distribuir-la des d'aquí. Abandonem el carrer Arbúcies i proseguim per l'avinguda Marco Redondo, fins que veiem el primer senyal del PRC-202, per iniciar el camí cap al coll de Sapregueries. És un sender vorejat de torres senyorials d'aire modernista que el darrer segle ha acollit estiuejants distingits de la capital. A poques passes som en una pista boscana, ombrejada de grans avets, alzines i castanyers. Arribem al coll de Sapregueries, a 931 metres, un punt més alt de la ruta. Baixem a creuar la carretera G5201 i ens endinsem per un bonic corriol fins a la granja d'en Pic, on es desvien en un moment de la ruta per visitar la propera font de Gomara. Tan sols hem de caminar 150 metres pel camí que va de la granja a la carretera per trobar el corriol que baixa a la font. I un altre dia proseguirem d'aquest article i parlarem de Gomara i Cerdans. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us diré algunes dites que m'han passat. La primera diu: la joventut és un regal de la natura, però l'edat és una obra d'art. I una altra que diu: hi ha centenars d'idiomes al món, però un somriure és universal. I una abraçada també. I un de final que diu: al matiner tot li surt bé.

0: Gràcies per aquest editorial, Joan. I lliguem avui també l'editorial amb l'Aleix Serrats, que fa poc que estava aquí. Es casa a Vilarrau aquest divendres. Per tant, amic personal, amic del programa,
1: ja
0: també.
1: Ja li he fet un encàrrec.
0: Ah, alguna entrevista o alguna
1: cosa? Que faci fotos per passar-ho al centre.
2: Del viatge que farem.
0: Ah, vale, que se'n va. Ah, vale. Jo pensava en el casament, dic. Vale. Dic, sí, Vilarrau és molt maco, però... Molt bé. Home, fa un viatge molt guapo, eh?
1: Això que ja li dic, bé, no dic. Tu mateix, eh?
0: Molt bé. Li desitgem que també vagi molt bé el casament.
1: Això també ja li he dit.
0: Jo no m'he casat mai, eh? No sé si...
1: No m'he casat mai. Ja m'hi veu,
2: prova-ho.
1: No
2: sembla que han de dir els dos que sí.
0: Aquí
2: ja...
0: no hi ha gaires casats, aquí, eh?
3: Doncs és una cosa que es pot practicar de tant en tant.
0: Tu sí, Joan, tu sí, no?
3: Jo em vaig casar fa molts anys, sí, però ho vaig deixar, eh? Després, al cap d'uns altres anys, ho vaig
0: deixar. Això també fa molta gent, ara. No hi ha problema. Molt bé, doncs, des d'aquí, també, a la muntanya, necessitem molt bon casament a l'Aleix. Continuem. Pep, tens a punt l'excursió.
2: Sí.
0: Posem la sintonia, sisplau, Pau, i la colla dimecres.
4: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
5: Bé, doncs avui anirem fins al turó de Galzeran, passant pel dolmen de Castellruf i el poblat ibèric, una ruta circular per la Serra de Marina. La Serra de Marina és una cadena muntanyosa pertanyent a la serralada litoral catalana, amb una extensió de 2.086 hectàrees. Aquest espai constitueix un element molt notable pel seu gran interès ecològic, cultural i paisatgístic. Es tracta d'una ruta circular pel parc de la Serralada Marina, amb uns quants atractius per visitar, com són les restes d'un castell medieval, esmentat l'any 1060 i avui desaparegut, i d'un poblat ibèric, un dolmen, un cent cims del llistat dels cent cims de la FEC i la resta d'un curiós cementiri anomenat dels Empestats. Gent que va morir en l'epidèmia de pesta groga que va assolar la comarca durant l'any 1870. És un recorregut molt variat. Caminar per pistes amples, senders estrets i quasi ofegades per la vegetació. Un seguit de pujades i baixades ens proporcionen una bona opció d'exercici de cardio. Passem per fons, però ara sense gota d'aigua. Sembla mentida, eh? Perquè jo crec que avui ja deuen rajar totes, amb l'excepció de la font de la Teula, que raja una miqueta. Visitem, doncs, la resta del castell i el poblat ibèric de Castellruf. Per cert, molt abandonat, un oppidum que va estar habitat entre els segles V i dos abans de Crist, en plena ocupació del segle III. Continuem la ruta i en poca distància ens trobem al dolmen de Castellruf, monument funerari que data d'entre 3 i 4.000 anys enrere. El camí ara ens porta cap al proper objectiu del dia, el turó de Galzeran, de 484 metres d'altitud, inclòs en el llistat del repte dels 100 cims de la FEC. Un excel·lent mirador de la plana litoral del Maresme fins a la plana del Vallès, arribant la vista fins a la muntanya de Montserrat en l'horitzó. Aquest turó va jugar un paper important per determinar les mides de l'actual sistema mètric decimal. Hi ha un monòlit geodèsic que fou utilitzat l'any 1794 per mesurar el meridià Dunkerque a Barcelona, que serví per determinar la longitud del metre. A continuació, fem una bonica baixada que discorre pels camps de vinyes. El darrer tram de la ruta és el cementiri dels Empestats, que ja hem comentat al principi. Ara, seguint una curta sendera, s'arriba a la part posterior del cementiri i final de l'excursió. Una caminada de 8 quilòmetres 959 metres amb un temps de caminada de 2 hores 58 i un temps total de 4 hores i 15 minuts, amb un ascens acumulat de 389 metres. I aquesta és la ruta que van fer la colla del dimecres, el turó de Galzeran. Molt bé.

0: Moltes gràcies, Pep, aquesta colla de dimecres. No he anat, no he anat al turó de Galzeran, no he anat.
1: Jo tampoc.
0: No?
1: No.
0: El Raül sí, El Raül va dir que sí que havia anat al turó de Galzeran. Tampoc. Està bé, sí?
2: Està bé. Pots fer des de Badalona, des de Montcada, des de diferents llocs. Sí que és veritat que el que deia el Pep, les fonts ja estan totes seques.
3: Potser ara, perquè quan hi vam anar, realment ja fa... Això deu fer un parell d'anys, potser, que la vam fer.
2: I jo hi vaig estar fa dos mesos i mig.
3: I tampoc.
2: No.
0: Això és que es deu haver tallat els cursos d'aigua o amb obres.
2: Fonts estan molt seques.
0: Que bé. Molt bé, l'anotem per anar-hi. Gràcies, Pep. Gràcies, Raül, per la puntualització. I ja tenim aquí el Josep Parés, que ens parlarà de les activitats del centre. Què ens espera aquest final de mes ja al centre?
4: Mira, hi ha hagut un final de setmana molt apretat per la nostra coral La Llum, que ha actuat el dissabte i el diumenge. El dissabte va inaugurar les obres que es van fer al campanar, i el diumenge a la cuenda de la Fira del Rellotge, vull dir. I avui he anat a la biblioteca i el 9-9, menys mal que porta una editorial del que es va fer aquest cap de setmana, que ja almenys de Sant Feliu, no dic res, però quasi no porta mai res. Però és igual. No interessa. Potser no ho sé. De vores que hi ha, demà hi ha la marxa infantil Regularitat de l'escola FEDACTO. El Ramon Puig i el Gerard Gràcia estan ja ultimant.
0: Demà?
4: Demà, sí.
0: Ah, sí?
4: Sí, mitja setmana es fa això, i només per ells. Només és per ells. Vale. Això està molt bé, saps? El diumenge que tenim, els de l'Oncodines fan una petita caminadeta perquè de vores ens diran la xifra final que s'ha arribat.
0: Molt bé, important això, molt important,
4: Jo no sé si s'hi haurà arribat o no s'hi haurà arribat aquests 300.000 euros que es volien recollir. Jo diria que...
0: Segur que sí,
4: molt bé. I l'últim dissabte hi ha una caminada que es va al camí de Ronda, que es fa de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla. I, a més, nosaltres, el senyor president i un servidor, hi ha la federació, hi ha l'assemblea de la Federació d'Entitats Excursionistes, que justament és el dissabte, esclar, i llavors això hem de fer acte de presència. No podrem anar a la sortida, però hem d'anar a veure què. I del que s'entreu, dilluns que ve, farem una mica de memòria del que s'ha acordat, perquè hi ha coses aquestes que s'han de dir, que de vegades dius, és que es va acordar això i ningú ho sap.
0: Clar.
4: Doncs Pep, dilluns que ve tindràs una mica de resum de la memòria feta.
0: Perfecte. Algú més a destacar, Josep?
4: De moment no hi ha res més.
0: Recordem això, demà la marxa infantil de Regularitat. I el dia 24 aquesta petita sortideta pel poble i després la xifra final de l'Oncodines. Que crec que la sortida està oberta a tothom, no?
4: T'has d'inscriure, t'has d'inscriure.
0: Però encara que no hagis fet l'Oncodines, te pots fer, diguem. Tothom la pot fer.
4: Sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per portar l'actualització de les activitats del centre. Ens trobem la setmana...
4: Que ve a veure què diuen els de la federació.
0: Molt bé, i abans de començar per l'entrevista central del programa d'avui, el Joan Font ens volia fer un petit resum de l'acte que vam fer dissabte.
3: Vàrem anar a Puigpelat, que feia la festa aquesta dels 100 cims, que es donen els trofejos als que fan principalment els primers 100 cims, no?
0: Que fa 2-3 anys vam fer aquí a Sant Feliu.
3: Es va fer aquí a Sant Feliu.
0: Vam anar al pavelló.
3: Doncs aquesta vegada ha tocat allà, que és un poblet tocant a Valls, el poble de Valls, que és més conegut, no? I els 100 cims, vull dir, hi havia una gentada terrible, Vull dir, la gent que fa 100 cims és algo seri.
5: Cada vegada més.
3: Sí, tot l'escenari estava ple de gent que havia fet els 100 cims. Els que fan els 100 cims els hi donen un plano de Catalunya amb els llocs, amb els cims que han fet, i l'edat, em sembla, que hi posa, o sigui, amb el nom del cim i l'edat i tal, no? I vull dir, és un present que és força interessant. I llavors, els que fan... perquè actualment hi han 500 i pico de cims a fer. I llavors hi ha el repte de, en primer lloc, els 100 cims, però després hi ha el repte dels 200, els 300, 400 i 500. I hi ha algú que els ha fet. O sigui, van, em sembla que van sortir 4 o 5 persones.
1: 4 o 5 persones amb els 500.
3: Amb els 500, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do, els 500.
6: Perquè, Joan, els 200 són 100 essencials i després 200 en total?
3: O... Bueno, jo com que vaig començar a fer els cims molt al començament, el dels essencials, el primer repte era de... Hi havia només 120 cims o una cosa així, i llavors això dels essencials encara no hi existia. I el dels essencials van ser quan ja van començar a fer 200, quan ja la llista ja era de 200 i de 300, llavors van posar els essencials perquè els essencials representa que estan molt repartits pel territori de Catalunya i d'aquesta manera s'obliga a la gent a no quedar-se a fer els cims de l'entorn d'on viu, no? I d'aquesta manera s'obliga una mica a anar a diferents llocs, no? Llavors jo d'aquests essencials no sé si em vaig complir 50 o 60 i, però perquè llavors ho comptaven tots, diguéssim, no es tenia en compte això, no? I bueno, i ara doncs jo vaig fer complir abans d'acabar l'any passat els 200 i ens van donar, però ja dic, hi ha gent que n'ha fet 300 i 400 i 500, eh? Vull dir, que Déu-n'hi-do. Sí, no, el que ha fet 500, Déu-n'hi-do. Llavors al començar el dematí ens van donar un esmorzar. Hi havia dues opcions, fer una caminada d'uns 12 quilòmetres o bé fer un recorregut pel poble, visitant algun museu i algun lloc interessant del poble. I la caminada era bastant senzilla, era per l'entorn, o sigui, el poble està envoltat de bastanta vinya, hi ha molta vinya allà a l'entorn, i vull dir que, bueno, és una cosa, va ser bastant planer. I després, doncs, vam fer un dinar, que ens van donar una amanida i un arròs, i a continuació doncs, va venir l'acte aquest que esclar, vull dir, es fa una mica llarg, perquè, bueno, a més, primer es premia unes redaccions que es poden presentar, qui vulgui presentar unes redaccions.
0: Jo les vaig llegir. Aquí, eh?
3: Sí. I després també hi ha uns premis a fotografia i a vídeos, de muntanya i fotografies de muntanya, no? I després doncs, es va fer el repartiment aquest i, bueno, i els dels 200 cims vam ser els últims perquè van començar amb els 100 cims, amb el de 100, i després van continuar amb el de 500, 400, 300 i 200. No? I,
0: bueno, perfecte.
3: I no, va estar bé, va ser interessant, ens van donar un trofet bueno, que marca doncs, una mica el present d'haver fet el... Però vaja, el present principal és el dels 100 cims, no? Que et dona el plano aquest. Després, en casa, els altres que vas fent els hi has d'anar notant tu mateix que ho tens a casa, no?
0: Perfecte, doncs, Joan, moltes felicitats. I m'alegro que anés bé i tot bé. La Teresa també hi era, Teresa? Bé,
3: va acompanyar la Teresa, sí. Per no anar solet. I s'ha de dir que ho van muntar molt bé perquè a les taules hi havia bé, amb un camp de bàsquet tancat. I hi havia, bueno, allà no sé si deuríem ser 400 o 500 persones.
0: El temps bé, va acompanyar el temps també.
3: Sí. Tothom tenia el seu lloc posat per centres excursionistes, vull dir que estava molt, molt ben organitzat i molt, molt ben muntat. La veritat és que cal felicitar aquella gent de Puigpelat.
0: I el poble maco.
1: Home, tenien molts voluntaris, eh?
3: Sí, hi havia molts voluntaris.
1: Però molts, eh?
3: Sí, perquè a més ens van donar arròs i l'arròs el t'anaven portant a la taula, o sigui que no era allò d'aixecar-se i anar a fer cua i... No? O sigui que... Sí, no, va estar bé.
0: Doncs merci per aquesta informació. Felicitats pel premi, Teresa, Joan, i moltes felicitats.
1: No, a mi no me'n va donar cap.
3: No, em va acompanyar, no, per no anar sol. Clar,
0: perfecte. Gràcies. Passem ja a l'entrevista central del programa d'avui. El Pau posa sintonia i ja escoltareu a Pep Sans.
7: L'entrevista de la setmana.
6: Bé, doncs bona nit a tothom. Comencem l'entrevista. Avui ens acompanyen Niol Aroles i Núria Clapés. Bona nit.
8: Bona nit.
6: Gràcies per venir.
9: A vosaltres per convidar-nos.
6: Són caps del cau, per si no els coneixeu, i parlarem una mica de l'actualitat del Macalu, a veure què tal està i com ho porten els caps. Aviam, com voleu fer? Faig una pregunta i aneu triant.

0: jo i la Núria, suposo, hem après a relacionar-nos, a passant-nos-ho bé i disfrutant moltíssim.
1: Així com a especial, bueno, fem campaments, primavera, a l'estiu, i activitats cada cap de setmana. Ens reunim i fem, doncs, diferents coses.
2: Molt bé. El CAU té diverses unitats. Quines són aquestes unitats i de quines edats?
1: Tenim follets que va de 6 a 8 anys. Són 3 anys, diria. Llavors tenim llops, que és de 9 a 11. Reyes, que és de 12 a 14.
2: Reyes.
1: Pios, pioners, que és de 15 a 17. Sí. Llavors tenim clan, que és com l'any previ a ser cap, que és els que fan 18 anys, i llavors ja són els caps.
2: Molt bé, molt bé. I com estan aquestes unitats? Hi ha alguna unitat que tingui... Entenc, bueno, jo, si no sabeu, jo també vaig ser cap del
0: Macau. Ah, no, sí. Jo no sabia.
1: Sí. Va ser cap meu.
2: Vaig ser dels que va començar. I almenys nosaltres, al principi a Follets i Llops n'hi havia molts, però com més avançaves, menys nens hi havia, fins que no hi havia pioners al principi. Llavors era Reyes i vam anar pujant. Com ho teniu vosaltres? Està tot ple?
0: Doncs em sembla que fins fa poc havia sigut així, però aquest any som 22 pioners.
2: 22 pioners?
0: Sí. O sigui, dels més grans, 22. I sí que costa bastant d'aconseguir, però aquest any està funcionant molt bé, la veritat.
2: Molt bé.
0: I de cara a la resta d'unitats, a Follets i Llops sí que em sembla que sou bastants.
1: Sí.
0: I Reyes sí que aquest any ens ha costat una mica més.
1: Sí, bueno, perquè també molts dels que eren Reyes l'any passat hi havia un grup molt gran i molts han passat a Pios.
2: Clar.
1: I llavors aquest any crec que són com 6 a Reyes.
0: Sí, 6 o 7.
1: O sigui, són molt poquets.
0: Sí.
1: Però els altres en general bastant equilibrat.
2: Molt bé. I aquest any, no sé si treballeu per temàtiques normalment. Aquest any quina temàtica esteu treballant?
0: Tenim una temàtica conjunta i després cada unitat doncs, tria una mica doncs, com enfocar-la i la seva temàtica, diguéssim, d'unitat. No?
2: Uh-huh.
0: En general, al cau, estem treballant Macalu TV, que fem la reproducció d'una tele, no?
2: Oh,
0: i anem fent, durant aquest any hem anat fent diversos capítols.
2: Sí.
0: I el que volíem treballar en tot aquest tema era la comunicació a les xarxes socials, a la tele, Mira. I és com una mica el fil conductor, no?, de l'any. Però, bueno, cada unitat té una mica el seu eix temàtic.
1: Sí, llavors hem fet com... Hem anat gravant programes cada unitat i ho pengem al YouTube, per si voleu mirar. I això.
2: I tant. I quin canal? És del canal...
1: AMCalu.
2: AMCalu.
1: Sí.
2: I surt tot.
1: Sí.
2: Interessant, això, eh?
1: Sí.
2: Molt bé, molt bé. Com canvien les coses. Al final... I heu comentat que hi ha Follets, Llops, Reyes, Pioners i Clan. Els últims anys Clan també ha treballat, ha fet projectes importants en voluntariats. Aquest any també està treballant alguna cosa.
1: Sí, aquest any van a una associació que es diu Mano de Àfrica, que està al Marroc, que de fet és el tercer any, si no m'equivoco, que anem en la mateixa associació.
2: Molt bé.
1: I això, estan fent, han fet campanyes i tot durant l'any i ara van a l'agost, si no m'equivoco, a l'agost.
2: A l'agost, eh?
1: Sí.
2: Clar, normalment per fer aquestes voluntariats es fan com campanyes econòmiques, no?
0: Exacte.
2: I també és una motivació pels nanos que van pujant, veient que els més grans poden fer aquests projectes perquè tots puguin pensar, ostres, jo quan arribi aquí també vull provar, no?
0: Exacte.
1: Sí.
0: Veure els més grans construir alguna cosa així tan potent i que pots ajudar, al final la resta, doncs, motiva.
1: Exacte.
0: Sí.
2: Que bé, això està molt bé. A més d'aquestes temàtiques que esteu fent, heu comentat que feu campaments de primavera, campaments d'estiu. On heu anat aquest any, de campaments de primavera? I... si es pot dir,
1: el
2: campament d'estiu.
1: Sí, nosaltres normalment per primavera fem per unitats separats i llavors tenim Follets i Llops, anem junts a una casa de colònies. Aquest any hem anat al Pedraforca, a una casa al costat del Pedraforca, molt xula, la veritat.
2: Molt bé.
1: I hem estat 4 dies i doncs allà també seguim la temàtica i ambientem una mica doncs, les activitats que fem i tot, més concret els campaments, però a partir de la temàtica general del cau. I a Reyes van fer el camí de ronda.
0: Sí, van fer un tram del camí de ronda.
1: Sí. I Pios, que no ho
0: fem. I Pioners, volíem també pujar al Pedraforca, al costat, però aquest any que anava tant, doncs no hem pogut fer-ho. I vam acabar fent una ruta al voltant, vam caminar un parell de dies i després també vam acabar en una casa de colònies.
2: Molt bé. Sí, aquest any va anar molt bé.
1: Sí.
0: Ja tocava. Sí.
2: Sí, la veritat és que sí. I campaments estiu?
0: Campaments estiu ho fem tots junts.
1: Sí.
0: Tot l'agrupament. I fem

0: una temàtica d'aquests dies.
1: Es pot dir on?
2: Aquest any on anem?
0: On anem?
2: Jo no ho sé.
0: Jo tampoc.
2: Ja podeu veure que...
1: És sorpresa.
0: És sorpresa. Per nosaltres
2: donarem també. Donarem emoció, és sorpresa, sí, sí.
3: Quan aneu tots junts,
2: sí,
3: també aneu a alguna casa de colònies o alguna cosa que sigui molt gran?
2: No.
3: O campe... no. Feu acampada?
2: A l'estiu sí, anem d'acampaments, sí, sí, tipus amb tenda. Uh-huh. I normalment els grans fan ruta uns dies abans i llavors ens trobem tots junts al terreny.
4: I la qüestió del menjar i així, us cuineu vosaltres,
2: sí,
4: allà?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ja.
0: Una feinada.
4: I la cuina la porteu tota conjunta o cada unitat es fa la seva...
2: No,
0: no tots junts.
2: Sí,
0: tot
2: sí,
0: junts.
2: Sí, sí,
0: fem un menú que ens l'hem de tenir ja uns quants dies abans.
2: Exacte. Quan a l'estiu, o sigui, a no ser que fem, alguns dies sí que fem activitats separades per unitats, però en general ho acostumem a fer tot junts. No. Llavors, tant cuinar com els caps, cadascú tot junts i les activitats i tot també.
4: Em deixes fer una altra pregunta?
1: Oh, i tant, les que vulguis, Joan.
4: Jo sóc minyó de muntanya, imagineu l'edat que tinc, però quan tenia 12 anys i vaig entrar-hi també i tal. En aquella època es parlava molt dels orígens de l'escoltisme, i es parlava del Baden-Powell i tot això. Es continua parlant d'això o ja ha quedat una mica difuminat?
0: Doncs s'ha perdut molt. Quan jo era petit també sí que ho comentàvem bastant, sobretot això, la història de l'escoltisme, però sí que és veritat que s'ha anat perdent amb el temps.
4: Ja.
0: Sí.
4: Sí, perquè això, per exemple, la promesa escolta es continua fent o també s'ha abandonat, això?
0: Depèn de l'agrupament. Jo recordo que Caldes sí que la fèiem.
2: Jo crec que, no sé si la vaig arribar a fer, però sí que alguna gent una mica més gran que jo sí que l'havia fet. Amb, o sigui que...
1: Joan, jo quan era cap, algo fèiem, però també...
4: Ja,
1: quedar.
4: Cal reconèixer, era un apartat que no m'acabava de convèncer massa, perquè aquest el Baden-Powell era un militar anglès, no?
0: Sí,
4: i llavors l'escoltisme tenia un mica de regust de militarista, diguem-ho així, no? Perquè es feien formacions i anava una mica així, no? I això, a mi, en definitiva, no em sembla malament que s'hagi deixat una mica de banda. Penso que hi ha moltes altres... parts de l'escoltisme que són molt bones, el companyerisme, l'aprendre coses, el saber espavilar-te. Jo vaig aprendre a espavilar-me a la muntanya, el perdre la por, o sigui que vull dir, hi ha moltes coses que s'aprenen.
1: Al final, el que fan en el cau també és ensenyar uns valors. Potser alguns sí que sabran qui és el Baden-Powell. No sé,
4: el Baden-Powell, sí.
1: Però no crec que els nens siguin importants.
2: Jo no sabia qui era, o sigui...
1: Jo crec que nosaltres no ho vam treballar massa. No. Jo sabia qui era, però al final vosaltres que treballeu és ensenyar uns valors, treballar en equip, totes aquestes coses.
0: Sí, i ensenyar jugant, molt ensenyar jugant.
2: Sí.
4: Jo us estic parlant de fa 60 i pico d'anys, o així, ha canviat la cosa, ja entenc que... I em sembla bé, perquè ja dic que aquesta part així és una mica militarista, a mi no m'acabava de convèncer massa.
0: S'ha anat perdent una mica.
4: Sí, no, ja està bé, ja.
1: Abans que heu comentat la temàtica aquesta que feu del canal, teniu un treball final de cau? Com un final d'aquest canal?
0: Doncs em sembla que no.
2: No ho hem parlat.
0: Em sembla que no ho hem parlat.
2: No.
0: Però bueno, segur que...
2: Sí. Segur que alguna cosa ens surt i acabem fent alguna cosa.
0: I tant.
2: Sí.
1: No, al final...
2: Però com a tal no ho hem parlat.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Anem fluint una miqueta, la veritat.
1: Està bé.
2: Sí.
1: Sou molts pioners i follets, llops també bastant. Quants caps sou?
0: Ara mateix, 23?
2: Sí.
0: 23.
2: 23.
0: Sí, som uns quants aquest any.
2: Sí, som bastants.
1: I sou... hi ha paritat entre caps? Hi ha... Quants caps nois i caps noies, això?
2: Ara s'ha igualat
0: bastant.
2: Doncs
0: exactament, no t'ho sabria dir, però sí.
2: S'ha igualat bastant perquè, o sigui, ell i un altre, el Nil Cots, que venen de Caldes, i es van unir, tipus, l'any passat, i abans de l'any passat diria que no hi havia tants nois caps... I ara s'ha anat igualant, perquè també dels que van pujar l'any passat de caps aquest any, que és el seu primer any, hi ha bastants nois. O sigui, ara estem bastant igualats, diria jo.
1: Suposo que al final va per fornades. I
2: sí.
1: Quan ho deurien deixar els anteriors
2: clar.
1: Caps que us feien de vosaltres, doncs la nova generació, no? A vegades hi ha més nois, a vegades hi ha més noies. I tema ràtios i caps, com us ho gestioneu? Quan sou, per exemple, a Pioners? Que sou...
0: A Pioners, doncs, som 21, si no m'equivoco. I som cinc caps, o sigui, entre quatre i cinc infants per cap, que és una ràtio molt bona, la veritat. Sí. O sigui, estem molt contents amb aquest aspecte de que puguem tenir doncs, tants caps, sí, no?, per cada clar. Infant, i també que puguem tenir tants infants, al cau. Bueno, joves sí. ja en aquesta edat.
1: Sí, i tant, i tant. I a Follets...
2: Sí, a Follets som també 5, si no m'equivoco, i sí, i està molt bé també perquè som, o sigui, al final ens podem combinar quan el cap de setmana que no pot un, doncs pot l'altre... I anem fent relleu, també.
1: I el tema dels caus, ho feu cada dissabte? El fet de que hi hagi tants nens al cau us complica la vida i heu de fer diferents dies? Com organitzeu els dies del cau?
2: Bueno, normalment, un cop al mes no fem cau, un dissabte al mes. I llavors fem els dissabtes que sí que fem, normalment és de 4 i mitja a 7, però sobretot els grans a vegades es combinen segons el que els hi vagi bé, perquè com que també els nens són ja... joves, diguéssim, que igual és un dissabte, els que juguen a hockey o a futbol no poden, doncs canvien a dissabte al matí, no? O dissabte o diumenge.
0: Sí, aquest any hem fet uns quants a les 9 del matí.
1: Clar. Això està molt bé, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Al final. Sí.
0: Com que també tens contacte directe amb ells, ja que tots tenen mòbil, doncs també és molt més fàcil. De...
1: Sí, sí, la veritat és que, bé, això està molt bé. Sí, perquè nosaltres, quan ho fèiem, era sempre 4-7
2: sí,
1: i s'ha acabat.
2: Venia.
1: I els que tenien extraescolars sí. o esports... Em sap greu, però... o no vinc, o... Però està molt bé, està molt bé. I què més volia preguntar? Sobre respecte a això, el tema mòbils, ara has comentat, com ho gestioneu tot plegat?
0: És un tema complicat. Sí. Els caus normalment no els deixem utilitzar, no sé que sigui l'hora de berenar, perquè és com una estona per ells i, doncs, mira, si volen estar amb el mòbil, tot i que no ens sembla del tot bé. Però sí que a la sortida sí que els hi traiem. Sortida sí que... una caixa...
1: Un cubell de mòbils.
0: I avall, sí, sí, sí. Sí,
2: sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, i també, tipus, intentem promoure, tipus, que entenguin que no tot és el mòbil, saps? Que a vegades els hi treus i encara els hi genera més necessitat. I també a vegades treballar, pues, saber estar un dissabte a la tarda al cau sense estar mirant el mòbil.
1: Clar.
2: Que és difícil, però bueno.
0: Sí. Però sí que quan estem fent activitats, això, prohibidíssim.
2: Sí, sí,
0: prohibidíssim.
1: I tant, i tant. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, clar, al final... Cada cop,
2: sí, sí.
1: Bueno, els mòbils, tothom qui no té mòbil ara, pràcticament, no sé fins a quina edat us heu trobat que tinguin mòbil, però...
0: Doncs no sé.
2: Home, reies, no? Jo diria que el portin al cau.
0: Que el portin al cau.
2: Perquè potser hi ha llops que tenen mòbil, però al cau no el porten.
0: Sí, que ja el portin cada dia a sobre. No. Pues això, 13, què? 14?
2: Sí, no està bé.
0: 14, 13 o 14 anys, sí.
1: I a nivell de àrea, fora mòbils, però a nivell de campaments, d'organització del cau, dins de ser agrupament escolta, que esteu escoltes catalans...
0: Exacte.
2: Sí.
1: Això comporta doncs, una sèrie de coses que durant l'any heu d'anar seguint.
2: Sí.
1: Per exemple, per campaments, em sembla que heu de fer un projecte i això sí. enviar-ho a escoltes i ells us aprovin, no?
0: Exacte.
1: Com va això? Com us organitzeu al cau? Teniu reunions de vegueries? Una mica com el centre excursionista?
0: Sí, una mica. Cada dimarts cada primer dimarts de mes ens reunim amb la vegueria del Vallès, que som nosaltres,
2: sí.
0: I sí que quan fem alguna sortida doncs hem d'entregar tot un document tant, diguéssim, de la part més tècnica de qui ve, al·lèrgies, el que farem, i tant de la part pedagògica, també, de les activitats que farem, quin transfons tenen.
1: Això us deien els marxants, pot ser?
0: Sí, exactament, els marxants.
1: Me'n recordo.
2: Sí.
1: Que passa que segurament nosaltres ho fèiem més... Pim-pam.
2: Bueno.
0: Ara som bastant exigents, eh?
2: Sí,
0: sí, som bastant exigents.
2: I tot i això, el nostre cau som bastant tranquil·lets, o sigui,
0: sí.
2: No és el cau que més s'aplica, però...
1: Què és el que us dama? O potser vosaltres que porteu més anys al cau a nivell de nen i de cap, què heu vist que hagi canviat tant a... Potser, ara que dius, no? Ara són bastant exigents. Això heu notat canvis o coses que abans no us esperava?
0: A nivell d'escoltes o a nivell dels...
1: A nivell d'estar dins el cau, potser que ho veiessis, d'ostres, és que això abans es feia d'aquesta manera i ara ens van...
0: Hòstia, no us ho sabria dir perquè jo havia anat tota la vida al cau de Caldes i vaig plegar quan tenia 16 anys i de cop ja vaig tornar cap aquí, vull dir, no t'ho sabria dir el que es feia abans i dir...
1: Bé, final, bon canvi.
2: Sí, oi? Sí, totalment.
0: Sí. I tampoc et sabria dir ara posar-me a comparar. Oi, aquell es feia allà i aquí es fa d'una altra manera. Al final,
1: I potser, mira, canvio la pregunta. A nivell de quan éreu nens a ser caps, què és el que més us ha sorprès?
2: Jo ara mateix no t'ho sabria dir.
0: No? Jo la quantitat d'hores, i això sí que...
2: Sí. Bueno, clar, perquè quan ets nen no et dones compte igual del que fan els caps. I això també ho intentem transmetre als nens.
1: Són guais, però són moltes reunions, oi?
2: Sí. I sobretot quan hi ha campaments i coses així, que s'han de preparar moltes coses i hi ha molta feina darrere, i a vegades, tipus, bueno, que els nens això no ho saben. I també està bé que...
3: I els pares... O sigui... Tu havies sigut de...
2: Sí, sí, sí.
3: I els pares han canviat? O sigui, ara, abans eren més protectors, ara són més? O
2: com... Jo crec que ara ho són més.
3: Sí, ara són més protectors.
2: Sí, sí. Encara, sobretot amb els...
4: Des de que vosaltres viviu en aquest món, encara s'han tornat més protectors.
2: Sí, jo diria que sí. Clar, potser és la meva perspectiva, perquè quan jo era petita, jo veia els meus pares i ara ho veig des de fora, saps? Però com més, sobretot amb els petits, com de...
3: O de voler saber... Manera,
2: sí, o voler saber com més, tipus, no sé com dir-ho, però com quines coses es fan, saps? I com tenir molt control, diguéssim, del que fem. Però, tipus, que bé, no hem tingut problemes.
4: Jo us diré que jo, amb 12 o 13 anys, quan sortíem d'excursions, trobàvem a l'estació d'on fos de Barcelona, per segons on havíem d'anar, i anàvem a la unitat nostra, que llavors en dèiem patrulla, anàvem que érem 6 o 7, i agafàvem un tren i ens anàvem, no sé...
2: No, ara també ho fem, així, això, quan anem d'excursions i coses. També fem això.
0: El camp de futbol, en comptes de l'estació
2: de tren. Sí, exacte.
4: Bueno, jo és que estava a Barcelona, llavors, quan feia de minyó, estava a Barcelona. Però
3: també ara tens més mitjans, entre comentes, per protegir els nens. Clar,
2: sí, abans, perquè...
3: el Joan, quan diu, marxava 4 o 5 dies,
2: clar, no sabia
3: no
2: res.
3: Manera de contactar amb els nens.
4: No, que va.
1: No havia de patir pels mòbils.
2: No, i ara... Clar,
3: ara sí, no, que podeu interactuar amb els pares, estan fora.
2: I pengem coses a l'Insta sempre que anem de campaments, cada dia pengem coses... i diem, anem explicant tot el que fem.
0: Sí, els grups de família, sí.
2: Exacte.
0: Quan hi ha alguna sortida, treuen fum.
2: Sí.
1: Sí? Ja.
2: Si no diem alguna cosa durant dos dies, ja esteu vius.
3: Clar, poder quan tu ets més petit, poder passar-me del tant, això, que agafeu tot això.
2: Clar.
3: En aquest sentit, són més protectors
2: ara.
3: Sí,
2: potser sí, però...
1: Jo no recordo. Em sembla que ja hi havia WhatsApp, però no recordo tant aquells grups.
2: Potser
1: també m'he oblidat, eh? Però... Però bueno, bé, està bé això. Ara m'he perdut. Tema campaments. Quina pregunta havíem fet ara?
0: Els documents aquells.
1: Els documents.
0: Sí.
3: Sí, tu havies dit
1: si havia canviat molts coses. Dels pares, sí, és que jo també tenia una pregunta sobre això. Perquè això amb els anys evoluciona. Vull dir, hi ha pares que, bueno, el que dèieu, no? Quan érem petits potser teníem...
2: Sí.
1: Deixàvem fer més i ara potser són més protectors. A nivell de nens i d'unitats també canvia? Creieu que canvia? Els més petits, els pares estan més a sobre que els més grans?
0: Jo et diria que en general ha augmentat totes una mica. Però, o sigui, ja quan els petits ja els estaven més a sobre, doncs ara encara més, i els joves ja no ho estaven tant, potser, doncs ara sí.
1: Clar. I com que abans heu dit que esteu plens al cau, com ho feu? O sigui, si ara un nen es vol apuntar l'any que ve...
2: Sí, ara ja tenim llista d'espera, llavors a la web del cau hi ha un link on t'apuntes i llavors al setembre, quan tornem a començar i ens reunim i mirem qui entra i qui surt, doncs mirem si pot entrar la gent que està a la llista d'espera, doncs va per ordre d'arribada, diguéssim, i llavors anem obrint places segons la gent que hi hagi o...
1: Hi ha preferències, diguéssim? Hi ha punts?
0: No, per ordre.
2: Sí, per ordre de... Si
1: ja tinc un germà al cau, doncs potser tinc més punts que un que acaba d'entrar.
2: No.
0: Sembla que no.
2: Diria que no. Amb això el germà m'has pillat, però diria que no. Diria que no, perquè en teoria, o sigui, per ordre de qui s'ha apuntat a la llista d'espera.
1: Ostres, això, mira, això nosaltres no ens hi trobàvem, però ha de ser maco, al final arribar l'any. Veiem quants n'hi ha. També és una mica trist, no? El que s'encarrega de trucar i dir, mira, fins aquí.
4: Una cosa important. Parleu sempre en català?
0: Sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Sempre.
4: I hi ha qui parli en castellà, per això?
0: Al cau em sembla que no.
2: Igual, jo diria fullets, algun potser que... Però...
4: Perquè hi ha...
2: En algun moment, però molt poc.
4: Hi ha nens vinguts de fora o no?
2: Ara no tenim gaires...
1: De fora vols dir migrants?
4: Sí, sí, migrants, vull dir que...
1: Fora de Sant Feliu.
4: Sí, sí, no, vinguts de fora.
2: Jo crec que ara mateix no tenim a ningú.
1: Creieu que això és una cosa que cal treballar, potser? Perquè és com, des de fora també, i segur que també ho haureu escoltat, que es diu que el cau és com una secta, no, al final.
2: Sí, ens ho diuen.
1: Llavors, això creieu que, tot i que no ho és, però ho sembla, s'ha de treballar, perquè potser gent que no sigui de la zona o del cau o que es relacioni amb la gent del cau es pensi que és com una barrera, ja. És que a mi no m'hi volen, no? Creieu que és algo que s'ha de treballar?
0: Jo penso que és una cosa que costa d'entendre si no l'has viscut i costa molt, doncs, posar-t'hi, no?, si hi ha alguna cosa que no ho entens. I per això crec que hi existeix aquesta barrera. Però principalment és això, que crec que si no ho has viscut no acabes d'entendre el que és estar al cau.
1: Clar. I a les escoles hi aneu cada any?
2: Diria que no.
0: No.
1: Ara ja no cal, no? Ara ja, com que està tan ple
0: de cau... Ara ja tenim llista d'espera.
1: No fa falta, ara ja tenim llista d'espera, no fa falta anar. Recordo que sí que hi havíem anat a les escoles. Però sí, al final és el que dèieu, no?
2: Sí.
1: Bueno, això, sobretot això de la gent que no és del cau, a vegades, però el problema és quan hi ha llista d'espera de gent que sap el que és el cau i vol entrar al cau, clar, com arribes als que poder estan com una mica fora i no saben el que és. Potser és la gent que li hauria de dir
4: el més, no? Quan, suposo que quan entren nanos que són bastant petits, els pares els hi deveu donar alguna explicació de que hi ha, com funciona el cau, com...
2: Sí.
4: I hi ha desconeixement o més o menys ja saben de què va l'assumpte?
0: Sempre depèn, no? Al final, si és la primera vegada que portes el teu fill al cau o filla, o si ja hi ha hagut un germà abans o una germana, doncs sempre és més fàcil, no?
2: Sí. I també a principi de curs sempre fem una reunió amb els pares i els expliquem, per si hi ha pares nous, els expliquem com funciona, què fem, i sí, sobretot jo crec que amb els nens petits potser no saben tant perquè acostumen a ser nens que no tenen germans grans o això, i llavors tenen més dubtes del que fem, però en general, bueno, jo crec que ho anem explicant també al llarg de l'any.
1: Molt bé.
2: Si pregunten.
3: I aquest setembre entren nous caps, alguns pleguen, això ho feu al setembre sempre?
0: Sí.
2: Bueno, a campaments d'estiu ja els que marxen ja ho sabem, i al setembre, quan tornem a arrencar, entren els nous, diguéssim.
1: A principis d'any es fa allò dels passos de branques, no?
2: Sí.
1: Aquí és on també entren els nous caps, seria?
0: Sí, exacte.
2: I marxen els... Sí,
1: el pas de branques, ens podeu explicar què és?
0: Bueno, és com una mica un ritual, podríem dir, però molt, s'ha dit molt figurat, eh?
2: Sí.
0: On representa que tu dones la benvinguda als nous membres de la teva unitat i, diguéssim, acomiades els que ja passen a la següent. I això es fa en totes les unitats, des de fullets fins a caps.
1: Mm. Molt bé.
2: Sí.
1: I un cop passen d'unitat també, feu-lo de saltar les branques?
0: Sí,
2: es diu pas de branques, per qui no ho sàpiga, perquè a la nit posem com unes antorxes i una branca al mig, llavors aquells que canvien d'unitat o marxen o són nous, salten la branca. I és com la benvinguda.
1: I el tema del fular... Quan entren els nens que comencen, ja tenen el fular oficial o hi ha un fular de novells?
2: Tenim un fular d'impàs, sí. Tenim un fular que és de color groc, tot groc, i és, bueno, tipus, dura un any, diguéssim.
1: La L.
2: Sí, exactament. Sí, i llavors quan ja fa un any que estan al cau, si segueixen, els hi donem a l'oficial.
1: Molt bé,
0: sí.
1: Està bé, és com una mica... Sí, que aquests són novatos. Molt bé. I ara vosaltres com a caps, és difícil compaginar el cau amb la vida personal, els estudis?
0: Va molt per etapes, però... Però sí, a mi m'ha costat, la veritat.
2: Sí.
0: Suposo que tu també.
2: Sí.
1: No ha de ser fàcil.
2: I depèn també per etapes i del moment, jo què sé...
3: Bueno, depèn dels estudis, també.
2: Exacte. I jo, en el meu cas, ara, per exemple, quan vaig tenir exàmens, llavors vaig tenir recuperacions, clar que no hi comptes, i llavors és com encara estàs més temps ocupat, saps? Però, bueno...
1: És un dels problemes dels caps, eh? Això crec que ens ha passat a tots.
2: Sí, i treballar i tot...
1: I sobretot també per alguns nens que han de fer el relleu, que arriben un moment que, ostres, ara no sé si... Sí que volia ser cap fa 2 anys, però ara tinc uns estudis que no sé si m'ho podré compaginar.
4: Perquè és bastant normal que els que han sigut minyons i que vagin passant i arriben a ser caps, això deu ser bastant normal, diguem-ho així, no? Perquè o ve algú de fora.
0: Ara en tenim bastants de fora.
2: Sí.
4: Però són que han estat amb altres llocs, amb altres agrupacions.
0: No.
2: Bueno, perquè alguns també agafem gent que ve a fer pràctiques pel títol de monitors i coses així, i necessiten fer pràctiques per les hores, i llavors ja ens els quedem, saps? Els enganxem i ens els quedem.
1: Estiguem amb una cadena i no marxem allà.
0: I rai.
2: Però normalment, bueno, els que arriben a clan, que potser no són molts, però els que arriben normalment la majoria pugen. Igual al cap d'un any de ser caps ja ho deixen, però en general la gent es queda.
1: Molt bé. Bueno, al final és una feina difícil i s'ha de valorar. Per tant, jo, moltes gràcies.
0: A vosaltres, home.
1: Perquè és important la feina de cap.
0: Sí.
1: No? Esteu al centre excursionista, encara?
2: Sí.
0: Esperem que per uns quants anys més.
1: Molt bé. Se us ha quedat petit o no?
0: No gaire, perquè sempre estem a fora. Sempre estem a fora. L'aire lliure. Però quan plou, això sí que és un problema, eh?
4: S'havia parlat que si us deixaven un local...
0: Sí, però ara està aturat el tema, em sembla.
1: Se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per venir.
0: A vosaltres per convidar-nos.
1: I molta sort amb el cau.
2: Gràcies. Merci.

Últims minuts del programa d'avui que els dediquem a l'espai del temps. Quins dies de maig? Jo diria quina primera vintena de maig. Fresca, humida, molta gent, bueno, molta gent tampoc, però alguna gent que em trobo pel carrer o això em diu quan vindrà la calor, quan vindrà el sol. I és que jo crec que ja toca, eh? Ja toca perquè la gent té ganes de sol i de calor. No, a mi també m'agrada, eh? A mi també m'agrada. Jo sempre els dic el mateix a aquesta gent. No patiu, que la calor em farà moltíssima. Arribarà la calor i em farà moltíssima. Però, mentrestant, gaudiu d'aquest temps, que també és molt bonic. Hem tingut unes tempestes molt maques, molt fotogèniques i realment espectaculars. El que passa que no ens ha tocat aquí cap tempesta de les fortes, eh? Ens han passat a prop. Bueno, i també a Vall, eh? A Barcelona, a Vilafranca, al Penedès, tot això ha plogut moltíssim aquest matí, però moltíssim. I a nosaltres ens va esquivant les tempestes fortes, van fer embruixats, però la forta se'ns va escapant. Però bueno, déu-n'hi-do quins 20 primers dies de maig. A la gent que no ens agrada molt la calor, això és un luxe, aquests dies que estem tenint. Però s'acaba. Per què s'acaba? Doncs perquè el famós anticicló de les Açores, el famós anticicló del centre atlàntic, va agafant posicions, es va fent fort, i cada dia que passi el notarem més i més a sobre nostra. Demà encara no. Demà una mica de fresca al matí, uns 9 o 10 graus a Sant Feliu. Atenció que fa dies que està glaçant a muntanya. Està glaçant a alta muntanya. Portem forces dies. Demà ja no glaçarà tant a alta muntanya i aquí n'hi ha pujant també a temperatura mínima. Alguna nuvolada de tarda, potser encara 4 gotes a la nostra zona, temperatures clarament més altes, 22 o 23 graus de màxima. Dimecres serà el dia que més notarem la pujada de temperatures. Unes màximes ja de 24-25 graus, començarà a fer calor al migdia, mínimes 11-12 i poques nuvolades de tarda. I dijous serà el dia més assolellat de la setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit? Admiro...

0: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella. Aquest és el programa número 213 de desè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 19 de maig de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 17è programa d'aquesta 12a temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Tal dia com avui no és una de les grans diades tradicionals catalanes, però sí que apareix vinculat sobretot a la festivitat de Sant Iu, o Sant Ivó, patró dels advocats i notaris, i també a Sant Pere Celestí. El detall de Sant Iu és interessant perquè mostra molt bé com el calendari tradicional barrejava religió, oficis i vida quotidiana. El sant, Sant Iu, era especialment venerat per juristes, notaris i gent vinculada als tribunals. En moltes ciutats aquesta festa tenia un component corporatiu, misses, trobades de gremi i àpats d'ofici. Un cop sabut així, com cada dimarts ens trobem aquí doncs, amb Pau Ibars, els Pius i Busques. Hola, Pau, què tal?
1: Bona nit.
0: Un dia més.
1: Sí.
0: Ja ens anem acostant cap a les vacances, per dir-ho
1: alguna manera. Ja es va acabant, això.
0: Ja es va acabant. Ja queden tres programes. Amb aquest tres ja s'acaba, això, per nosaltres. L'Anna, que també la tenim aquí.
2: Hola, bona nit.
0: Com va tot?
2: Bueno, bé, bé. Aquest migdia ja era de fred i ara ja començo a tenir calor.
0: Bueno, ara diuen que els propers dies es veu que més, eh?
2: Bueno, ja toca, ja toca.
0: Així estem a la segona quinzena de maig, ja, pràcticament.
2: Ja toca, ja toca.
0: Tocaria una calmica de caloreta. I, com sempre, la Gemma i el Pau, que ens aportaran la seva secció, que sempre ens estarem aquí amb nosaltres. Tots junts construirem el programa i farem arribar-lo a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui? Tonight,

Com sempre, en aquesta secció parlem d'un tema musical, que en aquest cas és Rocketman, tema que tal dia com avui, però el 1972, va publicar el Tom Jones dins de l'àlbum Honky Chateau. A Spotify té més de 1.500 milions de reproduccions. Escoltem-lo.

0: Hola a tothom, a la secció d'avui parlaré sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, d'un 19 de maig. Avui començo amb dos fets que han succeït aquí a Catalunya, per tant, un 19 de maig de 1929 a Barcelona s'inaugurava la muntanya de Montjuïc, la gran exposició internacional de Barcelona de 1929, un esdeveniment que va transformar profundament la ciutat i la va projectar internacionalment. L'objectiu de l'exposició era mostrar el progrés industrial, tecnològic i cultural de l'època, però també modernitzar Barcelona. Per fer-ho, es van urbanitzar grans zones de Montjuïc, es van obrir avingudes, construir places i millorar infraestructures. I la ciutat aprofitava l'esdeveniment per presentar-se com una capital moderna i europea, més o menys com el que va passar als Jocs Olímpics del 1992. Un dels espais més emblemàtics que es van crear és la plaça Espanya, que es va convertir en una de les grans portes d'entrada a l'exposició. També es va construir l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, amb les famoses torres venecianes, i entre els edificis més destacats hi ha el Palau Nacional, pensat inicialment com l'edifici principal de l'exposició, i que avui en dia és la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. També es va construir el Poble Espanyol, una recreació de pobles i arquitectures de tota Espanya, que encara avui es pot visitar. I un altre edifici clau va ser el Pavelló Alemany de Barcelona, dissenyat per l'arquitecte Ludwig Mies van der Rohe, considerat una obra mestra de l'arquitectura moderna. Tot i que inicialment era un edifici temporal i es va desmuntar un cop acabada l'exposició, van deixar una impressió tan gran entre els arquitectes i ciutadans que dècades més tard, Barcelona va decidir reconstruir-lo exactament al mateix lloc. La rèplica actual, inaugurada als anys 80, s'ha convertit en un símbol de l'arquitectura del segle XX. L'exposició també va deixar un dels símbols més coneguts de Barcelona, que és la Font Màgica de Montjuïc, inaugurada per l'esdeveniment i convertida amb els anys en una de les grans atraccions de la ciutat. També un 19 de maig de 1960, on Barcelona va viure un dels episodis més simbòlics de la resistència cultural contra el franquisme, els anomenats fets del Palau de la Música. Tot va passar al Palau de la Música Catalana durant un acte commemoratiu del centenari del poeta Joan Maragall. En aquell moment, la dictadura de Francisco Franco mantenia una forta repressió contra la cultura i la llengua catalana. El català estava limitat en l'espai públic i símbols com el cant de la Senyera eren vistos amb desconfiança per les autoritats franquistes. De fet, abans del concert, les autoritats franquistes van advertir clarament que el cant de la Senyera no es podia interpretar ni cantar. Durant el concert, a més de l'atenció per la presència de les autoritats i el control policial, es van produir una acció silenciosa però molt significativa. Alguns assistents van repartir fullets antifranquistes dins del palau. Aquests papers contenien missatges de denúncia del règim i reivindicació de la cultura catalana. El moment clau va arribar quan l'orquestra va interpretar el cant de la Senyera. Una part del públic es va aixecar, va començar a cantar-lo, transformant el concert en una protesta oberta. El gest, aparentment senzill, tenia una gran càrrega simbòlica. Cantar en català en aquell context era un acte de desafiament directe al règim. I en aquest episodi va tenir un paper destacat Jordi Pujol. En aquell moment, Pujol era un jove activista del catalanisme polític i cultural vinculat a cercles que promovien la defensa de la identitat catalana. I se li atribueix la implicació en la preparació de la protesta i en la difusió dels fulls clandestins contra el franquisme. Després dels fets, el règim va reaccionar amb duresa, es van fer detencions i interrogatoris i Pujol va ser condemnat en un procés judicial que el va portar a presó durant un temps. Aquest fet el convertí en una figura coneguda dins l'oposició franquista i va marcar l'inici de la seva projecció política posterior. Ja a nivell internacional, un 19 de maig de 1921, els Estats Units van aprovar la primera gran llei de control migratori restrictiu, això que està de moda avui en dia. Doncs bé, el 1921 els Estats Units ja ho feia. Fins aquell moment els Estats Units havien estat un país que rebia milions d'immigrants, especialment d'Europa, però després de la Primera Guerra Mundial va créixer la por social, la crisi econòmica i el desig de limitar l'arribada de la població estrangera. La nova llei establia un sistema de quotes d'entrada, és a dir, un límit de nombre d'immigrants que podien arribar cada any segons el país d'origen, i això afavoria sobretot els immigrants del nord d'Europa i restringia fortament els del sud i els de l'est del continent. Pel que fa a l'economia, la mesura va tenir efectes diferents. A curt termini va reduir la competència laboral en alguns sectors, però a llarg termini va frenar l'arribada de treballadors de talent que havien estat importants pel creixement industrial del país. També un 19 de maig de 1962 es va realitzar un dels actes més coneguts per John F. Kennedy, que és quan l'actriu Marilyn Monroe va interpretar en directe la cançó Happy Birthday, Mr. President, durant una celebració al Madison Square Garden de Nova York. L'impacte va ser immediat, milions de persones van veure o sentir parlar de l'esdeveniment i la imatge de Kennedy en va sortir reforçada, en part, ja que es va associar a un ambient de popularitat, modernitat i glamur en plena etapa de creixement de la seva presidència. Al mateix temps, l'actuació també va alimentar especulacions i titulars a la premsa, convertint-se en un dels moments més comentats de la cultura popular nord-americana dels anys 60. I per acabar, un 19 de maig de 1974, l'arquitecte i professor hongarès Erno Rubik va crear un dels trencaclosques més famosos del món, el cub de Rubik. Rubik no el va inventar inicialment com una joguina, sinó com una eina per explicar conceptes d'espai i moviment als seus alumnes d'arquitectura. El cub està format per sis cares de colors i es pot girar en totes direccions, barrejant les peces de manera que l'objectiu és tornar a deixar cada cara amb un sol color. Quan el va dissenyar, el repte era tan complex que fins i tot el seu creador va trigar un temps a resoldre'n per primera vegada. Això demostra que no només era un joc, sinó un autèntic problema matemàtic i lògic. Actualment, el millor registre és de 3 segons i quan Erno Rubik el va barrejar per primera vegada, va trigar aproximadament un mes en resoldre'l. Amb el temps, el cub es va popularitzar arreu del món i es va convertir en un fenomen global, especialment durant els anys 80. Milions de persones van intentar resoldre'l i fins i tot avui en dia continua sent un repte molt present en competicions i comunitats especialitzades.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui és un dia on hi ha múltiples celebracions de dies mundials i setmanes mundials, però moltes, eh? Dia mundial del joc net, el dia mundial del metge de família, el dia mundial de la donació de llet materna, el dia mundial de la malaltia inflamatòria intestinal, la Setmana Internacional de l'Educació Artística, la Setmana d'Àfrica i la Setmana Mundial del Parc Respectat. Vull dir, avui en tenim per donar i per vendre. Parlem del dia mundial del metge de família, que és el que potser ens és més proper. El 19 de maig es celebra aquest dia del metge de família impulsat per la UONCA, que és una organització internacional i ho fa des del 2010. La campanya de 2026 té un lema molt significatiu: atenció compassiva en un món digital. El tema és molt actual perquè posa sobre la taula una atenció real. Cada vegada hi ha més intel·ligència artificial, telemedicina, APP de salut i burocràcia digital, però la medicina de família continua basant-se sobretot en la relació humana.
2: La idea central de UONCA és que la tecnologia no hauria de subsistir al vincle metge-pacient, sinó reforçar-lo. És interessant perquè el metge de família ocupa un lloc gairebé tradicional dins del sistema sanitari. Coneix el pacient al llarg dels anys, entén el context familiar i social, detecta problemes abans de que siguin greus i sovint acompanya processos vitals sencers. Per això el lema del 2026 insisteix tant en la compassió i en l'atenció centrada en la persona. La preocupació del fons és que els sistemes digitals acabin convertint la medicina en una successió de pantalles, protocols i dades. A UONCA Europa i altres organitzacions de medicina familiar també es debat molt sobre diversos temes: la sobrecàrrega burocràtica, la manca de metges de família joves, el desgast emocional i el paper de la intel·ligència artificial clínica. De fet, a Catalunya mateix, Metges de Catalunya advertia recentment que és l'especialitat que més es necessita però que menys trien les noves generacions.

qui va néixer un dia com avui? Com és el més habitual, aquesta secció la comencem sempre amb música. Endavant, Pau.

0: Sam Snead va néixer el 19 de maig de 1992 a Londres, Anglaterra. Va créixer en una família on la música tenia molta presència i de petit ja cantava en corals i estudiava interpretació musical. La seva explosió internacional va arribar el 2012 gràcies a la col·laboració amb el duo electrònic Disclosure a la canció Latch. La veu emocional i molt distintiva de Sam Smith va cridar immediatament l'atenció. Poc després va triomfar amb Stay With Me, que acabem d'escoltar, una balada que el va convertir en una estrella mundial. El seu primer àlbum, In the Lonely Hour, parlava sobretot d'amor no correspost, soledat i vulnerabilitat emocional. Abans de ser famós, Sam Smith treballava en un bar i actuava en locals petits de Londres. Ha explicat diverses vegades que durant anys pensava que mai podria viure de la música. Quan enregistrava Lay Me Down, la càrrega emocional era tan forta que va haver d'aturar segregacions perquè acabava plorant.
1: El 2019, Sam Smith va anunciar públicament que s'identificava com a persona no binària i que preferia els pronoms they, them, que és elles, en anglès. Va ser un moment molt comentat dins la música pop internacional perquè ajudava a donar visibilitat a les identitats no binàries. Va cantar Writing on the Wall, la cançó principal de la pel·lícula del Spectre. El tema va guanyar un Oscar a millor cançó original. Les cançons més conegudes del Sam Smith acostumen a ser íntimes i sentimentals, com ara són el de Stay With Me, To God, At Goodbyes, que l'escoltarem ara, I'm Not the Only One, Lay Me Down. El seu estil combina pop contemporani, soul clàssic, influències gospel i una interpretació vocal molt expressiva. Molta gent compara algunes interpretacions seves amb grans veus del soul britàniques, com Adele o Amy Winehouse, tot i que Sam Smith té un registre més proper a la balada pop moderna.

0: Passem ara a parlar d'un escriptor. Hi ha un escriptor xinès, que normalment jo crec que no hem parlat mai d'un escriptor xinès aquí. Li Bai, també escrit Li Pol o Li Taipo, va viure entre els anys 701 i 762 durant la dinastia Tang, considerada l'edat d'or de la poesia xinesa. És un dels poetes més famosos de la literatura universal. La seva poesia parla sovint de la natura, la lluna, el vi, l'amistat, la solitud i la llibertat espiritual. Li Bai va passar gran part de la vida viatjant per la Xina. Preferia la vida bohèmia i lliure abans que ocupar càrrecs oficials estables. Era conegut perquè bevia molt. La llegenda diu que va morir intentant abraçar els reflexos de la lluna sobre l'aigua mentre anava embriagat en una barca. No és segur que sigui cert, però la història es va fer molt popular perquè encaixava amb el seu estil poètic i vital.
1: Va arribar a ser convidat a la cort imperial Tang per la seva fama com a poeta, però el seu caràcter independent i poc disciplinat va fer que no s'hi adaptés gaire temps. No escrivia llibres unitaris, com els moderns. La seva fama prové, sobretot, dels seus poemes. Alguns dels més coneguts són Pensaments en una nit tranquil·la, Bevent sol sota la lluna, Comiat d'un amic, Ascens al món Xingting o Cançó del riu. Escoltem un fragment traduït del poema Pensaments en una nit tranquil·la.
0: Davant del meu llit, la llum de la lluna. Sembla gebre damunt la terra. Alço el cap i miro la lluna brillant. La baixo i penso que en la meva terra natal. Aquest poema és famós per la seva senzillesa i emoció. Amb molt poques paraules expressa nostàlgia, silenci i distància. Li Bai és considerat un símbol de la poesia lliure i inspirada. La seva obra ha influït poetes de tot el món i continua sent molt llegida avui. Tornem a passar la música i anem a escoltar-ne un tema. To all the people all around.

0: Alexia, que no és la jugadora del Barça. Nom real, Alessia Aquilani. Va néixer a Itàlia el 1967. Es va fer molt famosa als anys 90 en cançons de dance i eurodance que van triomfar a discoteques de tota Europa. Va començar cantant en petits grups abans de ser descoberta per productors de música dance italians. Va treballar amb el famós productor Ice MC, participant en diversos èxits internacionals. Amb els anys va passar l'eurodance a un estil més pop i melòdic. Principals cançons, la Ulalala, que acabem d'escoltar, Summer is Crazy, Think About the Way, Happy i The Music I Like. És recordada com una de les grans veus femenines de l'eurodance europeu dels anys 90. Acabat de conèixer aquesta noia, l'Alexia, parlem ara d'una escriptora de casa nostra.
1: Mercè Company. Va néixer a Barcelona l'any 1947. És una de les autores més conegudes de la literatura infantil i juvenil catalana. Ha escrit contes, novel·les, guions i obres de divulgació, sempre amb un estil molt proper i imaginatiu. Va començar treballant en el món editorial i de la comunicació abans de dedicar-se plenament a escriure. La seva obra sovint tracta les emocions dels infants, la imaginació, la convivència i temes socials explicats amb sensibilitat i humor. De petita era una gran lectora i explicava històries als companys d'escola. Ha comentat en entrevistes que moltes idees li venien observant converses i preguntes dels nens. Diverses de les seves obres s'han utilitzat a escoles catalanes per fomentar la lectura. Entre els seus llibres més coneguts hi ha La nana Bonilda menja malsons, Les tres bessones, En Roc drapaire i La història de l'Ernest.
0: La sèrie de Les tres bessones es va convertir també en una popular sèrie de televisió coneguda internacionalment. De La nana Bonilda menja malsons, escoltem-ne un petit fragment. La nana Bonilda tenia una gana terrible, però no menjava sopa ni macarrons. El que més li agradaven eren els malsons dels nens. Aquest inici és molt recordat perquè barreja humor, fantasia i un toc misteriós que atrau molt els lectors petits. Mercè Company ha estat clau en la

preservació de la literatura infantil catalana moderna i en la normalització de la lectura en català entre diverses generacions d'infants. Un cop parlat d'aquesta autora de conte infantil, Mercè Company, tornem a la música.

0: Grace Jones va néixer a Jamaica el 1948 i es va criar entre el Carib i els Estats Units. Als anys 70 es va fer famosa com a model internacional i després va triomfar com a cantant i actriu. És considerada una icona per la seva imatge andrògina, ens la recordem tots així alta a la pel·lícula de James Bond, extravagant i molt avançada al seu temps. Va barrejar música disco, new week, reggae i pop amb una estètica única. Va treballar com a model a París abans de dedicar-se plenament a la música. El seu estil visual, cabell pla, vestits geomètrics i maquillatge teatral, va revolucionar la moda dels anys 80.
1: Era coneguda per als seus concerts provocadors i plens d'energia. Va aparèixer en pel·lícules del James Bond i de ciència-ficció. Les seves principals cançons van ser Pull Up on the Bumper, que acabem d'escoltar, Slave to the Rhythm, Le Vie en Rose, Private Life, and I've Seen That Face Before. Les seves cançons tracten sovint de la llibertat personal, el desig, el poder, l'identitat i la provocació artística. La Grace Jones és vista com una pionera de la llibertat estètica i de la fusió entre la música, moda i performance.
0: I quan falten 19 minuts o 18 minuts pràcticament per acabar a les 9, anem a parlar d'un altre músic de casa nostra. Escoltem un tema.
2: La moto.
3: Oh, Pere, vinga, trau a Tàpies. On va tot això, Tàpies? Va, tu, oi, Tàpies.
2: Amb moto, xupo-papai, amb moto, xupo-papai, amb moto. Papapai, moto, xupo, papapai. Quan engegueu la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, moto, xupo, papapai, moto, xupo, papapai, moto, xupo, papapai, moto, xupo, papapai. Que fan a les seves banyes, que fan boles al seient. Tot el llet sóc terrible.

0: pedal, jo sóc bugia. Soc la roda i sóc pistó. I m'accelero el cor i freno. Soc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret. I he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal a mi. Encara parlem mal com el senyor, com la foto aquesta que ens m'agrada.
1: Nascut a Barcelona el 1946 i vinculat també a Vilanova i la Geltrú, Tàpies va començar la seva trajectòria artística en l'àmbit de la cançó d'autor, dins l'ambient del moviment de la nova cançó. Amb el temps, però, va construir una personalitat pròpia molt diferent, més festiva, irònica i propera al públic. A partir dels anys 80 i 90 va guanyar molta popularitat a la ràdio i la televisió amb espais dedicats a la gastronomia, sempre explicada amb humor i un estil molt personal. Era habitual que en directe improvisés comentaris humorístics sobre plats tradicionals catalans, fent broma amb dites populars o noms de receptes. En alguns programes de ràdio explicava receptes amb històries inventades de pescadors, pagesos o cuiners ficticis, creant una mena de folklore gastronòmic propi. Es diu que en presentacions en viu podia començar parlant d'un plat i acabar cantant una cançó improvisada relacionada amb el vi o el peix del dia. La seva obra i els seus programes giraven sobretot al voltant de la gastronomia catalana, cuina tradicional, vins i productes locals, l'humor quotidià, ironies sobre la vida diària i costums catalans, la cançó d'autor i cultura popular, amb un to més lleuger que altres cantautors de la seva generació, identitat i territori, especialment el Penedès i el Garraf. I, per últim, divulgació radiofònica, va ser una veu molt reconeixible en mitjans catalans.
2: En Pere Tàpies és recordat com algú que va aconseguir fer de la gastronomia un espai cultural i divertit i que va portar la cultura catalana a un format molt accessible i proper, especialment a través de la ràdio. Pere Tàpies no va ser un cantant d'èxits comercials clàssics, sinó, més aviat, un autor de cançons molt vinculades a l'humor, la gastronomia i la cultura popular, sovint difoses en programes de ràdio i actuacions en directe, més que en grans llistes d'èxits. Tot i això, hi ha algunes cançons i peces que es consideren especialment representatives de la seva trajectòria. El romesco, per exemple, és una de les més emblemàtiques, dedicada a aquest plat típic del litoral català, amb el seu estil humorístic característic, la cuina del país, cançó divulgativa i festiva sobre la gastronomia tradicional catalana. Cançó del bon menjar, exemple del seu estil entre la cançó i la tertúlia gastronòmica. El país del vi, és on combina humor i referències del món del vi i la cultura del Penedès. Racons de mar i muntanya, peça més evocadora sobre el territori i els productes locals. Moltes de les seves peces no van ser pensades com a hits convencionals, sinó com a cançons narratives i humorístiques, sovint creades per a ràdio o espectacles en directe. Per això, el seu llegat musical és més oral i cultural que no pas discogràfic en sentit estricte.
1: Al començar a parlar d'en Pere Tàpies hem escoltat el tema titulat La moto i ara, per acabar, escoltarem el tema Cançó de trompetes.

I se senten les trompetes, fan. És l'eterna musiqueta del... Faci fet, faci calor, el seu so es munyadís, travessant parets i portes, baixos, llancans i petits. La trompeta és sorollosa, fa... Enfarfega, fa nosa, tant de... Sigui un dia qualsevol, o bé festa complaent, sentireu per tot arreu el soroll de l'instrument. I així en el país venerem tots l'instrument, que ens faci homes de seny, responsables i cabals. I quan és un infantó, amb mirada d'home nou, li exhibem ràpidament la gatzara i l'enrenou. Li exhibem ràpidament la gatzara i l'enrenou.

Oi, bes que já tão babani. Aqui, pronto, tom, vê o que é isso aqui. Aqui, o acertava-me tot i ell, una estranya novetat. Però ningú no ha dit res més, hem fet mutis, hem callat. Ja està bé, de musiquetes, i de... que ens està fent la punyeta, tant de... amb piano o flauteta, amb guitarra o guitarró, amb viola o pandereta, acabem amb la cançó. I així en el país venerem tots l'instrument que ens faci homes de seny, responsables i cabals. I quan és un infantó amb mirada d'home nou, li exhibem ràpidament la gatxada i l'enrenou. Li exhibem ràpidament la gatxada i l'enrenou. Solo!

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu? Avui us vinc a parlar de dones una mica més actuals, que sempre parlem de dones de fa molt de temps, que van marcar camins i van obrir d'altres. Però avui volia donar una visió una miqueta més recent i més moderna de dones que a dia d'avui estan fent grans coses. I he buscat informació sobre les dones científiques catalanes que estan trencant barreres en tots els àmbits de la investigació, des de la biomedicina fins a l'astrofísica i la robòtica. Moltes d'elles desenvolupen la seva carrera en institucions catalanes de primer nivell. I aquí que m'he trobat unes quantes referències. Algunes d'elles, les més destacades, serien: Núria López Vigas és una investigadora de ICREA, a l'Institut de Recerca Biomèdica, IRB, de Barcelona. Destaca pel seu estudi de l'impacte de les mutacions en el genoma per avançar en la medicina personalitzada del càncer. Com veieu, una enorme tasca. També tenim a la Carme Torres. És matemàtica i doctora en informàtica. És líder en l'àmbit de la robòtica intel·ligent i l'ètica de la intel·ligència artificial. Molt important, l'ètica en el tema d'intel·ligència artificial, com ja sabeu. Ella investiga a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. Després també tenim a la Alicia Sintes. És física de la Universitat de les Illes Balears, una figura clau en la detecció d'ones gravitacionals i forma part de la col·laboració internacional LIGO. Déu-n'hi-do la feina de l'Alicia. Després trobem també a la Núria Montserrat. Ella és una investigadora de també ICREA, a l'Institut, com us he dit abans, de Recerca Biomèdica, i ella està especialitzada en l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, a l'IBEC. Lidera estudis capdavanters en medicina regenerativa i bioimpressió d'òrgans. Com us quedeu? Bioimpressió d'òrgans. Això sí que és fer servir la ciència per avançar en el món de la salut. I després tenim a la Frances Arnold. Ella ha sigut ni més ni menys que guardonada amb el Premi Nobel de Química. És una enginyera química nord-americana reconeguda mundialment per la seva tasca pionera en l'evolució dirigida d'enzims i també està molt vinculada en els estudis dels instituts catalans que fan recerca a dintre de tot aquest àmbit. Com veieu, són unes dones molt i molt interessants. Es podria dir que el camí que va començar la Dolors Aleu i Riera, de la que ja vam parlar, que aquesta dona que va néixer l'any 1857, va ser la primera dona en llicenciar-se i exercir la medicina a Espanya i era una dona barcelonesa. Ja us vaig explicar en el seu moment que va ser pionera perquè es va llicenciar en medicina a la Universitat de Barcelona i va obtenir el títol oficial a la Universitat de Madrid perquè resulta que els títols oficials només es podien obtenir a la Universitat de Madrid i no a la de Barcelona. Ella, durant els seus anys universitaris, va haver de suportar un rebuig i moltes burles perquè, bueno, era una dona que estudiava medicina a finals del segle XIX a Espanya, que encara teníem una situació una mica bastant allunyada del que seria la integració actual. Ella inclús va ser escoltada a classe per el seu pare o professors per garantir la seva seguretat, però va exercir amb èxit després, durant 25 anys, en una consulta pròpia a Barcelona que estava especialitzada en ginecologia i pediatria, val? De cara a la... diguem que va orientar la seva activitat professional en un terreny que en aquell moment era absolutament de les dones. I des de luego suposo i m'imagino que totes les dones que anessin a la seva consulta agrairien més que fos una dona en aquells moments qui les visitava que no pas un home. Varen haver-hi altres pioneres catalanes com ella, la Helena Maseras, que va ser també la primera dona en matricular-se per la carrera de Medicina, o la Martina Castells, que va aconseguir un doctorat juntament amb l'Aleu. Des de llavors fins ara, com veieu, les coses afortunadament han canviat molt i ara tenim grans dones de casa nostra i de fora que treballen amb nosaltres, pioneres en el món de la biomedicina, de la química i de la física. Així doncs, una gran salutació per elles i un agraïment molt gran de part de totes per la seva tasca i per les coses tan importants que estan fent. Bona nit a tothom i ens veiem al proper programa.
0: Doncs bé, aquí, fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella. A més, per una codinenca els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada. Amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi, que hi ens retrobarem d'aquí a 15 dies. Que passeu una molt bona quinzena, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt, molt feliços. No deixeu mai que això us ho prengui ningú.

0: Ona Cudina.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
3: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
3: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
1: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
3: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
1: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
3: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos del carrer Príncep de Viana, a 3:45.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia, les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
3: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants, en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornada, es preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont, parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
4: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un 100 de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
4: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibars i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
12: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
13: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
4: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 2 homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
4: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llardecans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
4: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
14: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura. Una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip ja és referència en matèria de salut i natura per molts centres de Catalunya.
15: Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria. De fet, fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides. Fa 10 anys que estem treballant ja.
14: La jornada ha comptat, entre d'altres ponències, amb la participació de la directora d'Ipsalut, Maria Puigferrer, del gerent de CatSalut de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, o del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramírez Torrentà.
0: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
4: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
16: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
17: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
16: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal, perquè asseguren que es troben en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'Aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb això sí també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
4: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
18: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
19: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferent diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no? amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
18: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions, amb 3 trasllats no greus.
0: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
4: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
4: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
0: I més premis. Hem de parlar, en aquest cas, també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
4: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
0: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
20: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
21: I la veritat és que és molt emocionant perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs, bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i, bueno, i molt feliç.
20: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola l'Adi Oms en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
0: Són les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
4: Eva Pajor, amb un doblet i Cata Coll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
0: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
23: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planter Xuri Urdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i al temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara, que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1. Momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a un amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
1: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
2: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços. Només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
1: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
4: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
0: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
4: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la cinquena posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
6: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
3: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia, les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i

0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
1: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
2: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un avanç de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
3: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
2: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
4: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Pues aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
2: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
1: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, concretament al terme municipal del Brull.
1: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas, la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
1: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
1: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar

0: Específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats, n'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
1: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenca, Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
0: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
2: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
3: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
4: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
5: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
4: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament, en declaracions al programa Ciutadella.
6: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
4: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
2: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
3: Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
2: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
3: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
7: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
8: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
3: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
2: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la 3ª edició del seu festival gastronòmic.
3: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha aplegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
9: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
10: Pràcticament tots fan dos o tres tapes i per tant doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que per tant doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
9: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
2: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
3: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
11: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14a edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
12: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment, seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
11: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
2: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
3: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
13: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
14: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
13: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
2: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
3: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora s'ha convençut que la nova direcció amb Julio Villar al capdavant encara portarà el festival més enllà.
2: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas, en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Tocam de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci, des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, tote bags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clicho, Zippies o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Plaza-Hisent, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé, quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits, el raconet de peques, s'està quedant molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zippy gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant en aquest cas de futbol masculí. Una mala notícia: el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafañé.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
5: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la lliga amb derrota del camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc 3R. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden 13 victòries, ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé, guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que n'ha fet 20, més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb dos triples als últims dos minuts del nord-americà Darron Hilliard. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona, a Fontejau.
1: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
0: I després d'assegurar la classificació als play-offs de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
9: Que Burgos està en una bona ratxa, han ganat 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
8: Si la clasificació es quedés com està actualment, amb la penya en 6a posició i el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
1: Recuperem informació futbolística. En aquest cas, ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off de descens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
1: I pel que fa al play-off descens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
10: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrada.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia, perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
0: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats. I d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs, recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, vinga, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
4: Jo vull dir molta història. Jo crec que els encantarà.
2: Sí o no?
4: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
2: Ai,
4: com... ai. Però l'aire leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
2: tot
4: era en blanco-negro
2: estava...
4: i en castellano todo.
2: No hi havia
4: és
2: más.
4: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para los amigos.
2: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
4: Hombre, seria fantàstic.
2: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya hasta aquí puedo leer», que després en parlarem.
4: Hombre de la Mayra Gómez, que en
2: doncs,
4: tan boníssima.
2: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
5: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que en 1974, que jo no me'n recordava,
0: és
1: nombrado director de programes en plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite,
0: vaya,
1: o es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama al trasplante,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per tots.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet crec que el Madrid de la Quinta del Buitre, a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, acabava de firmar Mbappé, i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la minya mal per les dues piernas d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny.
1: Clar, que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on, evidentment, quan col·lectivament funciones, les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta, davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet, Lliga i Champions, i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat. I va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi, semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell, una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: Quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de la mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple el futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat... I és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més... que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és igual a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos... No et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. En tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu... No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, amb aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan... És una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que, en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea, no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol.
0: Sí.
1: Generava tantes ocasions de gol. Tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez a la defensa. No?
0: Sí, ni més ni menys.
1: Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any... Que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en
0: gol
1: moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: exacte.
1: Perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a
0: conseqüència
1: de l'edat.
0: Sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números tota la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno.
1: Se t'ha lesionat al final i al final has pogut gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè a Getafe i a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, a la que veus una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: I
0: més
1: aquest
0: ni menys.
1: És el problema del Barça.
0: Ah, exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador d'arriba amb 34 anys i pràcticament, o sigui, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més, hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
0: Sí,
1: i aquest any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
0: Sí,
1: i ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
0: Aquell gest.
1: Jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet en 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell
0: sí.
1: forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava a Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la gent. Ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de la seva dona, Lewandowski, no?
0: I
1: han estat feliços a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols, ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat quatre temporades molt bones, sobretot les tres primeres, però, vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat per gairebé dues dècades al club guanyant
0: tota
1: títols,
0: etcètera.
1: Realment, ell, ahir, té un comiat de llegenda.
0: De llegenda,
1: I és per això, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, hòstia, veus un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que fixa del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que, clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça, probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
0: Ni més ni menys.
1: Un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... O sigui, o deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit, no n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça, segur, perquè no hi ha cap... Perquè els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni
1: perquè
0: menys.
1: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça Guardiola, encara que no siguis de la Barça.
0: Aquí està.
1: I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
0: Sí, Fermín... Que...
1: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment...
0: Ja ha tocat,
1: ho està passant malament.
0: Sí, una brossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
0: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
1: Són més culers. Jo l'altre dia deia en broma.
0: És brutal.
1: Són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús, són més culers que els que estan a la rua.
0: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els caners.
1: Bueno, Valde, Casador... Sí. Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí, sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
0: és
1: absolutament imparable. O sigui, crees un producte que, està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui,
0: tremendo, allò, eh? Vull dir,
1: a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
0: Sí, sí, de tot.
1: Perquè imagina't, fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
0: No.
1: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir,

0: temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
1: la veritat
0: del propi, o sigui, del propi Barça, evidentment un error greu.
1: Sí.
0: Des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el Madrid què fa? O sigui, Florentino què fa l'altre dia de manera lamentable?
1: Sí, no,
0: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
1: Exacte.
0: I aleshores, al final és...
1: Bomba de
0: fum. Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga. Va guanyar la Lliga. Va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga. I que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres
1: que ara diuen
0: que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
1: sí, clar.
0: Florentino de fa 20 anys... I clar, la premsa és perpèntica, tocant el mòbil, però, apartant
1: sí.
0: el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
1: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes. És que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar. Vull dir...
0: Però, clar, a Florentino li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells amb Valverde hagi acabat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió,
1: interna, sí.
0: de no saber de fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
1: però és que cada dia surten
0: final...
1: bolets. Ara, l'altre dia, fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
0: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda del vestidor.
1: Interna, és que és
0: com a conseqüència
1: de
0: les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet 2 grans fortes. La primera temporada és al Bayer Leverkusen. I el Benz com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà dels resultats un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
1: l'altre, no,
0: vindrà Xavi Alonso aconseguir això? Jo tenia els meus dubtes. No ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I
1: res.
0: Poses a un amic del president.
1: Ni més ni menys.
0: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles, i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a estripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia quan canvia Vinícius el dia del Clàssic, li munta el lío i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. i Mbappé, que s'ha acabat

0: esborren perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més a més, de resoldre de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen. No casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
1: però
0: és molt difícil per solucionar-lo.
1: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui, ja, quan ja
0: no,
1: van...
0: Jo ja et dic el que farà Mourinho.
1: De quin peu calça?
0: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
1: clar,
0: quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
1: està creixent,
0: no és comparable encara al Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor, tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor. Tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, ni en pintura, però
1: sí.
0: És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
1: I ja està.
0: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
1: clara i
0: concreta de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
1: correcte, d'aquella època.
0: De fa uns anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
1: passi,
0: no? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
1: Sí, no? va entrant.
0: Però jo crec que Hansi Flick, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
1: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
0: Això és un non-stop, ja ho saps. És
1: ni més ni
0: gràcies
1: menys.
0: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
1: Abraçada forta.
0: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. La gente me señala, me apunta... Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell, a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant? Què estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que venen a veure els personatges. Bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en l'assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt la Sílvia Pantoja.
1: Perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que... Sí, senyor, mira com ho saps.
1: Has vist, Aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o algo, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Chiquetete.
1: Amb el Chiquetete, exacte. Ella va començar amb el Chiquetete. I tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el Chiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 30 anys i va començar a cantar amb el gran Chiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Chiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte. Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va fer uns anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia sí. Èxit allà a Mèxic.
1: Sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja. De fet...
2: Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat, aquest
1: sí.
2: Show, no? Per
1: sí.
2: Anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte. Sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir
1: que...
2: Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada. Aquí.
1: Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace 2 años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni. Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles.
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta,
2: hola,
1: Joan...
2: Com estem, Rui?
1: Què, nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Ja estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-me, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Carai, escolta...
2: Com una porca. Home. Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No,
1: Toni, home.
2: Una mica més el meu, sí o no?
1: Toni,
2: i a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home. Sisplau, per no, Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el Prall, estarà ideal, eh, Joan, perquè és una ambigüetat total. Sí o no?
1: Ah, sí?
2: Em preparo. Pararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre. Escolta'm, i sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
3: Bueno, que el Toni em deixa així, sí, jo, disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
3: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
1: Home.
2: Espera un moment, Joan, que
1: què?
2: A veure que et doni temps a... Més tranquil és...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
2: Va molt petit ballet de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
2: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
2: ...pels passadistos del Hister, la teta.
1: Oi, el Hister, sí, sí.
2: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
2: Ho sabies o no?
1: Què dius?
2: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
1: Clar.
2: I què li pots dir a aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
4: Home, Sergi Soler, juntament amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
2: Va, quan...
4: Sí, espera, que ho digui. Ja.
2: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
5: Jo no soc reproductor, soc reproductor, ¿verdad? Jo que sé, el Sequiromat, el Foro de Líder, el... Com es llama? El Dama, el... El Sequi que és mia... jo que sé, moltes coses.
2: Molt guai.
5: Moltes.
1: Poca broma,
2: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
2: Sí, que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
5: Sí, una estoneta sortiré.
2: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. Se'n va estar bon suït. No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
2: Sí. I no... que deia que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretot, cabello y dientes. Sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
2: En Joan Bosch, de la caixa tonta de la xarxa que també per fer Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com... Jo, esteu preparant un...
2: El Toni Rovira fa això pel
1: que s'ha dit.
2: Clar. Jo venia al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
2: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
2: Aquí és un personatge que és història, no,
1: ja
2: que no tenim temps.
1: Ja ho sé. Escolta'm, aquell disc... Quin disc ha fet ha tingut més ventes?
2: El deu té,
1: però el de Cròniques es va vendre molt, també,
5: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, la Fórmula Vieta.
1: Mira. És que aquí estem al tanto, aquí, Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
5: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Per això són pacilons.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo. I encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tenint bolos, vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
2: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
2: I vull anar un moment...
1: Vale, doncs, Toni, escolta'm... Toni, ole!
2: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, Toni, has fet aquí un bon repàs, Déu-n'hi-do, els nostres oients, jo crec...
2: Jo me'n vaig cap als passadissos i entrego persones que ni sabien ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
2: La Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí, què... Sí. Carai, Toni, escolta... Després dius...
2: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3,
1: sí,
2: també,
1: sí.
2: Que em va conèixer a la festa de la Pema, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
2: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno.
2: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Vinga. Cuida, Toni.
2: Coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: nova llum.
1: La caixa tonta.
0: Aspira arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc el Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat. Quan el sol se'n
3: va. I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpta Vitoria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira del Toni Rovira. I tu!
0: Qui va dictar les normes? Qui va impulsar?
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent. I somiar despert. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Però se t'ha tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, al cap de l'ocell li surt, perquè està tatuat al clatell.
0: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la. Va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més, lletjíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobàvem a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit, bona nit.
1: I sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies.
2: Sí. Amb gent jove, que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrat.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO.
4: Sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí, molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, doncs, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
5: Bueno, doncs igual, jo bueno, tinc 15 anys, perquè per llàstima soc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també, i bueno, això que ha dit també, doncs, que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs, a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
5: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i ara estic fent primer de batxillerat, i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida, perquè doncs, crec que, a part de formar bones amistats, doncs, també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants, perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor, i també crec que és bastant útil perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció de... també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones, i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges no? a través del teatre?
4: Totalment, amb tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general?
5: Sí.
1: Adrià,
5: sí, sí.
1: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa, o el teatre ja t'omple prou i t'és
6: bueno,
1: suficient?
6: Jo, el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això...
2: També
1: lectura.
2: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, totalment d'acord.
6: Amb l'estudi. Amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen, o sigui, molt bé.
2: Aquesta...
1: Sí.
2: Maduresa i la potència de veu
1: i seguretat,
2: la claredat, la seguretat, sí. Vull dir, tot això penseu que us ve donat del teatre o ja sou així de mena vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. Bueno, és el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenyen moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, per vocalitzar, projectar tot això... Us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor i això doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, no, a veure si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Alusia.
1: Alusia.
4: Sí.
1: Ja t'ho deia jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan fa ja.
6: Ara farà... Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'hem començat, potser.
1: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
5: Bueno, a veure, nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre, estem molt ficats i sempre doncs, que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, doncs som persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea, que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer doncs, ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
2: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
4: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, bueno, és una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica doncs, tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
2: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics.
5: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
4: Sí.
5: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
2: La vostra franja.
5: Sí.
1: Sí que tampoc no es feu un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics no, ha patit un problema d'assetjament...
4: Sí.
1: Escolar,
5: sí.
1: No?
5: A veure, que això surt al principi, que tampoc sí. És dir cap spoiler.
1: Això, però vull dir que al final sí. La temàtica va al voltant d'això,
5: sí.
1: Eh?
5: Jo també? Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al doncs, que anem representant durant l'obra.
1: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta sí. Per descansar del tema.
2: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
6: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser doncs hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs, crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs, que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs, jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
2: Que ben dit tot.
1: Sí, quan
2: és que és un fantàstic.
1: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges es fan posar en una situació que has de... que és que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia,
2: clar,
1: justament.
2: Jo, per exemple, que no
1: l'has vist, clar.
2: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
1: Sí, que just venint cap aquí, a la ràdio, estaven dient una notícia a RAC1 que... Havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, que és més fàcil. Diguéssim.
5: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, en aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo... No he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
1: Té una cosa xula... L'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no?
4: Sí.
1: Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, em sembla que té una miqueta de dificultat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
4: tu. La canto
1: jo,
4: sí.
1: A veure, Robert.
2: Ah, i ens pots fer playback?

0: pies.
1: Digues, digues. Que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
0: Sí, sí, sí.
1: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
0: Sí.
1: I tu fas un profe de sí. que li tens un accent així argentí o que genial, per exemple. No? Sí. És un altre...
2: Quins personatges? Per exemple, una persona com jo que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
0: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut.
3: Sí, jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
1: I l'Adrià, què fas?
4: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí. que sí, representa... que és un dels, el professor que es preocupa més per la situació del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra, i també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està, crec.
1: Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan sí. rodejats de públic, ells no surten mai de l'escena, van canviant de personatges
2: sí,
1: i canten.
2: Em puc imaginar.
1: O sigui que...
2: És molt complet, sí, sí.
0: Molt.
3: Sí, i sí, també sí. una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem quan estem al karaoke, quan... tornem al passat per explicar una situació, algun moment que fem un salt al futur o narrem al públic. Clar, anar marcant aquests canvis és bastant complicat.
2: L'actor-narrador...
1: Sí, sí.
2: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge, com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
1: O sigui, un llenguatge més de gent més jove quan ets representes un adult. No? Entenc que dius això.
2: Sí, l'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
0: Jo crec que, sí, o sigui, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge. Doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el feia amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
2: Més boomer, més boomer.
0: Més boomer.
2: ho pots dir.
0: Més diferent. Doncs quan això, quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia doncs, com jo parlaria, normal, amb els meus amics.
2: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Mm. Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge, saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
4: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que sigui alguns elements de trezzo, no canvia totalment el vestuari, per tant el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
1: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu, això que deia la Clàudia, bé, he anat posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o ho heu anat vosaltres caracteritzant més?
3: Sí, a veure, el que sortia en el guió hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica doncs, de castellanismes, per exemple, en el tros que hem fet al principi, i un moment que dic, aquest tatuatge
1: no?
3: És molt feo.
1: És molt feo.
3: Sí. Comptes de dir molt lleig,
1: sí.
3: Doncs molt feo, o ai, que primo.
0: Sí.
3: Saps? Hi ha paraules així, però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, Però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules, que, bueno, l'Aida està més acostumada, perquè ella viu entre adolescents.
2: Jo tinc aquesta pell tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
2: De les que es deien.
1: O de que es deien, perquè...
2: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
2: Clar, és...
0: I cada vegada canvia més ràpid.
2: Clar, és molt ràpid tot, sí. No? I molt veure, viu.
1: En tenim
2: sí,
1: algunes.
2: Per exemple.
1: Sí.
2: Funar.
1: És vital.
4: Sí.
2: Funar. Funar, encara... Això ho feu servir?
3: Sí.
0: Sí, sí jo crec
1: sí.
0: Que sí.
1: I
0: sí. Això com... Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
2: Ah, molt bé.
3: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
3: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
3: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Gymrat. Ho dic, pronuncio bé?
2: Gymrat.
1: Un Gymrat? Sí. Ostres, què és això?
3: Bueno, és una persona... Podríem dir molt aficionada al gimnàs.
1: Ah, era gim.
3: Sí, sí, de
1: gim. Ah, vale.
2: Sí. Una rata de gimnàs.
3: Sí, sí.
2: Ah,
3: ara,
2: jo li diria una rata així, de gimnàs.
3: Sí.
1: Ara ho he pillat.
2: Bugejar.
1: Buah, idea.
4: Aquesta ja no tant.
3: Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Té... O sigui, aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
0: no
3: fa una mica el tonto.
0: Sí.
2: Que algú es col·lapsa una mica i que no... Com
1: I això mòbil, que es diu ara de que un té aura...
2: Ah. Sí.
1: Això ho sento molt jo ara.
0: No, no.
2: És que sento, és molt maco,
1: sento aura i sento l'aura.
0: L'aura.
1: I sí, no sé quan sí, és una cosa i l'altra.
4: L'aura és quan, com algú, quan té molt carisma, si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és el contrari. Que,
0: fas una mica el
4: sí,
0: pena.
4: El pena a vegades, sí.
1: O sigui, podem sí. dir que vosaltres
2: teniu
1: aura, sí. No?
0: Bueno.
3: Discutible.
1: Quina gràcia.
2: Crash?
0: Bueno, sí. Aquesta persona...
2: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
3: Sí.
0: Bueno...
1: Algun crash? No ho direm a quina antena.
2: Això, crash, amors platònics.
0: Sí.
2: Això
0: sí.
2: Perquè quedi...
1: No sé, paraules...
2: Un hater?
1: Un hater, sí, potser és més coneguda.
2: Ets un hater.
1: No?
2: Sí. Això ho dieu... Bueno, ho sento molt a classe.
0: Sí.
2: Hòstia, quin hater. Sí.
0: Aquests comentaris d'odi...
4: Sí, sí, seria la persona que funa.
0: Sí,
2: que funa, una, exacte. La persona negativa.
1: Sí, una altra sí. cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o,
0: ah,
1: o sí. algo així.
3: Val. Sí, FOMO, són unes sigles en anglès, que és feeling to missing out, o feeling of missing,
4: fear of missing out.
0: Sí.
3: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
3: O sigui,
0: vols estar tot arreu.
3: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
3: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
2: aquesta sí que no la tinc controlada. No, no. Qui és un full equip?
0: Crec que no ho havia escoltat mai.
1: No? Full equip va dirigit a algú?
2: No, no, o... no ho sé.
1: L'he posat jo.
2: Jo he posat el que...
1: Random, he posat random, perquè també s'utilitza molt.
0: Sí, random.
3: Sí, al final moltes hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
0: Sí, la majoria d'aquestes.
2: Literal.
4: Sí. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així de, que s'estigui utilitzant, que encara no la tinguem sentida?
4: Bro, per exemple.
1: Sí, bro.
2: Bro encara...
1: Encara es va dient, eh?
3: Sí, al final, bro, en anglès és germà. És com dir...
2: 6-7.
3: Aquí...
1: 6-7.
2: 6-7, estic veient aquí com fan senyals.
1: Però el 6-7 té algun significat, o diu així, de manera random.
3: No, és...
4: Jo crec que és bastant random.
3: És una cosa que no té cap sentit.
1: Val.
3: Va sortir d'un
0: vídeo...
3: Sí, d'un vídeo que es va fer viral d'un noi que està d'Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7 i...
1: I ja està, i és una cosa així.
3: Sense sentit.
1: Vale.
2: També una cosa que molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
1: no
2: som més
1: no.
2: joves,
1: no som.
2: Som generació X.
1: I som X nosaltres.
2: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
2: Exacte, i ho trobo normal, eh? Mm. És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia!
1: Sí, sí, sí.
2: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que a mi mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí, sí.
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sí. sé si era un assaig sí. general o era un primer.
4: Sí. Un assaig obert.
0: Sí.
1: Què tal, això? Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
2: Quina responsabilitat.
0: Jo crec és que, a més, quina era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos. I tenir l'autor i al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada,
1: no connectada. Amagar, no et pots amagar cap estona.
0: No, i no pots fer un repàs de text.
2: No pots entrar
0: entre bambalines a respirar. Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent. La veritat, va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: L'Oriol Puig és de Gallifa, no em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
0: No.
1: O vivia?
0: No sé d'on és, però va venir aquí al Deixalles.
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anaven col·les, tu no el recordes? Anaven col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
0: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, eh? Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
2: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i surt tot com ha de sortir.
0: Sí.
2: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
3: Jo personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
3: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
0: Sí.
1: I, uah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
2: Tu, Adrià?
4: A mi, una escena així que... No és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director... perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
2: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que, a més, no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
2: No? T'incomoda. Mm. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que, a més, no m'agrada.
4: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia, doncs et aconsegueixes posar molt en la situació el personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do what we want.

0: aquesta la canta el Sam, pot ser? És el teu personatge, sí. Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos. Vale. Sí. No me'n recordava ara ben bé qui la feia. I això, cantar què?
2: Mira, jo trobo que les cançons que hi havia servien bastant per fer una mica de pausa, respirar una mica.
0: Agafar aire.
2: Sí, i calmar una mica, ja que no pots sortir i ficar-te entre bambalines i poder relaxar-te, doncs servien una mica doncs, per descansar, per agafar aire, per pausar una mica. I era un moment que, doncs, al final, com que representa que estem en un karaoke i estem amb els nostres amics i ho estem disfrutant i tot, doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem i ara ja quan acabi ja continuem.
3: I per un moment distès.
0: I per l'espectador no? També, eh? Clar. Perquè, no? Com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar espai aquests... una mica el que està passant.
3: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
4: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important, però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo per les meves amigues que van venir els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, doncs potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a prop, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil, i coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
0: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure? Sí. No recordo quina, però em sona...
2: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
0: Sí,
2: que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
3: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
0: Que era una obra que era de l'Esté de teatre o no? No és aquesta, potser no. Però crec que la vaig veure també.
2: Sí,
0: diria,
2: és,
0: no
2: és una obra que va escriure el Josep. Que...
0: Ah, era escrita pel Josep.
2: Sí, era escrita pel Josep.
3: Sí.
2: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
3: Era molt explícita.
2: Sí.
3: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat el... batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying i el maltractament aquest ocult i com es viu, no? des de la persona que ho viu, però també els que callen, no? Al seu voltant. I és una forma impactant de treballar aquest tema.

0: més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda a l'experiència.
1: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? Amb actors adolescents, si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual al públic?
0: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
1: Connecteu
0: manera.
1: Connecteu més si a sobre de l'escenari, no? Hi ha adolescents parlant de temes adolescents?
2: Sí. 100%.
3: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
1: És que el que es va passar amb l'institut és que no van connectar perquè eren adults. I no van tenir aquesta connexió, no?
4: Eren adults fent d'adolescents o...?
1: Eren adults fent de joves.
4: De joves.
1: De joves amb un flashback i recordant l'època adolescent.
4: Val.
1: Llavors era... I a més molt... Bueno, era una mica complicada, no? Però no van connectar. I potser, si són els propis adolescents que expliquen aquesta història, connectarien molt més, no?
4: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, no sé, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones amb aura molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt. Sabeu demanar ajuda, no? Se'ls demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
3: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que bueno, jo que soc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar. Però que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
1: Tu, Adrià, que ets noi també... Et passa, això?
0: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert i és que crec doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn amb la persona.
4: Clar.
0: O sigui, dins del grup d'amics.
4: I de la relació
0: doncs,
4: que tinguis.
0: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona i també doncs crec que és una bona manera perquè sempre doncs, preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades doncs, potser no estàs bé en aquell moment i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent doncs, que no et jutjarà no... i t'intentarà ajudar, doncs, crec que és bastant útil.
1: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil, de les xarxes o en persona?
2: Jo crec que, en general, tot el que estigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que bueno, doncs això és molt més fàcil i és més fàcil doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen... Doncs, fer-ho a través d'internet o això, passar-se, doncs,

0: al dia com ahogando les penes amb, amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina, no?, doncs, molt més pròxima, si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
1: És més fàcil, no?, aquest, amb aquesta sí. distància. També era més fàcil, com dèiem, agredir, insultar
2: a través de la,
1: sí, través de la xarxa. No?
2: Si, ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, heu, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no?, algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no?, o, bueno, a través de la xarxa o directament o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no?, tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem? Algú que es pugui sentir així?
0: Bueno, crec que és, el més important, jo crec que és dir-ho. O sigui, no guardar-t'ho, perquè doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
1: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
3: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència, que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, els més grans també doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és alguna més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
2: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
4: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
2: I adults.
1: I adults,
4: sí.
1: També, eh?
0: Sí,
4: i adults. I sobre això, doncs,
1: i es fan amics.
4: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat de veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú mà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
1: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica, que es pot preguntar, però
2: sí,
1: sent conscient del que és una
4: eina.
1: És una eina, no?, que està allà amb, i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
4: No.
1: I cada vegada potser un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí, una amiga, et fa una abraçada i ja està, no?, és el que necessites, i això la IA no... encara no ho fa.
2: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no? En el...
1: També és molt important, crec, que l'observació.
2: Per part
1: d'adults,
2: en aquest cas.
1: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
2: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
0: Ah, sí.
2: Que està basada en una història real de sí. l'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3... 3XS,
1: ah,
2: el 3XS a la plataforma.
1: La 3CAT.
2: Sí, però a l'apartat de 3XS, que és la, sí, la infantil, juvenil, no sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, bueno, també és interessant veure-la. Si, si algú la vol veure, que està a la xarxa.
1: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
2: Heu estat molt de temps assajant?
4: Bastant.
0: Bueno. Que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no? Sí. I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
2: Un mig anyet, més o menys.
0: Sí, sí.
2: No?
3: Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, però clar, de cop va venir Nadal i tot,
2: clar,
3: sí, festes majors.
2: Que queda parat, sí, tot una mica.
3: I que també, clar, aquí Maldeixall es fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que ja havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs, passat festes.
2: Sí, sí, sí. Allà l'intensiu, eh?
0: Sí. Sí, sí.
2: Jo amb els pastorets també us he vist, tots.
1: I un clàssic. El guió, el seguiu o...
2: S'improvisa.
1: O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre, l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, al diàleg? O...
0: Home, a veure, jo crec que és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
2: Us va passar això?
0: Moltes vegades.
3: Sí.
2: Doncs no ho vaig notar, tot,
1: No, no. És que això són els
2: no ho vaig notar,
1: actrius,
2: sí, això.
1: Quan no
0: però,
1: notes
0: sí,
1: això.
0: Sí. I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
4: Per mi és una obra que amb molts canvis i això, llavors...
1: Però això és molt normal, eh? Amb teatre i cinema, vull dir... En cinema no tant, però amb teatre sí.
3: I això que ha dit la Clàudia, que és una... Per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera. I segons el que ens va dir ell, no ho va notar.
2: Perquè van a seguir la història,
3: sí,
2: no?
3: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant entre la història. Sí, era prou rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam, i...
1: Adrià, que anaves a dir que t'he callat, que anaves a dir alguna
4: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que... Sí, que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat...
0: Sí.
4: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
0: sí,
4: i aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final doncs és això, si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant. Sí, sí.
2: Jo crec que hi haurà un antes i un després, eh? Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això ha de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià. A veure, quina és la sua? Quina cantava, aquesta?
3: Aquesta és la que cantava jo.
2: Aquesta tu, també. Sí. Doncs la que queda deu ser la teva.
3: Sí, sí.

0: Microberto.
1: Vale, ya. Quina vas a preguntar?
2: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
3: Com a espectadors o com a... Perdona,
2: com a espectadors. Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara, un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una, doncs, una activitat per a la gent gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
4: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria,
3: aquí a l'Aida la fas feliç.
4: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari. Jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana o per treballar això, perquè al final, doncs, és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també, o sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
3: No?
2: La confiança amb l'altre,
4: sí,
2: amb la feina que està fent l'altre. Sí, per mi és bàsic, et dona eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
5: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I aquestes, doncs, venen, els hi agrada i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
2: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
5: Clar.
2: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
5: Sí. A sobre, si sent un adolescent vas a veure una obra que ja és una mica per obligació perquè t'han portat els seus pares o qui sigui... I doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia quan els meus pares m'ho proposin m'agradarà, sí, diré que sí.
2: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves i fet per joves.
5: Sí,
2: a més.
5: Sí.
6: Sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove perquè hi ha molt talent per tot arreu i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles, doncs, portar més obres, doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat, doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
3: Bueno, això el fet de tenir un grup de teatre, no? Grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no? A fer aquest primer pas, com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir, doncs, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, i impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que, a més, a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com una... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
2: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
3: Sí,
2: no?
3: Sí.
2: I a les institucions on es pot treballar tot això.
3: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
6: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria, i això, el que m'agrada sobretot és doncs poder-me formar en els dos àmbits doncs durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. Llavors, això, no sé si dedicar-me totalment a això, però, bueno, a mi compaginar les dues coses m'encantaria.
3: Seria possible.
6: Oh, i tant.
3: Allà està, eh?
2: Musicals, eh?
3: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així a matèria us està bé? Que ja té
5: bueno,
3: molt de mèrit.
5: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bueno,
3: vale,
5: que ja, jo encara no tinc
2: encara
5: molt,
2: no
5: molt
2: clar. S'ha d'anar
5: provant. Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació.
3: Ja.
5: Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
3: La porta oberta.
5: Sí, tenir aquesta porta oberta.
3: Oberta, eh?
5: Sí, sí, i si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
3: I què, l'Adrià, què diu?
4: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby i és una cosa que vull continuar perquè a nivell doncs, d'estudis i això doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo doncs, que l'economia, el dret, sí, m'agraden doncs, diferents coses. Llavors doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida també perquè sí, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments també, perquè o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i doncs no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
3: aquest
4: com a hobby.
3: Aquest espai allà...
2: És un espai de relació, no? És que
3: molt.
2: Veig que coincidiu molt sí. en aquesta unió d'aquest vincle.
3: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no no tindrem temps d'escoltar-la.
2: Aquesta és de l'Adrià.
3: Sí. És de la teva, eh?

0: estan cantant. Hem de dir que se la saben els tres i tot has encantat. Bueno, han cantat totes les cançons, els tres se la saben. I és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
0: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
1: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
0: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
1: Doncs
0: jo no m'esperava.
1: Ja ho llegeixo jo.
0: No m'havia vist.
1: Com sabeu, el professorat està de vaga. I per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
0: Doncs molt bé.
1: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
0: Sí, sí, sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
1: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I el control, també, com sempre, en Pau Ibarz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El micro, també, com sempre, la Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. El programa d'avui, Mercè, anirem amb una cosa que no hem fet mai. Aviam, crec que no hem fet mai, perquè com que portem tants programes, la veritat és que ja no me'n recordo si ho hem fet o no, però jo diria que no. Que són... perquè, bueno, primer t'explico. L'altre dia, remenant música, sí, vaig trobar un CD del qual farem el programa avui, com t'he dit. Mm-hmm. Em va cridar molt l'atenció perquè les peces musicals famoses, interpretades per grans orquestres i un acreditat director. Es tracta de... o sigui, com es diu això?
0: Musicals, pel·lícules musicals.
1: Fragments de musicals famosos.
0: Molt bé, perfecte.
1: I crec que és una cosa que no havíem fet mai i que pot ser interessant.
0: A mi em sembla que pot ser molt, molt interessant.
1: Sí? Doncs
0: vinga, comencem. Sí,
1: va,
0: tant.
1: Endavant.
0: Vinga, en primer lloc us oferirem un tema que és el tema principal del musical Evita. Tant aquest com per la resta estan interpretats per cantants com Cristina Llado i Drew Sarik, acompanyats de la Royal Philharmonic de Londres. I està dirigit, en aquest cas, per el senyor Michael Kosarin.

0: Aquesta peça, sempre que l'he sentida, és que m'ha emocionat, perquè és super, super, super... O sigui, més que interessant, és intensa, és vital, és...
1: És com si t'embolcallés, la música. És una passada.
0: Sempre que l'escolto, una vegada ja t'ho vaig comentar, i perdona que em repeteixi...
1: No, pots repetir-te, cap problema.
0: Resulta que la dona del Franco va venir a l'Evita... Uh-huh. Espanya,
1: sí.
0: En plena guerra.
1: Sí.
0: Bueno, en plena postguerra.
1: Postguerra.
0: Sí. I va sortir al balcó a saludar i la gent, bueno, escolta, i la dona del Franco va agafar una mica de gelos. I li va dir, amb el Franco després, dice, a esta no me la traigas más. I el Franco li va dir, i tu, de dónde sacarás los bistecs que te comes?
1: Home, clar, perquè realment el que feien era fer
0: llavors
1: un conveni.
0: Llavors la va fotre.
1: Sí, clar.
0: M'entens? És que en aquella època, qui tenia el protagonisme... El món mig-mig, vull dir, ni de dretes ni d'esquerres, sinó tot el contrari, era la Evita Perón, eh? Més
1: sí,
0: que el seu home, eh?
1: Perquè va ser capaç de fer una propaganda d'ella mateixa i de l'actuació del seu país.
0: No, i es va saber vendre,
1: i
0: la gent l'estimava, i bueno...
1: No, i en el cas d'Espanya realment va ser, si no m'equivoco, es va fer un tractat per importar carn des d'Argentina, que realment va solucionar problemes molt, molt seriosos que hi havia en el país, o menys va ajudar.
0: Però no t'ho perdis. Uh-huh. De moment, després sí, però de moment sense poder-li pagar.
1: Sí, no,
0: ojo,
1: no, per això, per això.
0: O sigui, aquí està la...
1: I va ser un tema...
0: El quid de la qüestió.
1: Entre cometes, almenys de cara al públic, era de solidaritat.
0: Sí,
1: que això també sempre està bé.
0: I tant, i tant. Doncs pues li va tapar la boca, aviat, dient-li els bistecs que et menges, qui d'on te'ls trauràs.
1: Ai.
0: I llavors aquella va pensar, ja m'ha fotut aquest. Bueno, mira, ara a continuació, en el segon lloc, us oferim del musical Aspectos de l'amor el tema Ver es creer.

0: Des de luego, tots els temes que he portat, vull dir, no em va costar gaire triar-los perquè tots són preciosos. Preciosos, eh?
1: La veritat que sí.
0: N'hi ha uns més coneguts, lògicament, que altres, però tots són molt macos, molt macos.
1: Doncs vinga, a continuació, i del musical Song and Dance, us oferirem una peça que es diu Vuelve con la misma mirada en tus ojos. Ja veureu com també us agradarà molt.

0: Com he dit abans, a més de macos, és que aquesta noia té una veu molt dolça i molt, molt càlida, eh?
1: I tant, sí, sí, és una preciositat.
0: I clar, vulguis que no, i ell també ho fa bé. Vull dir que, clar, llavors agrada molt, eh? Agrada molt. Mira, ara a continuació del musical Sunset Boulevard, us oferim el tema Con un look. Endavant.

0: quina preciositat, també, eh?
1: Vull la veritat
0: dir, és que em repeteixo perquè és que jo mateix em faig la propaganda, vull dir, no, no, però molt macos tots.
1: D'alguna manera, aquests musicals el que fan és un lluïment, sí, dels propis actors, perquè realment és un continu d'haver de destacar cantant, fent...
0: Interpretant,
1: que això també és important.
0: Perquè aquí el tema no està solament cantar.
1: No, clar, és cantar i interpretar.
0: Això és com si fos òpera, diguéssim. Has de cantar, però has d'interpretar.
1: I tant, i tant.
0: Perquè si no, una de les dues coses falla tot, eh?
1: I tant que sí. Ara, a continuació, us ensenyarem un tros d'un musical que va ser, no famós, no, superfamós, perquè va estar no sé quants anys en actuacions a diferents llocs del món i a tot arreu va tenir sempre un molt, molt d'èxit. En aquest cas estem parlant del musical Cats i la cançó que us hem preparat es diu Memory.

0: Des de luego, Mercè, tal com dius, és superconegut i, a més, el tema és preciós.
1: És una passada. Jo crec que és dels musicals en majúscules, allò,
0: sí,
1: que han fet història.
0: I tant que sí.
1: I aquesta cançó, concretament, és una preciositat. És molt maco.
0: Mira, a continuació, del musical Digues-me un diumenge, aquest no és tan conegut, però també és molt maco, el tema del mateix nom. Endavant.

0: Saps què passa? Que els musicals, és com abans deia, com l'òpera, és tan complet perquè interpretació, vestuari,
1: sí, sí.
0: O sigui, la música tan maca, una gran orquestra, grans cantants, omple molt.
1: Home, sí.
0: Omple molt i la gent, pues, tu mira que els musicals, fora d'algun cas estrany, que n'hi ha molt pocs, duren molt temps en cartellera.
1: Perquè és tot un espectacle que t'envolta, és increïble.
0: I és...

0: A mi m'agrada que s'acabi una mica bé, també. Em fa il·lusió.
1: Mercè, hi ha gustos per tot. Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí.
0: Vinga, va, doncs ara d'un altre musical que també va ser molt, molt, molt famós, molt conegut i que també s'ha representat durant molts anys, que es diu El fantasma de l'òpera. Ara sentirem una cançó que té justament aquest nom, El fantasma de l'òpera.

0: Tens tota la raó, és superconegut, però la que ve ara no queda, no queda curt, eh?
1: No, la que ve ara ja és, jo diria que quasi tot en majúscules, sí? I amb signes d'admiració.
0: I em consta que aquesta sempre t'ha agradat molt.
1: Sempre.
0: Oi que sí? Sí. A vegades n'hem parlat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, a continuació, ara del musical Jesucristo Superstar, el tema principal.

0: Què?
1: Increïble. No, i saps què em passa, a més, que sempre que sento aquesta obra,
0: sí,
1: sempre me'n recordo de la versió que van fer aquí a Espanya, que en el seu moment hi va haver qui va criticar-ho molt, però jo continuo creient que és de les millors versions que s'han fet, que la feia el Camilo Sesto.
0: No, però va brodar, cuidado, eh?
1: Que sí, ah, però hi ha gent que li van criticar
0: dubto,
1: molt.
0: Mira, dubto que hi hagi gent que, aviam, que agradi el Camilo Sesto amb unes persones i altres no, això no, bueno, ho discuteixo perquè gustos, són gustos, sí, però que ho va brodar.
1: Jo crec que sí.
0: I tant.
1: Jo penso que van fer una versió molt digna.
0: Molt, molt, molt digna, i a més, escolta...
1: I que per va... mi va ser un descobriment d'aquest cantant, sí, que jo amb d'altres, bueno, amb d'altres temes no,
0: aquest
1: no
0: el tipus,
1: segueixo.
0: Aquest tipus de música no el coneixia.
1: Però
0: no
1: jo penso que es va lluir i que ho van I fer tant. Molt bé. I ho per això fer... volia aprofitar i dir-ho, perquè
0: ho
1: sempre fer... penso que s'ha de ser agraït amb
0: ho
1: la gent
0: va fer
1: que
0: molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre, d'un altre musical, del Fantasma de l'Òpera, que ja n'hem fet abans un trosset. Tenim un tema que es diu Música de la nit. Night time sharpens, heightens.

0: Des de luego, com has dit, és irrepetible aquesta també, perquè a part de la de Jesucristo Superstar, que també aquesta del Fantasma de l'Òpera, si no recordo malament, no solament l'han repetit altres vegades, sinó que la primera vegada va estar en cartellera més d'un any i mig.
1: Segur, sí, perquè és que és...
0: O sigui, que va ser un èxit bestial.
1: Jo penso que és com tot, dir, a veure, hi ha coses maques sempre, no? Però de tant en tant sorgeix alguna cosa que crida l'atenció absolutament de tothom. I llavors això fa que es creï com una mena de llegenda al voltant d'això i que tothom vol anar-hi a veure-ho, perquè realment va de boca en boca, tothom ho explica. I acaba sent un superèxit.
0: Mira, aquí a Catalunya tenim un musical que ens ha marcat a distintes generacions de per vida, que és Mar i Cel.
1: I tant.
0: Jo recordo haver anat a veure la primera vegada amb la família, no, les nenes eren molt petites encara, amb la meva dona, i que la va cantar la primera vegada a la Guinyalons.
1: Sí.
0: Bueno, pues les hem seguides absolutament totes, menys aquesta última. Totes. I llavors ja anàvem amb la família, que és el que et deia. Clar. Era una oportunitat per reunir-nos a la família. Anem a veure un musical i després anem a sopar i era la festa que feia.
1: Però com és, són temes i creacions, realment són creacions.
0: I tant.
1: Que realment t'enganxen, perquè tenen molta força, molta vitalitat, molt diverses.
0: I saps què passa? El tenir aquest recorregut de tant temps, es poden gastar diners. Amb aquesta de Mar i Cel, aquell vaixell que es bellugava, sí, allò... Sí. Clar, allò si fas una temporada de 2 mesos, allò no pots fer, perquè no dona de si. Però no. Quan tu fas una temporada llarga, que a més l'han anat aprofitant per altres versions que han fet, cada 7, 8 anys l'han anat fent, el vaixell aquell l'han aprofitat.
1: El que passa que jo crec que hi ha una cosa que també s'ha de dir, que no és només la música, que sí, que no són només els actors, que també, però la gent que construeix l'escenari, la gent que és capaç...
0: Els que estan darrere que no els veus.
1: Allò que t'enganxi, perquè realment, a veure, ningú de nosaltres, a mi no s'hauria ocorregut en la vida, muntar un vaixell enmig d'un escenari.
0: I que es bellugués. Sí, home, i tant.
1: I en canvi, hi ha hagut algú que ha sigut atrevit i agosarat.
0: Sí,
1: ho ha fet. I llavors això ens ha enganxat a tots perquè era diferent. Aquesta capacitat també influeix en que llavors aquests musicals arribin més o menys.
0: Clar.
1: I això és important, jo penso que també s'ha de dir.
0: Clar. Aviam, mira, ara per acabar el programa d'avui, del tema, donarem el tema, agafa aquesta mirada de la teva cara, del musical, digues-me un diumenge, que ja n'hem fet un altre tros abans.
1: Molt bé.

0: Bueno, Mercè, què t'ha semblat?
1: M'ho he passat molt, molt, molt, molt bé, molt.
0: Aviam, em consta que t'ha agradat perquè t'ho noto a la cara. Aviam, no has pogut ballar amb això, aviam, però també t'ho has passat bé.
1: Molt.
0: Eh?
1: Vale. La veritat és que és un d'aquells programes que ve de gust anar escoltant perquè sempre et deixen com una sensació de benestar, de pau, de... Bé. Bé, m'ha agradat molt.
0: El Pau em fa gràcia perquè riu quan et dic això de ballar. Pau, és que la Mercè, qui on la veus, se'n fot un tip de ballar a vegades, eh?
1: Ho sap,
0: cuidado,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Ho sap, ho sap.
0: Et doncs consta, oi? Molt bé.
1: Doncs vinga, ho deixarem aquí per avui i, de veritat, gràcies pel programa perquè m'ho he passat molt, molt bé. I recordar a tothom que vulgui seguir els programes d'Ona Codinenca que si entra en el nostre web els pot despenjar sempre que vulgui i escoltar tantes vegades com vulgui.
0: I crec que val la pena que faci un recull perquè, aviam, nosaltres ho fem amb molta il·lusió, però jo no dic que els hi hagi d'agradar tots, però segur que n'hi haurà que els agradaran i els podran gaudir.
1: Segur que sí. Doncs vinga, ho deixem fins d'aquí 15 dies. Moltes gràcies a tots.
0: Fins d'aquí 15 dies i gràcies per escoltar-nos.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, què tal?
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: A Josep Maria Joneda.
3: El mateix, bona hora i bona nit.
1: Veus que bé. Avui ens falta la Maria Torrents, que té un evento.
2: Sí, penso que està de viatge i... Sí. I la Roser Lloberes també està de viatge.
1: Clar, la Roser Lloberes també està de viatge. Clar, tothom, avui no pot ser això, eh?
2: Tothom viatja, sí.
1: No pot ser això.
2: No, és que el programa passat, el que viatjava era jo, sí. I ja tothom ja no ha tingut fred de peus. I...
1: Va. La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, en Pau Ibars.
4: Quin dia em toca viatjar a mi?
1: No ho sé, però tenim una queixa, eh?
4: Una queixa?
1: Sí.
4: Aviam.
1: Home, sobre el Jordi Massaguer. Jordi Massaguer l'hem vist a caminar i ara un test.
4: Jordi Massaguer ja mou la cua.
1: Sí?
4: O la cama.
1: A la cama.
4: Depèn de com ens ho mirem.
2: Sí, bueno, és que s'ha de dir tot. El programa, l'emissora,
1: sí,
2: ens han donat... Hem quedat
1: finalistes.
2: De les millors ràdios de Catalunya, ràdios locals de Catalunya.
1: Veus? Clar, i va anar...
2: I, esclar, qui va anar a buscar la medalla de plata, diguéssim.
1: Van anar tots, i el Jordi també
2: tots, i el Jordi, sí, he vist que amb la foto que
1: també hi era.
2: Feia bona cara.
1: Sí.
2: Anava a cara amb dues crosses, però...
1: Esperem que aviat sigui bé del tot.
2: I el Pau també hi era allà.
4: Sí, sí.
1: El també hi era.
4: És bon senyal, que hi ha...
1: Que
4: pogués venir, vaja.
1: Sí, sí, ja li toca. Eh?
4: Bé, tot i les crosses.
2: Ens van donar el premi per un programa que es va fer el dia de l'apagada.
1: Mm-hmm.
2: Aquell dia no sé què va passar, perquè a casa van treure llum. I,
4: oi?
2: I ja no vaig entrar de res.
4: Doncs aquí a la ràdio també el van treure, i tot i així vam aconseguir fer un programa de ràdio, imagina't.
1: Imagina't.
4: Que encara ens en vam sortir prou, diguem-ne.
1: Déu-n'hi-do. Bé, doncs, fins aquí...
3: Som-hi, no?
1: Fins aquí el principi de vivències, no?
4: Anava a dir, fins aquí el programa d'avui?
1: No, fins
4: aquí
1: el principi de vivències. Fetes les presentacions, podem presentar el convidat.
2: El convidat.
1: Sí?
2: Sí.
1: Àngel, qui és el convidat?
2: El convidat és un personatge que està en... Si mireu la pàgina web de vivències,
1: sí,
2: està com un assessor permanent o alguna cosa així.
1: Sí?
2: Perquè fa molts anys que no es toca aquesta pàgina, mm-hmm, és l'Isidre Jové,
1: mm-hmm,
2: que venia convidat per l'època del Capdevila.
1: Sí, ja me'n recordo.
2: I me'l vaig trobar i vaig pensar, ostres, tens raó, que era un molt bon convidat i el
1: sí,
2: podríem tornar
1: sí, clar que
2: a tenir.
1: Sí. Recuperar.
2: I li vaig dir, de totes maneres, li vaig demanar... Hola, Isidre,
5: hola.
2: Què tal?
5: Hola.
2: Com estem?
5: Bona tarda.
2: Bona tarda. Li vaig demanar a veure si podríem fer un programa que ens expliquessin com afecta la gran economia a la persona de peu, que dirien, la persona normal del carrer.
5: Sí.
2: Sí.
5: I continuo?
1: Sí, a veure, com ens afecta?
2: Bueno, sí, comencem.
5: Sí?
2: Sí, val. La teva explicació.
5: Mira, per començar, la macroeconomia, com tal, és la suma de totes les petites economies. Vull dir, és una formulació que fan les entitats que analitzen, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Hisenda, el de Comerç, i agafa una sèrie de dades que són, en el cas espanyol, seria pues, que val la gasolina, que estolviem, els salaris com són, quan gastem en el supermercat, o sigui, una sèrie de coses que configuren la petita economia. Llavors, ells el que fan és, a més, li afegeixen la capacitat d'estalvi que tingui el país, les necessitats que té de diners per fer això o l'altre, o les pensions, la sanitat, tot aquest gasto mal, i conformen la macroeconomia. I això seria senzill si parléssim de més o de Catalunya o d'Espanya, perquè són coses que són, comparat amb l'univers, petitones i que es poden analitzar a mà. Però què passa aquí? Que nosaltres, hi ha una dita que diu que quan a Japó una papallona mou les ales, a Sant Feliu de Codines agafem un encostipat del vent que provoca. Sí, sí, és una dita. Sí, sí, el de Sant Feliu no, ho poso jo per dignificar el poble. Què passa? Que a la nostra macroeconomia, que és el bosc, la micro és a l'arbre. O sigui, a l'arbre és petitó, però molts arbres fan la macro. Però és que, a més, hi ha agents externs, que són el que passa en el món i que ens afecta a nosaltres. En la qual la macroeconomia té unes tensions no desitjades en bo o en dolent que no depenen de nosaltres, depèn de fora. Posaré un exemple. Ara hi ha una guerra a Iraq. A l'estret d'Hormuz no passa ni un litre de petroli. El petroli puja. Té la culpa Espanya o Catalunya? No. Està passant allà. Però què ens passa a nosaltres? Que el petroli puja, la gasolina, el dièsel, o sigui, tot lo relacionat amb el petroli, i ens afecta. Ens afecta a la microeconomia perquè hem de pagar la gasolina, hem de fer això, hem de carregar gasoli per les calefaccions, les indústries hem de...
6: I les patates les han de moure amb un camió...
5: Que també consumeix.
6: Més i,
5: consumeix.
6: Ara que has parlat de les guerres, perdona, l'amic Capdevila sempre ens deia que Déu ens dongui sol, aigua i guerra a Sebastopol. O sigui, una guerra llunyana sempre semblava que ens afectava positivament. No
5: o pot. Poc,
6: el, meu poc. Avi, el meu avi, que era baster, quan la Primera Guerra Mundial, que totes les indústries europees estaven dedicades només a la guerra, a l'armament, doncs ell exportava cartutxeres i estris pels animals, i és clar, molta gent, i els textils també, molta gent es va fer rica amb la guerra europea. Però aquestes altres guerres, ara el món sembla
5: tot
6: que...
5: ha canviat.
6: Ha canviat.
5: Ha canviat.
3: Però hi ha molts que es fan rics també ara, actualment, amb
5: sí,
3: les guerres.
5: Sí, però estan als Estats Units o a Dubai, i si hi ha algun per aquí no el coneixem, exceptuant les petroleres. Perquè una cosa que quasi mai es diu és que a les inflacions hi ha un petit tros que es diu especulació. Sí, sempre que pugen els preus, a lo millor han de pujar perquè té que ser així.
3: És una espècie d'estraperla.
5: Però hi ha especulació.
6: Mira, estàs parlant de les mascaretes.
5: Estic parlant de tot. On
6: de l'època de les mascaretes.
5: No, i del petroli d'avui en dia. Mira, quan va patar la guerra d'Iraq, el petroli va passar de 60 euros al barril a 103 que està ara. Les companyies que ens donen gasolina a les estacions van tardar un dia a pujar el preu i, en canvi, tenen estoc pagat en uns altres preus anteriors per 90 dies. Què passarà quan el barril ara està a 102 o 103? Ha baixat el preu? No. Només ha baixat els impostos del govern, que ha dit no em pagueu tant d'impostos o, si no, aquest país morirà. Perquè els especuladors continuen cobrant, independentment de lo que li costi el petroli real, continuen pagant alt. quan acabi la guerra i els petrolers vagin i vinguin, tardaran 90 dies a baixar el preu. Quan el barril estigui a 60, per nosaltres continuarà sent i pico. Vull dir, sempre hi ha aquest plus d'especulació quan els mercats es remouen. I això és així i sembla ser que serà així. Però tot ha canviat. Què ens passa a nosaltres? Si pugen els nostres preus de gasolina, del supermercat, d'això, de l'altre, els salaris no pugen. Continuen fixes. Què passa? Que la gent, a més de passar-ho malament, moltes famílies, no poden estalviar. Si no estalvien, no gasten. Si no gasten, no es produeixen impostos. Perquè sempre hi ha el gasto, i ara us posaré un exemple molt gràfic. Si on hi ha gasto, hi ha IVA. Ah, sí. I si no hi ha IVA, els de Madrid no cobren. Bueno, els de Madrid i els de Barcelona ara també. I si no cobren...
6: I els de Brussel·les.
5: Sí, què fem? I ara us posaré un exemple que és molt curiós. I és el preu del petroli s'està dient... Espanya és un país que viu del turisme. Som la primera potència mundial en número de turistes. Van vindre 97 milions de turistes l'any passat. 97 milions. Nosaltres som 60. Vull dir, per cada espanyol o català va vindre un i pico. Que menja, va al lavabo, compra roba, gasta hasta medicaments. I van aportar 134.000 milions de diners a les caixes, als restaurants, als hotels, bla, bla, bla, bla. Aquest IVA, d'aquest turisme, només l'IVA, calculat en una mitja d'un 10%, perquè hi ha coses al 21, coses al 10, coses sí. al 4, val. Datos de l'Estat, eh? De 14.000 a 20.000 milions d'euros van donar a l'Estat. Què passa ara? Que diuen, oh, les companyies aèries no tenen petroli pels avions perquè és molt escàs, han de reduir vols i redueixen vols que són número de turistes que es mouen. Això que representa que si a Espanya... Ara, a partir de maig, juny, juliol, agost i setembre, els vols no recuperen volum. Nosaltres perdrem una massa de turisme important. Que, calculat, només que perdem d'aquests 96 milions, 97, perdem el 10%, que són 9 milions, que mira que no es nota, deixarem d'ingressar 2.600 milions en IVA. Com ens afecta això a nosaltres indirectament? Ja no parlo de camarers despedits, hotels que redueixen, el senyor de la carnisseria que ja no ven tants filets, això jo no ho conto, només comptarem els menys ingressos per IVA. 2.600 milions, a Espanya. Què ha de fer el govern?
6: Menys carreteres, menys hospitals,
5: més impostos.
3: I pujar impostos.
6: I pujar impostos, clar, perquè s'ha d'anivellar.
5: Sí. Bueno, i llavors entraríem en allò de dir menys carreteres d'aquí, perquè la carretera de la Diputació, la carretera de l'Estat, la carretera de la Generalitat. Vull dir, a veure, quina carretera menys? Però, bueno, de moment ja en tenim molt poques de bones, però vull dir, menys encara.
6: Que ens facin la nostra,
5: lo pitjor,
6: que ens facin la variant.
5: Escolta, això. Però el pitjor és que en un moment que volen... que volem ser un país igualitari i que tots vagin bé, hi ha propostes a sobre la taula de dir, home, els jubilats, l'IRPF, clar, hi ha tarifes o trams de la jubilació que això de cobrar-los IRPF, home, podríem fer una escala de dir, els que cobrin menys de 2.000 al mes... No paga ni RPF. Ah, no. Ei, que el turisme serà a la merda. Perdó. No cobrem. O havia com un moviment de dir, home, la gent que té un seguro privat i que descarrega a la sanitat pública bla, bla, bla, fem un descompte de part d'aquest gasto. No podem, perquè, cuidado, només un tema, l'IVA del turisme cap a baix, tot parat. Vull dir, mira si ens perjudiquen coses que passen
6: a l'altra part del món.
5: A l'altra part del món. I sin comer-lo ni beber-lo. Sí. Perquè aquest xicot, el Trump, no sé si anirà al cel, té que espavilar, per anar al cel, però ha liat el món en les seves polítiques. Sí.
6: Un moment, sisplau, que avui no hem tingut la informatiu de la Gemma Permanyer, però sí que tenim un àudio que ens parla de que la renda familiar de Sant Feliu de Codines ha pujat. El podem escoltar un moment i, si pots, llavors ho comentes, perquè ens expliques què és la renda familiar i com ho troben, tot això.
7: La renda familiar disponible bruta ha augmentat a Sant Feliu de Codines per tercer any consecutiu, després de la sotragada de la pandèmia, però continua sent més baixa que la mitjana del Vallès Oriental. El municipi tenia l'any 2023 una renda familiar disponible bruta per habitant de 19.224 euros, que suposen un 4,2% més que l'any anterior, mentre que la mitjana del Vallès Oriental és de 20.789 euros, un 6,5% més que el 2022. Tot plegat segons una anàlisi de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que s'ha fet públic aquest dimarts a partir de les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. La renda familiar disponible bruta és un indicador que mesura els ingressos de què disposen els habitants d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Per arribar a aquest indicador se sumen els salaris, les rendes de capital i es resten els impostos directes i les cotitzacions socials. La pandèmia va suposar una sotragada a tots els nivells i les dades de 2023 confirmen una tendència a l'alça tant a Sant Feliu com a nivell comarcal.
6: Bé, aquesta és la informació.
5: Home, el dato preocupant. Això representa que Sant Feliu, el seu teixit social, les famílies,
6: sí,
5: són gent en ingressos baixos o pensions baixes. I ja està. Vull dir, no hi ha gent que es guanyi molt bé la vida i viu a Sant Feliu i pot treballar on vulgui, sinó que tenim un teixet social en retribucions baixes i els pensionistes, que jo sóc un d'ells, pues, pensions baixes, i no hi ha un altre, que després l'IBI de Sant Feliu sigui més alt o més baix que el de Gallifa, no deixa de ser una anècdota al final, perquè lo important és lo que ingressa al teixit social, la qualitat de vida, l'alegria del carrer, les botigues funcionant, les llums enceses, les rialles en els bars venen de gent que es guanyen relativament la vida i que no hi ha grans problemes, però quan guanyes poc o la pensió que tens quasi no t'arriba per viure, aquestes són les dates, cap alegria. Que consti una cosa, a mi Déu no em va portar a Sant Feliu. Jo vaig vindre perquè m'agradava i vull ser de Sant Feliu. Hi ha molta gent que és de Sant Feliu, però que les seves condicions econòmiques no són les ideals.
6: Ja.
5: Però, clar, us en recordeu quan es parlava de Sant Feliu, ciutat dormitorio?
6: Sí.
5: Es va dir.
6: Sí.
5: La prova està de que una miqueta així és, perquè no té una gran indústria potent al voltant que doni puestos de treball de cert nivell, o sigui, o retribuïts en dignitat. Vull dir, tota aquesta cosa que envolta una població, que fa que la població sigui, deixa'm dir, rica, poso comilletes, aquí no es don.
3: No, això és claríssim. Si vols anar a alguna de sabates, has d'anar a Caldes. Si vols alguna de rellotgeria, és d'anar a Caldes.
5: Això és la conseqüència.
3: Per això.
5: L'origen és que la gent no en té prou. Podríem posar una botiga de sabates, però quants clients tindríem? Tres? o 10.
3: No, és que ara no són portes, ara porten bamba.
5: Bueno, o de bamba.
6: Tan sols una ferreteria tampoc.
3: Sí, tampoc.
5: Tampoc. Vull dir, s'ha empobrit el teixit econòmic del nostre poble.
6: És que ha canviat molt Sant Feliu. Tu recordes, Rosita, de quan hi havia les fàbriques
1: sí.
6: que funcionaven, era un poble que anava...
1: Per tot el nivell.
6: Hi havia feina.
1: El nivell era més baix, també.
3: Hi va viento en popa.
5: El?
3: En castellà diu que hi va viento en popa, el poble.
1: Però el nivell de llavors també era més baix, ara el nivell vol ser més alt.
6: Bueno, però és el que diu ell, que aquí hi ve gent que no poden pagar els lloguers de Barcelona o tan sols de Palau i van pujant cap aquí.
1: Bueno, però llavors també hi ha el d'allò que pugen cap aquí, però com que treballen a fora, fan la compra fora i quan venen aquí...
6: El dematí és una corrua de... Jo ho veig perquè he vist que allà baix a la carretera una corrua de cotxes des de les 6 del
3: dematí. Els canvis han sigut tan grans que el jovent ara volen treballar 6 horetes i cobrar molt. Quantes hores treballaves tu? Quan treballaves jo? Jo havia treballat fins a 14 hores, i fins a dissabtes i diumenges, per aconseguir alguna cosa a la vida positiu.
5: Però,
3: No foten brots. Viuen d'avis, viuen dels pares...
5: Escolta, tens tota la raó, Telta. Però això no és... La culpa no és del jovent. És... Sí, home,
1: societat mateixa.
5: Jo també tinc fills i tinc nets i tot.
3: Sí.
5: I mira, ara tinc dos nets que una... Després d'acabar Biologia d'Edimburgo i tal, s'ha tingut que quedar a Londres a treballar en el BBVA, Reuters, no el d'aquí a Espanya, no, el d'allà, si es vol guanyar una miqueta bé la vida per poder-se comprar un pis a Barcelona. A l'altre, viu a Holanda per lo mateix. Per què? Perquè aquí no troben res que sigui digne... una miqueta ben retribuït en uns moments que tenen 24, 25, 26 anys en carreres acabades. Què passa? Pues és l'estructura del país que falla, no d'aquesta... Que hi ha quatre mantes, a tot arreu n'hi ha. Però, en general, la gent, i sobretot, i no vull fer publicitat, els catalans són laboriosos. O sigui, el català mai li ha vingut a remengar-se, és el seu. En general, també, sempre hi ha excepcions. Però és que la joventut no troba motivació. Si jo ara tingués que començar a treballar en l'empresa que jo tenia, ni fitxaria. Perquè no es poden pagar salaris alts, no es pot fer això, no es pot fer l'altre. I llavors dius, pobra gent.
6: Tu consideres que per primera vegada els fills... viuran més malament que els pares?
5: Sempre. Ja li passa ara. Ja li passa ara. Sobretot nosaltres, jo tinc 81. Quan jo tenia 20 i pico, molt curts, i vaig començar a treballar, jo era fill de viuda. Jo podria mantindre la meva mare perfectament a la seva casa, tots els gastos que tenia, i jo vivia com un cura. Tenia cotxe, pujava a Sant Feliu en les meves motos i tenia un sou normal i treballava com un enano. Vull dir, quan em deia el meu director general, oye, hay que hacer esto, jo ja hi era. Jo ja estava. Avui en dia això no existeix. Han de viure en el sou o la pensió de la família. Un problema estructural del país, dels molts que té.
3: I allà em falla per mi molt gran, que moltes famílies fan un esforç enorme perquè el nano faci una carrera, i el millor és un totxo. I llavors vas a buscar un paleta, vas a buscar un fuster, un manyà, no trobes ningú, perquè és molt més important avui en dia tindre una bona feina pagada que la carrera en si. I això passa a Sant Feliu. Jo busco un pintor, no, aquest mes no puc, d'aquí un parell de mesos vindré. I això successivament, que se'n diu.
5: Sí, però aquest pintor que tu dius es guanya bé la vida, perquè li sobra
3: aquest
5: feina.
3: Sí, exacte.
6: Sí.
5: Però ara, hi ha classes de pintor? Hi ha aprenents de pintor?
3: No,
5: te'n
3: no,
5: recordes
3: no.
5: quan havien aprenents de manyà, de lampista?
3: Sí, el mosso entrava i
5: tenia el lampista en un nano, li deies, qui és? No, és l'aprenent.
3: Sí, sí, vés a buscar-me.
5: Dóm això, dóm l'altre.
3: Vés a buscar-me el cafè, sí.
5: I ara els veig que són lampistes. Això ha desaparegut.
3: Ja.
5: Però també perquè no està fomentat per les lleis.
3: Yeah.
5: O dir, el lampista és autònom, té algun descompte si ha de mantindre un
1: cap.
5: Tio mig inútil?
1: Cap.
5: De moment, no.
1: Res.
5: Doncs pues no l'agafo. Ja. I ja s'ha mort.
1: Clar. Si et costa tenir un aprenent, et costa diners.
5: Ah, clar.
1: Ja ho
5: si
1: sé
5: surt
1: casa...
5: bo, sort.
1: Sí.
5: I, a més, no. Una obra de caritat, si
1: sí.
5: Surt dolent,
1: sí.
5: Obra de caritat,
1: sí, sí, sí.
5: Gens, i, a més,
1: ja
5: pagues tu.
1: Tu estàs perdent
3: aquest
1: temps.
3: Aquest noi que entra, el primer que diu, quan cobraré? I no sap fer res.
5: Clar, sí, per això és aprenent. Per això.
2: Per això, bé. Una cosa, aviam, si ens posem, ara em buscaré problemes, perquè si ens posem amb el govern...
5: No fa falta buscar-los, ja els tens.
2: Si ens posem amb el govern, podem tenir problemes, i si
5: no.
2: Ens posem amb els bancs, també.
5: No, home,
2: i ara
5: no.
2: Ens posem amb tots dos. L'any 2008 hi va haver una crisi que en els bancs, que el govern ho va tapar amb 60.000 milions d'euros.
5: Sí.
2: I el govern va dir que els bancs els tornarien.
5: Sí.
2: Els bancs no han tornat pràcticament res, i si vas escoltant els comptes dels bancs, els beneficis, cada vegada hi ha més milions, i d'aquests milions no se'n veu cap, això que deies tu, de llavors que repercuteixi amb les pensions... i amb menys impostos.
5: Jo vull dir, ara que no m'escolta ningú, jo diria de que el calé, el real, els euros, són els que portem a la butxaca els habitants d'aquest país. A partir d'aquí, tot és una punta comptable, que es diu. Si tu parles de 60.000 milions, tu creus que existeixen? No,
2: en paper no.
5: Escolta, el Banc d'Espanya no té una caixa forta en 60.000 milions d'euros que un dia diu se lo vamos a dejar a los bancos, i els agafen i els porten cap allà.
2: Hauríem de tenir un bord.
5: No.
2: Abans.
5: Primer, no són els bancs els que es van embolicar. Eren les caixes d'estalvis que... Oh, canvia molt. El senyor del Banesto, del BBVA o del Santander... o de la Caixa, són gens que feien una gestió, deixa'm dir, impecable, com bancs. Però hi havia un grapat de caixes que estava el PP a dintre, els socialistes... Bueno, jo conec gent que anava en la tarja, soy consejero de la Caja de Levante. I? Oh, tinc molta influència. La teva caixa perd 4.000 milions cada any. Bueno, però això ja ho arregla. Promocions immobiliàries que se'n van a la merda, i com que el tema era tan potent negatiu, al final Europa li va dir a Espanya o arregles això o et patarà totes les mans. I van fer l'apunte comptable, 90.000 milions a les caixes que estan en suspensió de pagaments. A més, les desmantelarem. I saps què és el trist? Que tots els que feien una gestió opaca, interessada, que donaven crèdits als amics, i aquests no van pagar el pato. Els van despedir en honors, molts els van fer consellers de no sé què, i s'ha acabat el bròquil. Però aquest país és molt propens a aquestes coses de dir, va, no mireu, i passem via. Però els bancs, els grans... que no sóc, a pesar de que tinc una neta, no li estic molta simpatia, per una raó, jo no entenc com un banc pot arribar a guanyar 6.000 milions en un trimestre.
2: Ja,
5: I tu no pagues una visa
3: és immoral.
5: Durant 10 minuts i no et deixen ni viure.
2: No.
5: Immoral no, són els números.
2: Sí. Però, és clar, això d'una manera o una altra ens afecta.
5: Home,
2: perquè,
5: i tant,
2: clar...
5: a les coses que el govern no pot fer per millorar la nostra vida. O baixar els impostos, que és un altre camí, perquè nosaltres visquem millor.
2: Perquè ara no podem devaluar la pesseta perquè no tenim pesseta.
5: No.
2: Ara depenem...
5: No, és que depèn de...
2: Abans devaluàvem la pesseta... I tampoc no ens n'enteràvem tant si no marxàvem del país.
5: Bueno, pujaven els preus.
2: Els preus de...
5: Tot el que importàvem era més car, que era molt. però ara no, que també una, és un avantatge, perquè molts governs juguen això d'amagar i parar. Baixo, pujo, ja. Na, i van trampejant.
3: Sí. Parlant de, dels jubilats, el que no entendré mai és si un està cotitzant tota la vida bé, per què descompten a l'IRPF? Ho fan tots els països, això, de descomptar?
5: No, no.
3: Perquè és absurd tornar a pagar quan has pagat la tira durant anys.
5: Jo també considero que és absurd. Però, clar, fixa't, si jo ara fos el president de govern, Déu no ho vulgui, surto a la televisió i dic: este año hemos revalorizado las pensiones un 6%. Dius, vale, ara miro la meva, diu, hòstia, a mi m'han pujat a l'IRPF un 4.
3: Llavors,
5: a mi no m'han pujat un 6.
3: Ni 5 cèntims. A mi m'ha passat el mateix.
5: Exacte,
3: quan veure.
5: I així, mils. Per tant, és com una enganyifa.
3: Ja.
5: Un altre rotllo, la deflexió de les tarifes. La vida sube un 3%. Ara bé, tu continues pagant la tarifa de l'IRPF a la part alta. Home, tu, si ha pujat la vida, m'has de descomptar per anar a la realitat.
3: Clar.
5: No, tu paga.
3: No hi ha qui ho pagui, això.
5: Bé, no, sí, si fos un país civilitzat, educat, que els seus polítics tinguessin una formació, no, ja no dic cristiana, dic ètica.
3: Ètica.
5: Moltes coses no passarien.
2: Bé, aviam, és que si no ens quedarem desmoralitzats. L'Isidre Jové...
5: No tinguis tendència en suïcides, que també és car.
2: L'Isidre Jové és un bon... Veig que ens hem deixat tot aquest temps que no l'hem convidat i ja tinc el telèfon. Però també té un altre vessant, que és un gran viatger. Gran viatger amb autocaravana.
5: Hi ha... En avió, en cotxe... i amb moto.
2: Bé, però avui parlarem més endavant. Ara trucarem a la Roser Lloberes. Hola, Roser.
8: Hola, bona tarda, què tal?
2: Què tal? Per on pares?
8: Mira, estic en un poble que es diu Tortellà.
9: Ah, Tortellà, sí.
2: Pur.
9: Sí, on aquí dalt a Girona, no?
8: A Girona, la Garrotxa,
9: sí,
8: la
9: sí.
8: Porta d'entrada a l'altra Garrotxa. Em pensava sí. Que no ho coneixeríeu.
9: Jo sí.
8: Perquè
3: sí,
8: això...
3: Sí, som internacionals.
8: Però és que ja sabeu que d'aquí conec poca cosa.
9: Ah, això podria ser que és tu que no coneixes, eh?
8: Sí, sí, d'aquí conec poca cosa.
3: Oman
8: sí que ho
9: coneixes.
8: Oman, sí, Isfahan també. Sí. I
9: Tortellà no, oi?
8: L'Estret d'Ormuz, però tot això se'n fa nou. I clar, dic, ostres, els diré que estic a Tortellà i no sabran on t'està.
9: Sí, no, nosaltres sí.
2: No, no, doncs has quedat amb un pam de nas.
8: Bueno, però sabeu que tenen un monument dedicat, a què el tenen dedicat, el monument aquí a Tortellà?
2: Un tortell, poder?
8: No, a la vella Xiruca.
2: Ah,
9: ah, sí.
8: A la vella Xiruca, sí, sí. T'hi has d'apropar, per veure que és la vella Xiruca, ho posa, perquè de fora no saps ben bé si són com uns missils o unes, no sé, una cosa molt rara, feta de ferro, que no sé si, no sé si això ho ha fet el Tanet, per
9: no,
8: això tu...
9: No, aquest de no.
8: No?
9: Aquest no,
8: doncs podria haver sigut obra d'ell. Bueno, seria més maca.
2: Escolta una cosa, Roser.
8: Clar, espero, digue'm.
2: Escolta, que el convidat que tenim avui, que és un economista,
8: sí.
2: Estàvem parlant de, bueno, de la crisi, dels problemes que hi ha ara. Ah, mira, el Pau ens ensenya el monument
9: Tortellà.
2: Aquí a Tortellà, que és una xiruca
8: molt,
2: és una xiruca molt
5: xula.
8: Molt rara.
2: Molt rara.

0: en el moment que ho sabem, pues ja la gent entra amb alarma. Sí. Llavors, clar, caso d'Ebola en el Congo o en Uganda, però és que la gent ja deixa d'anar a Àfrica, deixa anar a Kènia, poder deixar anar a Sud-àfrica...
1: No? Em
0: sembla que... Sí, sí, tot el que és Àfrica, no? És igual que hi ha guerra a Iran, que és un país musulmà, i hi ha gent que li fa por a Turquia. I és així. I llavors també se'ns ha parat. És a dir, sí que si estem venent a coses, estem venent coses per Nadal. Però el que és per l'estiu, jo crec que la gent està com esperant a veure què passa. Com que no passa res, perquè la cosa no va ni endavant ni enrere, està tot molt parat, però molt parat. Realment la Setmana Santa ja ens va afectar i continua afectant-nos.
1: Sí, sí, això... És una mica allò que deia l'Isidre de la papallona que es mou a...
2: Les ales i està
1: pel rebre aquí. Al Japó i llavors la teva empresa...
0: Sí, però és curiós. El Japó és, a mi em fa molta gràcia, perquè el Japó, quan passa algú al Japó, no afecta res. És a dir, va haver-hi un terratrèmol fa poc, no sé què, o hi ha alarma de terratrèmol... Ningú truca per anar al Japó, perquè tothom va a Japó, que és la moda, ja ho sabeu, i continua sent la moda.
1: I Egipte,
0: no?
1: Oi?
0: En canvi, sí, i Egipte. Sí, Egipte també no entra dintre els musulmans perquè tenen el museu aquell nou. Llavors això fa que se salvi de la
1: ja
0: zona de la guerra.
1: Ja
0: no? És a dir, bueno, aquesta setmana una m'ha anul·lat el viatge a Turquia perquè li feia Japó, però ho canvio per un Egipte. Dic, ah, vale. Bueno, Pues és això. Doncs Japó passa alguna cosa i la gent no sé si és perquè els veu més serios o més formals, no afecta a cancel·lacions.
1: I és més lluny.
0: Sí, però podrien dir, ostres, és a dir, tu ara dius que hi ha hagut un terratrèmol a Estambul i ningú et voldrà anar a Estambul. Mm. Hi ha un terratrèmol a Japó i tothom, però suposo que també ho tenen més preparat, però bueno, però és així, realment és així.
1: Bé, un ocellet m'ha dit que tenies... Un nou sistema de viatge, es pot explicar això?
0: Sí, una casa cargol.
2: Una
0: camper. Bueno, ara començaré a fer caps de setmana. Per això ara, clar, m'agafeu, que quan hi ha 3 dies de festa no puc venir a la ràdio perquè estic coneixent pues, el nostre país.
1: Bueno, doncs això es notarà a la teva nòmina, eh?
0: Sí, ja ho sé, ja. Però bueno, ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem. Quan no pugui menjar ja em quedaré parada.
1: Escolta, es dona la casualitat de que ara, en els que estem a l'estudi i tu, doncs són diferents sistemes de viatjar. El nostre convidat és un gran viatger amb autocaravana. L'autocaravana és un sistema...
0: Avui no havia estat aquí, jo.
1: Sí. Sempre marxes quan... jo tinc una caravana, la Rosita va molt de càmping.
2: Sí, tenia.
1: I el Joaneda és molt estima molt els hotels, oi, Joaneda?
3: No, estimo casa meva de Menorca, perquè ara a Menorca haurem de parlar aviat francès, l'han descobert. No sé si els hi ha assabentat, perquè m'ho han explicat, que baixaven, els francesos baixaven a Còrsega, però com que volen ser independents, si ja fan una casa, li cremaven. Van baixar avall i van trobar Menorca i ara la tornen a comprar. Per això nosaltres haurem de parlar francès. I si anem a Mallorca, haurem de parlar
1: alemany.
3: Vol dir que podem plegar de l'anglès.
0: Joaneda, et donaré una idea.
3: Digue'm.
0: Perquè estic preparant un viatge a Argèlia pel mes de juliol, que sou que estan molt fresquets allà a Argèlia i m'han fet un bon preu. I resulta que els menorquins veu estar a Argèlia, a la capital, al G. Llavors, pues ara també podeu fer això, tornar a anar cap avall. Sí, miren els francesos.
3: Anem avall, oi?
1: Però millor era un besavi del Joaneda.
0: Ho sabies això, Joaneda,
3: no,
0: que
3: no
0: havien estat menorquins a la capital del G?
3: Invasions de tot tipus. Els anglesos 100 anys, els francesos 20 anys. Van tornar, llavors, a banda del temps, hi havia vam. Per això hi ha amistats d'aquí que diuen hem anat a Menorca i ho hem vist tot. Dic, carai, jo passo molt llarg dels 80 i no ho he vist mai tot encara. Diu, hem vist els monuments, sí, quants? Diu, 4. N'hi ha 1.500 monuments megalítics. Imagina't.
0: Sí. Ara m'estàs canviant de tema, eh?
3: I esclar que canvio de tema, perquè això del G no m'interessa ara.
1: Ja no hi anirem.
2: D'aquí una estona anirà a Londres, com el cap de vila.
0: Sí.
1: Escolta una cosa, Roser. El nostre convidat també té un fill que també va en bicicleta pel món.
4: Anava.
2: Anava.
1: Anava.

0: ja no ho ha fet.
1: Ja ara ja és gran. Ara ja té quasi 50 anys.
2: Mare de Déu, que jove.
0: Escolta, doncs podria ser pare d'aquest fill meu que està voltant pel món, no?
1: No.
0: I què va fer a Àsia, també, aquest noi?
1: Va sortir de Barcelona, se'n va anar a Àfrica, se'n va anar a Sud-àfrica, va tardar quasi un any. De Sud-àfrica va passar a la Índia, va fer la Índia un altre any, va pujar hasta l'Everest, va passar a Mongòlia, Xina, va fer Xina un altre any, i el quart any el va utilitzar per vindre en certa comoditat cap a casa a veure el papa.
2: Ostres,
1: espero que el meu fill... Ja saps de què va, doncs ja pots posar, ja pots preparar, Roser.
0: Espero que el meu fill no faci això, però és a dir, el teu fill crec que és molt valent, perquè el meu està al sud-est asiàtic, viatjar amb aquestes condicions és molt fàcil, realment, no?
1: Yeah.
0: Però Àfrica no ho ha de ser gens, no? I travessar l'Àfrica i tot això no ho ha de ser gens. Bueno, el meu ja comença a tenir també alguna idea d'aquestes de tornar en bicicleta, però en tot cas no li explicaré.
1: Escolta,
0: això.
1: Deixa'm explicar-te que quan estava aquí abans de sortir era un defensor dels negrets i dels europeus assassins que havien prostituït Àfrica, els havíem explotat, bla, bla, bla, bla. Quan el vaig anar a veure a Sud-àfrica al cap d'un any i alguna cosa, em va dir, hòstia, pare, és que aquí els negres es donen un cuidado. I em va explicar una anècdota de no sé quin país era, de que anava en bicicleta i es va trobar un jeep pintat de blanc de la ONU. I com que ell era blanc també, van parar i li van dir en anglès, escolta, qui ets, on vas? Total, era un espanyol que treballa per la ONU i li va dir, pues escolta, queda't una setmana amb nosaltres, descansa, i vine a la casa que tenim tots els de la ONU. I estant en ell, li van dir, mira, aquí el problema que tenim és que comprenguin que l'alimentació no cau del cel. Tu saps que aquí, en el camió de la ONU que porta el blat i l'arròs, li diuen el camió en blanco. I no vagis a la tienda, no vagis a estirar producte de l'arbre. Espera que vingui el camió blanc, que és gratis.
3: Ja.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: Això doncs, i quatre sustos, clar.
0: El teu fill viu a Sant Feliu, ara?
1: No, ara viu a Erinyà. És que ell es va fer tècnic sanitari al veure que el de la bicicleta ja no ho podia fer tant, i era guia d'alta muntanya, i ara viu a Erinyà, porta una ambulància d'aquestes d'accidents i tal. Com que és muntanyenc, pot ajudar si t'has de posar per caminots i tal, i a més té una empresa de guia que fa totes les trinxeres del Pallars Sobirà. Té un parell de nois que l'ajuden.
0: Té una excursió cap allà i a part d'anar a veure les trinxeres, conèixer-ho.
1: És un personatge. A mi...
0: Clar, ho ha de ser-ho.
1: No, a mi moltes vegades que em diu, oh, pare, tal, i dic, mira, fill, tu vas escollir ser feliç, et felicito. A la vida no es ve a ser important, ni ric, ni... Es ve a ser feliç.
0: Mira, som molt iguals perquè... jo ara que estic molt contenta i orgullosa del meu fill que està fent això, no? Et trobes amb gent que et diu, oh, i què, i no treballa, i no estudia, i no sé què, i què farà quan torni, i ja podrà treballar. I jo dic, bueno, és que jo crec que el que està fent és més important ara mateix que tot això, el saber viure en aquestes condicions, el conèixer món, per mi és la millor universitat i els millors estudis que pugui tenir, a part de que ja té uns estudis fets i ja sap el que és treballar de valent, no? Però, ostres, aquestes paraules que has dit ara te les agraeixo de tot cor i penso exactament el mateix que tu.
1: I si te fixes, guanyen en una qualitat humana increïble.
0: Ja, sí.
3: Si us sembla, totalment d'acord. Si us sembla, podríem escoltar una conversa que he tingut telefònica amb ell i ara el Pau ens ho passarà, són 4 o 5
4: minuts. Albert, ara on ets i cap on vas?
5: Hola de nou, bon dia. Just acabo de sortir del sud de Tailàndia. Vinc de Krabi, Surat Thani, Ranong, que just en aquest temps, a principis de maig, és època de pluges. Així que he aconseguit sortir d'aquella zona i ara mateix em trobo com a uns 200 quilòmetres de Bangkok, direcció Chiang Mai, al nord de Tailàndia, en una ciutat que es diu Hua Hin, que està més o menys al costat de la platja.
4: Has estat a tres països, Indonèsia, Malàisia i Tailàndia. Per molts, això tot és Àsia i tot és igual. Tu què ens diries?
5: No. Cada país és completament diferent l'un amb l'altre. Sí que podríem dir que Àsia en general, tots aquests països són supersegurs, potser dels més segurs del món, i la gent és superrespectuosa en general. Però sí que quan un creu a la frontera de forma terrestre, en el meu cas amb la bici, és molt boig com d'un quilòmetre per l'altre, canvia completament tot de forma radical, el menjar, la llengua, i sobretot el que canvia més és el caràcter de la gent. Com a Indonèsia eren molt extrovertits, se t'apropaven a tu sense cap timidesa. En canvi, a Malàisia la gent es notava una miqueta més seriosa, sempre mantenint les distàncies, però per tot arreu hi ha gent amable, de moment.
4: Tens alguna anècdota divertida d'alguna cosa que t'hagi passat?
5: Sí, experiències tinc moltes per explicar, la veritat. Però una que et podria dir és que fa tres setmanetes o dos vaig anar a visitar un vell amic tailandès que vaig conèixer fa 3 anys. En un viatge que vaig fer a Tailàndia també vam anar al mateix festival junts i el vaig anar a visitar, vaig parlar amb ell abans, em va dir que cap problema i vaig estar com 10 dies vivint en una illa que es diu Koh Phu, al costat de Krabi, una illa quasi verge, i vivíem en unes condicions que rosaven quasi la supervivència, com per exemple en un dia ens vam quedar sense aigua, vam tenir que agafar l'aigua de la pluja i bullir-la per fer el cafè o per cuinar l'arròs. També havíem d'anar al poble com a uns 6 quilòmetres a buscar gasolina per tenir electricitat i cargar els mòbils. I, bueno, va ser una experiència guai, la veritat.
4: Has passat por en algun moment?
5: Ostres, bona pregunta. Sí que por com a tal no he passat molta. Sí que al principi del viatge tenia por a que mossegués algun gos per la carretera o que passés al costat d'uns micos i que m'ataquessin o alguna cosa així, però dels primers dies a Bali vaig tenir que passar com pel costat com d'un parell o tres de manades de micos i vaig veure que no em feien res. Llavors la por se me'n va anar. Sí que el que jo diria que em fa més por de tot és que fa un mes, més o menys, vaig tenir com un mal somni en el que em quedava dormit com en el ferri i em tornava com a Malàisia i havia com de tornar a recórrer tot el que havia recorregut amb la bicicleta i això jo crec que és la major por. Com tenir que pedalejar una altra vegada tot el que he fet.
4: Ara portes uns 3 mesos. Estàs cansat i amb ganes de tornar? Tens data de tornada?
5: No, de moment no tinc cap data de tornada. Suposo que quan em cansi, però per ara no és el cas. El meu ara mateix segon gran objectiu és arribar fins a Hanoi, però sí que en un futur m'agradaria també viatjar per altres països, però que estan tan lluny des d'on estic ara que se'm fa quasi impossible pensar que hi arribaré. Així que intento pensar com en el futur el menys possible i sí pensar com en un futur més proper, com sé que l'endemà puc fer 100 quilòmetres i demà passat també, i així dia a dia. Moltes gràcies per aquesta segona entrevista. Salutacions a tots els oients. Moltes gràcies per escoltar-me del programa Vivències des de Tailàndia i fins a la propera, ens veiem.
3: Bueno, doncs...
6: Molt bé.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ara...
0: No està clara.
1: Escolta, parlant de Turquia, jo ara vinc i he estat 2 mesos.
0: Ah,
1: i,
0: sí?
1: Sí, en l'autocaravana.
0: Amb el camper, ostres, que bé.
1: Sí, Estambul no el vaig trepitjar. Em vaig dedicar a fer tota la costa mediterrània, vaig pujar per l'est, em vaig pagar la frontera d'Iraq i després vaig baixar cap a Grècia sortejant a Estambul. Em vaig fer 2.000 o 3.000 quilòmetres.
0: Un país... Quina sort tenia, temps.
1: Més segur que anar a les Rambles a passejar.
0: I bueno, aquí ja t'explicaran a la ràdio que Turquia és la meva especialitat, que jo m'hi passo, faig molts viatges, sobretot per lo que és la tota la zona fronterera amb Síria, que és tota la zona entre el Tigris i l'Eufrates.
1: Sí.
0: És a dir, que ja has de tornar i no sé si vas a estar a Gaziantep o a Marne. No,
1: ho tinc pendent. No,
0: pues com...
1: Hi ha una dita d'autocaravanista que diu no pots estar a tot arreu tota la vida.
0: No, clar que no.
1: I més si et vas entretenint.
0: Anar, dius. Sí, quan vulguis anar m'ho dius perquè t'ho puc explicar molt bé la ruta que pots fer i que has de fer. No em quedem autocaravana perquè jo no l'hi he feta, però sí que és un país realment supersegur per fer amb aquest tipus de viatges.
1: Jo, com a anècdota, et diré que pagats a la frontera d'Iraq, que
0: sí,
1: veien passar els tanques, els carros blindats, tota aquella parafernàlia turca, que ho vigilen molt, vam arribar a un control de carreteres que tenien una pinta d'assassinos que la meva dona em va dir ai, se'ns ha acabat la sort.
0: No,
1: i jo
0: no,
1: vaig
0: no,
1: cobrir
0: no.
1: la ventanilla i el tio em diu d'on sou? I li vaig dir de Barcelona. Resposta, Messi!
0: Sí,
1: vaig pensar, mare santa, això no pot ser normal.
0: Hi ha molts controls d'aquests a tot Turquia, sobretot a les zones frontereres, i realment, bueno, miren el passaport i això, un somriure i continua.
1: Sí, quan diuen que ets del Barça, ja ni miren
0: ja
1: res.
0: Està.
1: Són bona gent, que es veu.
0: Cuidar-ho, perquè també n'hi ha molts del Madrid, eh?
1: Sí, sí, també, també, també.
3: Bueno, Roser, Roser, és que ell té un truco, que dirien, que porta unes ampolles de vi per emergències.
0: Sí. Ja.
3: I quan és l'hora de subornar algú, doncs una ampolleta...
0: Aquí el vi no li funcionarà, per això a Turquia el vi no li funcionarà.
1: No, això és veritat. Tenen l'acostum de no beure vi ni menjar pernil. Però,
0: sí, correcte. Has de comprar ampolles de raqui, en tot cas.
2: Els cafazos sí que mengen de tot.
1: Bueno, jo he donat alguna botella de vi per sota corda a algun àrab, I m'ho ha agraït molt.
0: Sí. Ostres, com sigui fanàtic és molt perillós,
1: És que
0: això és jugar-se-la molt.
1: Li veus la cara quan et remenen, et diuen, i això què és? I tu dius, això és vi per consum. Ah, i agafen la botella i se la miren, i
0: ja
1: aquest,
0: ja saps que...
1: si li dius que de talar, ho agrairà.
0: Sí. Molt bé, doncs escolta, a veure si algun dia podem coincidir aquí a la ràdio, si no fem un cafè cantalet, que tenim moltes coses.
3: No, ja l'anirem convidant, que és un bon convidat.
0: Sí. Molt bé.
3: L'Isidre.
0: Doncs una abraçada.
1: Igualment.
0: I al pròxim programa contactarem des d'un altre lloc, que ara no us puc dir.
1: Vale, i animo al teu fill.
0: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
1: Val.
3: Molt bé. Adéu, Roser. Bé, la Roser treballa en una agència de viatges molt important i ella mira de trobar li agrada molt els països àrabs i els països aquests.
1: Sí, són més exòtics que no Europa. Nosaltres també ens agrada molt tota la banda àrab i a més són països molt respectuosos. Vull dir, jo no he passat cap por i això que m'he posat fins a Sidi Ifni, cap a baix... Però a Europa, si l'has trepitjada molt, comença a ser avorrit. Ara me'n tinc que anar a Suècia, al nord, a veure aurores boreals.
3: Sí.
1: I li dic a la meva dona, i vaig per tu. Perquè anem a pensar, a travessar Alemanya, a Dinamarca, Noruega, Suècia, és tan civilitzat. Sí. Tan poc emocionant.
2: No, fas cara de cansat, vas d'anar-hi.
1: No, però... No vibres. Jo ara que... Jo baixo a Marroc dos cops a l'any. Un en els nens, els meus fills, en les motos, i clar, ens enfilem per l'Atlas, per aquí, cap allà. Jo m'ho passo de meravella. Veus, gent molt amable, que més que pares ja surten dos a dir-te si et poden ajudar, i dius, no, s'estan fent un cigarret, estem parats. Vull dir, i són països que encara conserven el tipisme... l'autenticitat, sobretot Atlas cap a baix. Atlas cap a dalt, bueno.
3: Home, però aviam, has dit que havies passat per la frontera d'Iraq.
1: Sí, per Turquia,
3: sí.
1: Pel Turquistan.
3: Però l'Iraq ha de ser allò, no sé...
1: No, Iran no vam entrar, gràcies a Déu. A veure, jo hi he estat a països com que ningú coneix. Aquí, a Europa, al costat de Bielorússia, hi ha un país que es diu Transnistria. Transnistria és... Pues, la meitat de la província de Barcelona en 1.200 tanques per les carreteres perquè és rus. Bueno, dius, i vaig, perquè, hòstia, és un país rus, això. Jo ja no coneixeré la Rússia d'abans, la vull veure. I en aquest sentit et vas posant per puestos. Sempre buscant informació de que no estiguin assassinant blancs i coses d'aquestes.
3: Hi ha càmpings per aquests barals?
1: No. Però, no. Bueno, en autocaravana pots dormir en una cantonada.
2: Un dels països que va visitar la Roser va ser Oman. Oman, i al cap de 3 setmanes hi havia el follon que ja metrallat i tot el rotllo.
3: Bueno, i ella va tenir sort. I ella la vam veure amb un Kalashnikov. Una foto, es veu que hi havia una manifestació
2: i es va
3: posar allà al mig i els altres contents de veure una dona que li van deixar el Kalashnikov.
1: Jo, al Kurdistan, havia un mercat, vam anar a comprar olives negres i voltant vaig veure una parada amb metralladores, pistoles, colts, munició i li vaig dir a la Maria José, hòstia, aquí es veu que l'exèrcit turc no s'hi posa. Els turcs, aquesta ètnia, poden fer el que vulguin, perquè van d'aquí, aquí, passen i s'emporten les ametralladores. Bueno, i era com si venguessin pipes. Però, bueno, és qüestió de mirar, riure, saludar-lo i ja està.
3: No és el mateix, Rosita, que anar al càmping de Port de la Selva.
6: No.
1: Que és millor,
6: no.
1: El càmping de Port de la Selva està de meravella.
2: Molt bé. Bueno, ha sigut molt interessant i esperem tornar-te a veure aquí.
3: Hem de tornar-ho
2: a
3: fer, que és molt, molt interessant, tot això que
6: expliques. I se'ns ha fet curt, en una hora se'ns ha fet curt per poder-ho fer una mica tot, no?
2: Molt bé.
1: Jo et suggeriria... A veure si convenço a la Maria José. Està tancat? El...
3: No.
1: No, vale.
3: No.
1: La Maria José, que és de lletres, quan van començar fa 15 o 18 anys a viatjar, va començar a fer un diari de viatge. I quan ens anàvem a Alemanya, feia 60 dies per a Alemanya. I tia, tal, hem anat aquí, hem fet això, hem menjat aquí, tal, bla, bla. Jo intentaré convèncer-la de que vingui i expliqui un viatge exòtic.
3: Vale.
1: Però explicat. De dir, vam anar a veure el mercat de camells, l'únic que queda a Marroc, que està allà on els saharauis volen pagar-se bufetades. Que per arribar vam tardar 25 dies, anàvem fent. Però diu, aquest moment del mercat i tal, val la pena explicar-lo.
6: Sí.
3: Serà molt interessant.
1: Vale.
3: Moltes gràcies. Molt. Ara sí que tanquem la paradeta.
6: Sí, perquè se'ns ha acabat el temps.
1: Bueno, pues, escolta, gràcies per tot.
6: Bona nit i
1: fins
6: a propera i ens veiem.
1: Adéu.
2: Bona nit a tothom.
1: Adéu.
6: Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la CN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com ara S'Agaró o Badalona. Però una altra cosa que també marca en general els ponts és el trànsit. Precisament per ser pont a Barcelona es preveu que l'operació tornada, en ample majoria, sigui d'uns 300.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui. Precisament aquest retorn parcial de vehicles, tot i que està sent un retorn tranquil, alguns accidents han complicat la situació. Repassem l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit, precisament amb Sílvia Delamo. Bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de diumenge no hi ha gaires problemes, però sí accidents que estan entorpint la circulació i dificultant la mobilitat. És el cas d'una topada entre dos vehicles a l'A2, a Jorba, en sentit Barcelona, un carril tallat i 3 quilòmetres de congestió. Un altre accident a l'AP7 Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona. Aquí hi ha dos carrils oberts, els vehicles accidentats i els efectius s'han col·locat al carril addicional, però hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona i 1 quilòmetre en sentit contrari per l'efecte Tafaner. En el cas de la C58 ja s'ha produït un accident a Barcelona sobre mateix del nus de la Trinitat cap a Rondes i Meridiana. Encara hi ha 2,5 quilòmetres de lentitud, tot i que s'han retirat els vehicles. I apareixen retencions en concret, per exemple, a la C65, a Llagostera, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, cap a Girona. Us demanem, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: A banda d'aquests accidents que estan entorpint la circulació, l'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Aquesta víctima són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I anem en plana cultural, ja que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Saritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I en esports, ara mateix a les 7, a l'Avinguda Maria Cristina, ha començat la festa de celebració de la Champions femenina del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal? Com esteu? Com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara és el millor moment de la setmana. És el moment d'escoltar la Moxiganga, el programa infantil, el programa familiar, un programa que va des de 0 fins a 150 anys. Eh? Imagineu-vos si ens pot escoltar gent i gent. I avui, com sempre, us hem preparat un munt de coses per passar-nos-ho molt bé just abans d'anar a dormir. Ja sabeu que la Moxiganga és aquell programa que us porta a dormir, que ens n'anem a descansar un cop s'acabi la Moxiganga, perquè demà hem d'estar ben desperts per poder anar a l'escola i passar-nos-ho molt i molt bé. Avui us hem preparat va de jocs de l'anònima. Avui, Bell It o Ball It. També podrem escoltar un saps què del Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i el Circ Petit, avui un nou capítol que es titula Quina por. I tal com us he dit, després acabarem amb la cançó de Bressol, que voldrà dir que ens n'anirem tots i totes cap al llit, cap a dormir. Però jo encara falta una miqueta. Mentrestant, aneu sopant, aneu-vos banyant, aneu-vos posant el pijama, perquè això ja està en marxa. Amics i amigues, la Moxiganga, a part de ser un programa de ràdio, també és una pàgina web, la qual podeu visitar tantes vegades com vulgueu. L'únic que heu de fer és anar a lamoxiganga.cat i allà hi trobareu moltíssimes coses. Si aneu a programes sencers, trobareu totes les Moxigangues que hem fet aquesta temporada i les trobareu totes una darrere l'altra i les podeu escoltar tantes vegades com vulgueu. També us les podeu baixar al vostre ordinador o al vostre mòbil per poder-les escoltar al cotxe, per exemple. En fi, també hi trobarem els contes. Tenim molts contes per tots vosaltres. El Gegant Avioio, l'Arisó Bru, la rateta que escombrava l'escaleta i en Patufet. I també hi trobarem, per exemple, doncs, coses com els pastorets musicals o bé la llegenda de Sant Jordi, que fa poc que va ser Sant Jordi i us la vam posar aquí a la Moxiganga. Doncs ara també la podeu escoltar a la nostra pàgina web. També trobareu els versos perversos de Roald Dahl. Els teniu tots allà, un darrere l'altre. I, atenció, una secció molt xula, que són contes d'en Xesco Boix, però els ha narrat el nostre company Pep Tor. Així que, si voleu, teniu per remenar i remenar a la nostra pàgina web. Hi ha moltes coses que podeu, doncs, anar escoltant. Doncs vinga, va, que començarem. I ho farem avui amb una cançó del Club Super 3, amb el disco dels 20 anys del Club Super 3. I avui la cançó és Bola de Drac. Ara torna a estar de moda, que la podeu tornar a veure si voleu. I avui l'escoltarem amb l'Arnau Tordera, d'Obeses, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Així que avui la primera cançó és molt xula i us recomano que pugeu el volum de la ràdio, el volum de l'ordinador, ben alt, perquè els nens i nenes del costat de casa, els veïns, sàpiguen que vosaltres escolteu la Moxiganga. Amics i amigues, el meu nom, Moisès Bruc, i ara mateix, aquí, a la vostra emissora municipal, comencem. Som-hi! Endavant!

0: Festa, festa!
1: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
3: Juga amb nosaltres.
4: Nom del joc, Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
5: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplai al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? Oh, o potser heu jugat al pitxi. El joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se. Moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
4: Però aquest joc no és perillós?
5: Bé, sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun altre cop.
4: Per què va desaparèixer?
5: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
6: La xirimoia. No, la xirri... No, la ximple... No, la carmanyol... No, la moxiganga, carai!

L'artista més jove amb un àlbum de platí és en Billy Gilman, nascut el 24 de maig del 1988 als Estats Units d'Amèrica, que tenia 12 anys i 68 dies quan el seu primer àlbum, One Voice, va rebre el disc de platí al vendre 1 milió de còpies en els Estats Units d'Amèrica.

0: Banderes i banderoles de tots colors. Un cercle de carruatges tronats. I al vell mig, una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Quina por!
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. És de nit i sembla que tothom dorm a la seva caravana. Ep! Hi ha llum a la caravana de l'Albert, l'home bala.
1: Albert, Albert, què dorms?
3: Com? Qui hi ha?
1: Albert, sóc jo, l'Agustí.
3: Bona nit, senyor Agustí.
1: Perdona, Albert, què dormies? Com que he vist el llum obert, he pensat que encara estaves despert.
3: No. Em dec haver dormit sense adonar-me ni m'he deixat el llum encès. Amb què el puc ajudar, senyor Agustí?
1: No passa res d'especial, només que he vist que hi havia llum i he pensat que potser et trobaves malament. Disculpa, eh?
3: Estic bé, gràcies, senyor Agustí. Bé, doncs, bona nit, senyor Agustí.
1: Vols que tanqui el llum?
3: No cal. Ja el tancaré jo. Gràcies.
1: De res. Doncs, vinga, bona nit.
3: Bona nit, senyor Agustí.
2: L'endemà... fa un matí preciós i tothom, el Circ Petit, està enfeinat preparant les seves actuacions per la funció de la tarda. En Genís està amb els seus trucs. En Salim afila les espases. I què fa en Tomàs? Està ajupit buscant alguna cosa sota la seva caravana.
4: Es pot saber on us heu ficat? Ei, petites, on sou?
5: Ei, Tomàs, què fas aquí sota?
4: Com? Ai, al cap!
5: Ostres, perdona, Tomàs, no et volia espantar. Et feia més valent.
4: No m'he espantat pas. Només que no t'esperava. Mira, és que estava assajant un nou número amb les meves puces. I han anat a petar aquí a sota la caravana. I ara no les trobo.
5: Té, amb aquesta llanterna segur que les veuràs.
4: Ostres, moltes gràcies. A veure... Ah, mira-les! Veniu, petites! Apa! Una, dues, tres... 10. Sí, ja hi són totes. Moltes gràcies, Albert.
5: I ara no hi ha de què.
4: Escolta, i com és que duies un olor? Si no fa un soc de calample.
5: Mira, casualitats de la vida. Ja veus quines coses, eh?
4: Per cert, me'l podries deixar? És que haig d'arreglar unes coses de la caravana i m'aniria d'allò més bé.
5: Sí, esclar... I quan me'l tornaràs?
4: No pateixis, que demà mateix te'l torno.
5: Bé, d'acord.
2: A la tarda, tots els artistes del Circ Petit estan reunits sota la carpa. I és que el cel s'ha cobert d'uns núvols grans i negres. I ara, a fora, una forta tempesta tenyeix el dia de negró. I els llamps i trons es fan sentir de lluny.
6: Ostres, a mi no m'agraden els trons.
5: No has de tenir por, petita. Ja saps que només són núvols carregats d'aigua.
4: Sí, però jo tinc les meves puces i la perla ben atabalades.
5: És normal, criatures i animals s'espanten d'allò que no coneixen.
2: Aleshores esclata un gran tro. I marxa la llum del Circ Petit. Els nostres artistes queden completament a les fosques.
5: No hi ha llum! No hi ha llum! Tomàs, on és el meu lot? On és el meu lot?
4: El tinc a la caravana. I amb el xafa que cau no l'aniré pas a buscar. Però... que tens por?
5: Jo? No
6: és dir que només tenien por les criatures? A tothom en té de pors. Jo mateixa tinc pànic a posar-me malalta. Per això intento cuidar-me i si no em trobo bé, faig força repòs i em prenc unes herbetes. És així com em marxa la por.
7: Doncs jo, quan començo a inventar-me un nou número, sempre tinc por de no fer riure. Aleshores començo a recordar acudits i em passa la por i em faig un tip de riure.
4: Jo sempre tinc por de perdre alguna puça. Oh, que la perla no estigui bé.
6: Doncs jo, quan tinc por, canto cançons.
5: Així, vosaltres també teniu por?
1: I és clar que sí. Tothom en té de pors. Jo mateix, l'altra nit, quan et vaig venir a veure el teu carruatge, va ser perquè sempre tinc por per si us passa alguna cosa. Per cert, així doncs tenies el llum encès perquè et fa por la foscor?
3: No, no. Bé, de fet sí.
6: Doncs ja ho saps, has de pensar en com superar la por. Mira, mentre no torna la llum, podríem cantar. Ja ho diuen, qui canta els seus mals espanta, no? Sí!
8: Vinga,
6: bona pensada!

0: Hola, Marta. Ves qui ho havia de dir. Tots tenim por d'una cosa o altra.
1: Hola, sí. Fins i tot l'Albert o el senyor Agustí.
0: Ja ho crec. Però l'important és aprendre a superar-les, oi?
1: Això mateix. I cantant i explicant acudits, hem passat una tarda divertidíssima. I sembla que a l'Albert li han passat les pors.
0: Ostres, avui hem après una cosa d'allò més important, oi? I com ho escriuràs, això que us ha passat?
1: Ho voleu saber?
0: I és clar que sí. A veure si tots plegats aprenem a fugir de les pors.
1: Quina por! La fosca de la nit, de perdre's el neguit. Forts llamps i trons quan plou, allò que ningú vol. També sentir-se sol. Uns pensaments bonics, riure amb els amics, cantar una cançó. No hi ha res millor per espantar la por.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

La cançó de Bressol d'avui és una novetat del Pony Pissador d'aquesta setmana i aquí del Moixigang estem encantats de poder-vos-la posar. Es titula Tres Tradigrats.

0: Fantàstica aquesta versió del Poni Pissador, molt xula la cançó per anar a dormir. I amics i amigues, nosaltres sí que ara arribem al final de la Moixiganga i la setmana que ve tornarem amb moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar Va de Jocs amb l'Anònima, el joc Bòlit o Bòlit, i també hem pogut escoltar el Saps Què dels nostres amics de Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i un nou capítol de Sir Petit que es titulava Quina por, ai, ai, ai, quina por que hem passat avui escoltant el capítol, eh? Recordar-vos que a la nostra pàgina web podeu escoltar tantes vegades com vulgueu aquesta Moixiganga i totes les que hem fet fins aquesta temporada. A la moixiganga.cat, allà hi podeu entrar tantes vegades com vulgueu. Recordeu, la setmana que ve tornarem amb una nova Moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. Per cert, el meu nom, Moisès Bruc, i us espero aquí, a la vostra emissora municipal, la setmana que ve. I sobretot, sobretot, ja sabeu que a la Moixiganga passem llista, que sí, abans de començar. Doncs no hi falteu la setmana que ve, perquè passarem llista. Així que bona nit a tothom i fins aviat. Adeu a tothom. Adeu, adeu.
1: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi, fins demà al matí.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de Lamo, bona tarda.
3: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Paradès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle volcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de lentitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
2: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Hi ha en esports des de fa una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i a la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. Les reines d'Europa celebren aquesta hora la Champions.
1: Després de guanyar el quart títol europeu de la història, les jugadores i staff tècnic del Barça ho celebren aquest vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'afició. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, ha estat escollida millor jugadora de la Champions. Per la seva banda, Ewa Peijor acaba màxima golejadora amb 11 dianes i totes dues formen part de l'11 ideal de la competició amb 3 blaugranes més, Mapi León, Patri Guijarro i Cata Coll.
0: D'altra banda, dol a Girona pel descens a segona.
1: Els gironins van empatar a un amb l'Elx i consumen el descens de categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. Pel que fa al Barça, acomiada la Lliga amb una derrota a Mestalla per 3-1 i l'Espanyol amb un empat a 1 contra la Real Societat i el futur incert a la seva banqueta.
0: Cruel final de temporada per l'Ona Sant Adrià.
1: El filial badaloní s'ha quedat sense ascens a primera federació femenina a la tanda de penals, tot i tenir un 4-1 a favor del partit d'anada de la final. L'Ona s'havia avançat amb un gol de cap de Balsera, però les basques ho han capgirat i han forçat la pròrroga amb gols al minut 84, 89 i 99. El Barça B serà l'únic equip català a la categoria femenina de plata, mentre l'Ona Sant Adrià, AM, Europa, Espanyol B i Barça C seran els 5 equips catalans a segona federació.
0: I definits els horaris del play-off d'ascens a segona divisió.
1: El Sabadell jugarà l'anada de la semifinal divendres vinent a les 9 al camp del Real Madrid-Castilla, que s'ha classificat amb una polèmica resolució d'un triple empat a punts amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la nova Creu Alta serà també divendres a les 9 de la setmana següent, al dia 5 de juny. I pel que fa a l'Europa, debutarà diumenge vinent a un quart de 5 de la tarda a Can Dragó davant el Celta Fortuna. La tornada a Terres Gallegues serà el diumenge següent, 7 de juny, a la mateixa hora. I el Nàstic també respira després de salvar-se a l'última jornada.
0: I sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar un parell de partits que tenim en joc ara mateix en aquest diumenge 24 de maig de 2026. D'una banda, futbol s'està allargant el segon partit de la semifinal catalana del play-off d'ascens per pujar a segona federació, i és que aquest Badalona Ospi s'ha anat a la pròrroga.
1: Un Badalona-Ospi que han acabat els 90 minuts a favor de l'Hospitalet amb un resultat d'1-3 i de moment primera meitat de la pròrroga. Minut 92, continua el resultat d'1-3 a favor de l'Hospitalet.
0: Déu-n'hi-do, l'Ospi, com ho ha capgirat, perquè amb el 0-2 del partit d'anada el Badalona s'ha avançat els primers minuts amb un gol de Toni Larrosa. Semblava que estava sentenciadíssima ja l'eliminatòria, amb 3 gols de marge per als badalonins, però l'Ospi ho ha capgirat o ha igualat i ha forçat aquesta pròrroga que ha començat ara fa uns minutets. I a tot això, en hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Segon partit de semifinals, el millor de 3. Juguen Noia B i Castellà amb Ràdio Sant Sadurní. Sergi Fernández, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda. Minut 8 d'aquesta primera meitat. Un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment per l'endarreriment del partit previ, quan ara s'avança el Noia Freixenet en aquesta darrera jugada. Gol de Nacho Garrido a 16 minuts per arribar al final del primer període. S'avança el Noia, Nacho Garrido, en un partit molt intens i amb molt de nerviosisme en els primers minuts, on han vist ja dues targetes blaves, un per cada equip, i una targeta vermella al jugador del Castellà, Ferran García. Minut 8 d'aquesta primera meitat, s'avança el Noia B davant el Castellà en aquest primer partit de l'eliminatòria.

0: Vinga, són les 8 i 8. Comencem ja a repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana, com fem cada dissabte i cada diumenge. Doncs aquí a l'Enjoc, a la teva ràdio local, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Una actualitat esportiva que aquest cap de setmana està molt marcada per aquesta victòria a la Champions del Barça. Va guanyar 4-0 a l'Olympique de Lyon, la gran final a Oslo, i va conquerir la quarta Champions de la història del conjunt blaugrana, la quarta, a més, en 6 anys. Per tant, déu-n'hi-do la ratxa en els últims anys del gran dominador d'Europa, que és el Barça, i que a hores d'ara ho celebra l'avinguda Maria Cristina en una festa que ha començat ja fa diverses hores amb concerts i ja amb l'aparició des de les 7 de la tarda, al 7 del vespre, de les jugadores blaugranes a sobre de l'escenari on estan passant totes les jugadores i on estan fent alguns parlaments, càntics i passant-s'ho d'allò més bé. Una de les que ha parlat, evidentment, la capitana Alexia Putellas, tothom fixant-se en ella. I aquest futur incert encara no ha revelat si continuarà o no al club blaugrana la pròxima temporada. Alexia, que a sobre d'aquest escenari, a l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, deia això.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
1: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: Doncs Alexia Putellas demostrant una gran capacitat de dribbling també a l'hora de fer retòrica i a l'hora de parlar davant d'un micro quan li han preguntat per la final de Varsovia de l'any que ve, per veure si li treien d'alguna manera si el seu futur continuaria lligat a l'entitat blaugrana o no. De moment no ha dit res encara Alexia Putellas respecte al seu futur. Un altre dels protagonistes que ha parlat, que ha fet parlaments en aquesta festa de celebració blaugrana per la Champions ha estat el tècnic Pere Romeu, que deia això.
3: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari dia rere dia. Així que m'agradaria fer un aplaudiment col·lectiu per tota la gent que està involucrada en aquesta feina i en tots aquests títols. Gràcies.
0: Doncs Pere Romeu i Alexia Putellas, que han volgut també valorar la feina de tot l'estaf tècnic que hi ha al darrere, de tota aquesta gent que és molta, que hi ha darrere les jugadores, que no surten habitualment a les càmeres, no surten els seus noms, però que són també molt i molt importants. La festa blaugrana a la Champions, que ha continuat avui diumenge, quan la UEFA ha explicat que 5 jugadores del Barça formen part de l'11 ideal de la temporada en aquesta màxima competició europea. Són Cata Coll, que ahir va fer una final espectacular amb moltíssimes aturades de mèrit i que van ser decisives, Mapi León, Patrick Guijarro, Alexia Putellas i Eva Payor. Payor, que per cert acaba com a pitxitxi de la competició amb 11 dianes. Payor, que ahir jugava la seva 6ª final de Champions, per fi l'ha aconseguit guanyar, havia perdut les anteriors. I Alexia Putellas ha estat escollida també millor jugadora de la Champions en aquests guardons individuals i col·lectius que ha entregat la UEFA al final d'aquesta competició de la Champions. Com dèiem, quarta Champions de la història, Göteborg 2021, Eindhoven 2023, Bilbao 2024 i Oslo 2026, després d'aquesta meritòria victòria per 4-0 davant l'Olympique de Lyon, un resultat segurament una mica enganyós, però el Barça va ser molt efectiu de cara a porteria en el tram final del partit, amb doblet de Payor i un altre doblet també de Salma Parayuelo. Després del partit, aquestes eren les primeres impressions, minuts després, de la capitana Alexia Putellas, de Cata Coll, una de les grans protagonistes, i també del tècnic Pere Romeu.
1: Molt contenta, molt, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom molta felicitat. Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, amb aquestes jugadores. Ha estat un partit increïble, m'ha sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui a Mateu dèiem que guanyaríem i s'ha estat. Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero, així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava de jugar en aquest equip. I, bueno, que el dinero no es todo.
3: Super emotiu, super emocionat. Gran partit de tot l'equip, la Cata ens ha salvat en algunes ocasions, hem seguit insistint després del primer gol, crec que hem tingut molt el control a la segona part, super, super content perquè això va de guanyar, encara que m'agradi molt el procés i tot, però va de guanyar i haver guanyat té molt, molt, molt de mèrit.
0: Doncs la gran alegria del cap de setmana, aquesta Champions de la Barça femení, la quarta de la història. La gran decepció ha arribat a primera divisió amb el descens del Girona. Ahir es va acabar la Lliga, últims partits pels tres equips catalans, que l'any vinent en seran només dos. Eric.
4: Doncs sí, uns resultats que van acabar amb Girona 1, Elx 1, València 3, Barça 1, Espanyol 1, Reial Societat 1.
0: Doncs el Girona ho tenia tot a favor, jugava a Montilivi, necessitava guanyar a l'Elx, amb això ja en tenia prou per aconseguir la salvació, però va acabar perdent, va avançar el conjunt il·licità la primera meitat, va empatar Arnau, només començar la segona, i ho va tenir el Girona, ho va provar un pal d'Alemar, a 10 minuts del final va estar a punt de capgirar el marcador i donar-li la salvació al Girona, però al final no va arribar aquest anhelat segon gol, i el Girona, que acaba baixant, Girona FM, Pau Llafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: L'equip no ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, no hem estat capaços, només petits details, però la sensació és de frustració total.
5: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que semblava impensable només fa un any. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: Doncs el descens que va provocar enuig, evidentment, a la grada del Girona i crits de directiva dimissió. Després del partit escoltàvem el president del Figeli.
7: Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: Doncs molts ànims a la gent de Girona i tant de bo pugui tornar l'any vinent amb un projecte ambiciós i competitiu per recuperar aquesta posició a la primera divisió. El Barça, que va caure a València, 3-1, ja sense atenció competitiva, des que es va proclamar campió de Lliga, doncs ha patit un parell de derrotes al conjunt blaugrana les últimes setmanes. Va marcar Lewandowski el seu últim gol amb la samarreta blaugrana, avançava el Barça a minut 61, però després Guerra, Rioja i Guido, ja el temps afegit, doncs se'n sentenciaven al partit. Hansi Flick, després del partit, no estava content amb l'actuació dels seus homes i li preguntaven també per el possible retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid.
8: Of course. Why not? It's a coach.
9: I tant que estic preparat per Mourinho.
8: És un entrenador rival i sempre estic a punt per tothom. No estic content de com hem acabat la Lliga, però això no afecta la valoració de la temporada. Avui hem vist moltes coses que podem fer millor i per mi és bo prendre nota i analitzar-ho. I està bé que els jugadors també reflexionin perquè no hem jugat bé. Ara podem marxar de vacances. Els desitjo el millor al Mundial i espero que tothom torni bé. Però quan tornem a començar la pretemporada continuarem el nostre viatge i necessito el 100% de compromís de tothom.
9: I need the commitment 100%.
0: Doncs les paraules de Hansi Flick. Després del partit també escoltàvem un parell de veus de jugadors blaugranes doncs que feien una mica balanç, ja no només del partit, sinó de la temporada. Són Gerard Martín i un dels capitans, Frenkie de Jong.
10: Hem fet molt bona temporada, guanyant dos títols, i bueno, sí que crec que bueno, sempre pot ser millor i sempre la volem millorar, però hem d'estar contents. I bueno, a ningú li agrada acabar la temporada amb una derrota com la d'avui, però bueno, sí que és cert que la tendència pues, acostuma a ser relaxar-se una mica quan ja ho tens fet, no hauria de ser així, però bueno, en general crec que trec bona valoració de la temporada. A principi de temporada pues, ens va costar una mica més, però si alguna cosa té aquest equip és que mai deixa de treballar i superar-se, i crec que aquest any també pues, hem anat creixent molt durant l'any i bueno, al final s'ha vist que hem pogut acabar bé i tranquils la temporada. Sí, la primera sempre és especial pel que suposa, però sí, futbolísticament aquesta crec que ha sigut millor i bueno, espero que l'any que ve superar-la.
11: Sí, en Liga muy bien. Yo creo que hemos dominado en Liga, la hemos ganado, que es lo más importante. Hemos ganado la Supercopa y obviamente en la Copa del Rey y la Champions queremos más el año que viene.
0: I l'Espanyol, que va acabar la temporada amb un empat a un davant de la Reial Societat, es van avançar els bascos i Roberto ja a la segona meitat va aconseguir el gol de l'empat, un empat que deixa l'Espanyol finalment a la 11a plaça amb 46 punts en una temporada que ha estat complicada, però que al final ha acabat en final feliç amb aquesta salvació i ara amb el futur incert del tècnic Manolo González.
12: Que has de seguir, que les dificultats a la vida i a l'esport, en aquest cas, estan allà, i has de mirar cap endavant. L'única manera de fer-ho és així, de ser positiu, de treballar, de creure i de tornar-hi, i és l'única manera que, bueno, a mi la vida m'ha ensenyat això, i és l'única manera de treure endavant les coses. Vull parlar amb Quique de Lucas abans del partit, hem sigut companys fa molts anys, i em deia, diu, hòstia, diu, és impressionant que l'hagués sacat adelante con lo que habéis pasado en la segunda vuelta. Digo, cualquier equipo se hubiera caído, hubiera estado, no hubiera competido al nivel que habéis competido, incluso a veces que no habéis ganado. I bueno, que et digui això un jugador que s'estima l'Espanyol, que entra l'Espanyol i que té la trajectòria que té Quique de Lucas, pues és d'agrair, la veritat.
0: I una altra veu que hem sentit a les últimes hores de l'Espanyol, Carlos Romero, que marxa després de la sessió, i que deia això.
13: Bueno, la verdad es que particularmente muy bonito, ¿no? Tenía ganas de jugar el último en casa, despedirme después de dos años pues, que considero precioso delante de toda mi gente, que me canten así, pues significa mucho, ¿no? Para mí, habla de que he hecho las cosas bien, de que me tienen un cariño especial y la verdad es que me voy encantado. Sí, la verdad es que he intentado todo, ¿no? He intentado meter mi gol, pero bueno, despedirme con un gol, con una victoria hubiera sido increíble, lo he intentado, no ha podido ser, pero bueno, agradecido a toda la gente por estos dos años, sobre todo este último y la verdad es que darle las gracias.
0: 8 i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, última jornada, jornada de molts patiments, de moltes emocions, i que ens va deixar una triple bona notícia per als tres equips catalans gràcies a aquests resultats.
4: Tarazona 0, Sabadell 2, Europa 3, Eivissa 2, Hèrcules 1, Nàstic 1.
0: Doncs tenim salvació del Nàstic gràcies a aquest empat al camp de l'Hèrcules. Continuarà una temporada més a la primera federació masculina del conjunt tarragoní. I Sabadell i Europa que faran play-off. Tots dos, de fet, ja saben els horaris. S'han sabut aquest diumenge de les eliminatòries de play-off. Recordem, a dues rondes, les semifinals, ja amb rivals confirmats. El Sabadell jugarà davant del Real Madrid Castilla. Hi ha hagut polèmica al respecte de la cinquena plaça del grup primer, perquè hi havia un triple empat que es va resoldre d'una manera una mica ambigua. En qualsevol cas, divendres a les 9 al camp del Real Madrid Castilla, Real Madrid Castilla Sabadell, la tornada el divendres següent també a les 9 a la nova Creu Alta. No ha agradat gens això a Sabadell. En qualsevol cas, ahir, bona victòria a Tarazona per refermar la segona plaça. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
14: El Sabadell ha acabat la temporada amb victòria 0-2 al Municipal de Tarassona contra una Societat Deportiva Tarazona que amb aquest resultat, unit a la resta de la jornada, perd la categoria. El conjunt arlequinata jugava avui ser subcampió, ho ha aconseguit, amb dos gols en el minut 88 i 89, des de lluny, des de fora, de Javi López Pinto, que havia entrat des de la banqueta. Li serveix, per tant, per acabar per sobre del madrileño i per tenir el factor camp a favor en qualsevol eliminatòria. Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, avui complint el segon partit dels tres de sanció que acumula, feia aquesta reflexió, aquesta lectura, aquesta valoració després de 38 jornades de Lliga i un Sabadell que l'acaba amb 68 punts.
15: Penso que l'equip ha estat molt seriós, molt, molt seriós, molt concentrat, que ens hem adaptat molt bé al que demanava el partit, que hem sigut molt rigorosos, que sabíem que nosaltres teníem coses en joc i coses importants, posant valor la grandíssima Lliga regular que ha fet l'equip, l'equip menys golejat, amb millor diferència de gols, amb una puntuació d'aquestes temporades, doncs, possiblement et dona per ser campió, però hi ha hagut un equip que ho ha fet de matrícula d'honor. I nosaltres, doncs, un cop més, sempre mirant la part de on ens podem superar, molt orgullós dels jugadors i vamos, veure tot el desplaçament dels nostres aficionats és brutal i tanquem una lliga regular excel·lent.
14: Era jornada unificada als dos grups, per tant, un cop acabat el partit del Sabadell, ja sabia l'equip de Ferran Costa el seu rival, o ho hauria de saber, i ho dic en condicional, perquè a Pontevedra han donat per fet que era l'equip de Passarón, però la normativa està escrita d'una manera tan ambigua que permet dues lectures, i el Real Madrid-Castilla serà el rival del Sabadell en aquesta lluita per l'ascens. En tot cas, una embolica que fa fort, bastant surrealista, un cop acabada ja la jornada. I si voleu sumar-hi un punt més, tot això per un gol del Pontevedra contra l'Avilés en el minut 12 d'afegit, perquè si no era un tercer equip, el rival del Sabadell, o hagués estat el Baracaldo.
0: Déu-n'hi-do. I diumenge vinent, a un quart de cinc a Can Dragó, Europa Celta Fortuna. La tornada l'altre diumenge a Vigo, a la mateixa hora, després del triomf ahir per 3-2 davant de l'Eivissa del conjunt de Dai Benítez.
16: A quatre partits estem d'un somni brutal. Fa dos anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. És que no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100%, sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
0: Des de la 62-63 que l'Europa no jugava en play-off per intentar pujar a segona divisió. La mala notícia, Guillem Rodríguez, el lateral, es perdrà el play-off perquè ahir es va fer una fractura a la clavícula. Per cert, a minut 108 ja a la pròrroga en el Badalona 1, Hospitalet 3. Ara mateix, amb aquest resultat, seria el Badalona qui passaria perquè va obtenir millor classificació. 3 minuts i tornem aquí a l'enjoc.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
20: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que, tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
18: Salut Activa.
2: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
21: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problema, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments del dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat. Equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
18: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: La xarxa de comunicació local.
18: En joc.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc, de 8 a 10, cada dissabte i cada diumenge a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català, que ens porta ara mateix també a Badalona, perquè l'OSPI continua apretant a minut 112, ja a la pròrroga. En queden 7 i mig aproximadament, més temps afegit. L'OSPI buscant el quart gol que el classifiqui per la gran final catalana, on ja espera el Cornellà. De moment, Badalona 1, OSPI 3. L'OSPI que ha aconseguit forçar aquesta pròrroga, aixecar el 0-2 en contra que portava del partit de Nadal, i ara està buscant el gol perquè, com dèiem, com que el Badalona a la Lliga regular es va classificar en millor posició, al final de la pròrroga, si acaben amb aquest 1-3, es classificaria el Badalona. No hi ha tanda de penals. Un gol de l'OSPI, això sí, ho canviaria tot. Seria l'OSPI qui es classificaria. De moment, 1-3, minut 113 ja de partit a la pròrroga, i l'OSPI que continua apretant. I a tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Us havíem explicat ja doncs els horaris que tindran Sabadell i Europa a partir de la pròxima setmana a la semifinal del play-off d'ascens per pujar a segona divisió. I ens quedava per comentar també el partit del Nàstic, que va empatar un al camp de l'Hèrcules i va aconseguir la salvació in extremis a l'últim partit, però el conjunt de Raoni respira i aconsegueix mantenir-se una temporada més a la primera federació masculina, tot i que era un equip que teòricament estava dissenyat i construït per estar a la zona alta. Ahir, en aquest programa, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, que parlava amb el capità, Òscar Sanz, que deia això.
1: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
0: 8 i 33, parlem del play-off d'ascens a primera federació femenina. Avui s'ha jugat la tornada de la final. Ho portava molt bé Ona Sant Adrià, que anava amb un avantatge de 4-1, però el destí ha estat molt cruel per al filial del Badalona Women.
2: Un partit que ha acabat guanyant la Reial Societat B per 4-1 a l'Ona Sant Adrià, i els penaltis, després de la pròrroga, ha acabat guanyant la Reial Societat B.
0: Doncs un partit molt cruel, perquè, com dèiem, guanyava 4-1 al partit d'anada d'Ona Sant Adrià, s'ha avançat avui 0-1, per tant, el marcador global era de 5-1, tenia 4 gols de marge al conjunt de Sant Adrià. Abans del descans ha empatat la Reial Societat B, però és que hem arribat al minut 84 de partit amb 1-1. Per tant, el conjunt de Sant Adrià tenia 3 gols de marge. Ha marcat en aquests últims minuts 3 gols la Reial Societat, l'últim al minut 99, i amb una posició bastant dubtosa de la jugadora que remata gol, han forçat la pròrroga. A la pròrroga ja no ha passat res més, i els penals ha acabat perdent una Sant Adrià, que per tant continuarà a la segona federació femenina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: L'Ona Sant Adrià disputava aquest matí el partit de tornada de la final de play-off d'ascens a primera federació davant la Reial Societat B. A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. L'eliminatòria encara es va posar més de cara quan al minut 35 Nerea Carmona va avançar l'equip entrenat per Miqui Olle, aprofitant una acció a pilota aturada després d'un córner. Amb el 0-1, l'Ona ampliava encara més l'avantatge global. Tot i això, l'alegria va durar poc, ja que en la jugada següent, Carlota Chacón va empatar el partit per a les donostiarres. Durant bona part del duel, l'Ona va saber controlar el marcador i el ritme del joc, però el tram final va resultar fatídic. Al minut 85, la Reial Societat B va fer el 2-1 i va sembrar el nerviosisme entre les visitants. 3 minuts més tard, arribava el tercer gol de l'Esturi Urdi. I ja en el temps afegit, al minut 97, les basques van aconseguir el 4-1, que igualava l'eliminatòria i enviava el partit a la pròrroga. En el temps extra, cap dels dos equips va poder desfer l'empat global, i l'ascens es va decidir des del punt de penal. A la tanda, la fortuna va somriure a la Reial Societat B, que es va acabar imposant per assegurar l'ascens a primera federació. D'aquesta manera, es tanca de la manera més cruel la temporada per a l'Ona Sant Adrià, un equip que al llarg del curs ha destacat per la seva solidesa col·lectiva i per un futbol ofensiu brillant que l'ha portat a quedar-se a només un pas de l'ascens.
0: El Barça B serà l'únic equip a primera federació femenina l'any vinent, perquè recordem que aquest any tant la

0: ja ho diré, per la final catalana, on ja l'espera el Cornellà, que ha passat també a la pròrroga aquest migdia.
1: Cornellà 1, Vilanova i la Geltrú 2.
0: Doncs un guió similar al que ha passat en aquest primer partit, perquè el Cornellà havia guanyat 0-1 en el partit d'anada. El Vilanova ha guanyat 0-1 en els 90 minuts, ha forçat la pròrroga, només començar la pròrroga. Ha marcat el segon, però el Cornellà a última hora ha deixat el Vilanova sense premi en un molt bon partit del conjunt del Garraf. Canal Blau, Xavi Fernández.
2: La crueltat s'ha tornat a creuar en el camí del club de futbol Vilanova. Els de Genís Sant Pietro han guanyat 1-2 al camp del Cornellà, però acaben eliminats d'aquesta fase de play-off d'ascens a segona federació. Si ja venien amb la mosca rere l'orella després del partit d'anada, on només va haver-hi un equip buscant el gol, va ser el Vilanoví, i en canvi el Cornellà va acabar enduent-se el botí d'un 0-1, doncs avui gairebé tres quarts del mateix. És cert que els d'Ignasi Sanabra han estat una mica més protagonistes en la primera mitja hora de partit. Santi Guzmán ha tingut un parell d'aproximacions que perfectament podien haver fet avançar el Cornellà, però després la resta de partit ha estat un monòleg, possessió, joc, proposta ofensiva d'un club de futbol Vilanova que ha abordat el futbol, que ha tingut tancat a la seva àrea el Cornellà i que fins i tot ha trobat el camí del gol que tantes vegades li ha costat aquesta temporada aconseguir fora de casa. Ha marcat el 0-1 en l'arrencada de segona meitat i després de molta estona mereixent-ho i fent d'Isaac Vila el gran protagonista del Cornellà, evitant totes les rematades del Vilanova, ha acabat sent una centrada de Zurdín que ha rematat Joan Reventós a gol de cap. 0-1 pel Vilanova. Un 0-1 que enviava el partit a la pròrroga, però que, evidentment, no servia, perquè els vilanovins, al no haver-hi penals, haguessin quedat eliminats amb aquest marcador a favor del Cornellà. Una pròrroga que s'ha jugat contra 10, perquè Ot Serrano ha vist dues targetes grogues i ha deixat el Cornellà en inferioritat numèrica. Al primer minut d'aquest temps extra, una passada d'Àlex Frutos per Pol Gimeno acabava de rubricar la remuntada 0-2, i en aquesta pròrroga el Vilanova ha tingut tres ocasions claríssimes, mà a mà contra el porter, per fer el gol que hagués sentenciat la seva classificació. Però ni Joan Reventós, ni Joan Torrents, ni Albert Celma, ni sobretot Sam Ndiaye, en una acció de 2-1, han fet una doble paret amb Derek Cuevas, però ha acabat rematant desviat quan tenia el gol de cara. Totes aquestes oportunitats li han acabat marxant al Vilanova i el perdonar en una jugada aïllada amb el Cornellà amb prou feines passant del mig del camp, però en una falta penjada a l'àrea, la pilota li ha acabat arribant a Alejandro Pereira en un rebot i ha acabat marcant el gol que no evitava la derrota, però que sí permetia la classificació del Cornellà per aquesta fase final del play-off d'ascens. Crueltat absoluta per un club de futbol Vilanova que ha acabat dempeus, orgullosíssim de la temporada, però evidentment derrotat al veure escapçada la seva classificació per aquest pas definitiu de la promoció d'ascens.
0: Arribem ja en temps afegit al Badalona 1, Ospi 3. Ha tingut una falta directa ara l'Ospi a la frontal de l'àrea. Ha sortit fora. 3 minuts afegit té l'Ospi per intentar marcar el gol que capgiri l'eliminatòria. Si no marca, serà el Badalona qui passarà a la final davant d'aquest Cornellà. Els dos partits els estem podent seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El d'aquest migdia, el Cornellà-Vilanova, després del partit hem escoltat diversos protagonistes. D'una banda, un jugador de cada, Marc Fernández, el capità del Cornellà, Joan Reventós, un dels golejadors del Vilanova.
3: Sabíem que era molt difícil. El Vilanova, per mi, és l'equip que millor juga a futbol de la categoria. Molta estona hem tingut ells la pilota, però bueno, al final hem lluitat fins al final i hem tingut la sort. A lo millor ens ha faltat això una mica durant la temporada, que a vegades hem patit de joventut, d'errors que es podien, que no passessin, i avui, pues, bueno, tot el contrari. Fàcil que passi, serà un partit difícil. Llavors, ara sobretot a recuperar, i ja dilluns, dimarts, ja començarem a veure el rival que ens toca.
4: Ara mateix estem molt fotuts, ho veiem molt a prop, hem fet tot el que havíem de fer. No s'ha acabat donant, però superorgullós dels jugadors, a tota la família que s'ha fet, i res, no ens queda res a dir. Ho hem donat tot al camp, no ha acabat sent al final, fotuts, però bueno, ens enduem això. El gol ha sigut una pilota parada aïllada i no ens han arribat en tot el partit, pràcticament. Sí que és veritat que en un mes hauríem d'haver acabat de concretar, potser més calma els últims metres, però res a dir de l'equip. Hem fet el que havíem de fer i superorgullós de tots.
0: I en aquesta transmi a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més també hem escoltat els entrenadors, el del Cornellà, Ignasi Sanabra, i el del Vilanova, Genís Sant Pietro.
5: Vilanova ha fet un molt bon partit, no? Crec que la primera mitja hora és clarament per fer els dos per davant, era una mica la idea, no ho hem aconseguit fer. i al final ells en pilota són molt bons, no? I ho sabia.

0: I bueno, després del 0-1 emocionalment sempre és complicat. I després, quan et quedes amb 10, doncs és aguantar, no? I quan et fan el gol, sabíem que no podíem tornar a encaixar, ells ens han perdonat la vida i al final ho hem pogut guanyar. Sí, molt patida, no? Ells al final, quan s'han posat per davant, han començat a perdre temps, algo normal al futbol, i nosaltres hem estat estables, no? Al final és el que jo els deia, que al final no poden fer les declaracions que ells fan quan després surten i perden temps quan estan per davant, no? Però tot i així, crec que l'equip mentalment ha estat molt estable i hem tingut el premi de passar l'eliminatòria.
1: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim. Jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada, amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú... Al final, en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida. Així que donar-los tota l'enhorabona als jugadors, també al Cornellà, que crec que han fet una gran eliminatòria, els desitjo el millor i ja està, és futbol i és l'esport i és la vida i és el bonic, no?
2: Doncs a 8:42, a Cornellà, que ja té protagonista... Ja té rival, perquè ha acabat el partit de la Badalona, Eric.
3: Doncs sí, el partit que ha finalitzat per un gol a 3. Ignasi.
2: Doncs així ha acabat el partit. Podem escoltar a Ignasi Kerr, el davanter de l'Hospi, en aquesta transmissió televisiva que estem fent a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Ja venies d'un parcial de 0-2 a casa, comences amb un gol, i sí que jo crec que és el millor partit que hem jugat contra el Badalona, ja no pel resultat, sinó més a nivell de sensacions també, que lògicament el resultat també, però, bueno, al final és un equipàs, sabíem on veníem i res, 3-3, han quedat segons ara cinquens, bueno, és el que hi ha, no, ara ja no s'hi pot donar la volta, res, un bon partit i a seguir.
5: Aprofito per comentar que just ara ha passat Marco Martínez per darrere seu i t'ha dit que bueno és este tio. Suposo que agrada que centrals de tal magnitud et tirin aquests piropos.
4: No, són molt bons centrals. Enrique, Ayala, Marco, són un equipàs. Jo crec que hem competit molt bé, no ens ha donat, però bueno, és que ells també fan les coses molt bé. Els tres partits que hem jugat contra ells, els tres han evitat que estigués participatiu. Potser avui ja ha estat el dia que he intentat més estar en contacte amb el joc. I res, no. Seguir i ja està, felicitar-los, són un equipàs, han fet una lliga molt bona, no han pujat directe però van quedar allà per una mala ratxa al final i bueno, donar-los sort i que disfrutin del play-off.
5: Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
2: Ignasi Kerr, el davanter de l'Hospi, avui ha fet dos gols més, un autèntic killer, un autèntic golejador, ja ho va demostrar quan jugava a la Lleida. I ho està demostrant també amb l'Hospi avui, amb dos gols que han acabat forçant aquesta pròrroga, però al final el Badalona ha aconseguit doncs mantenir aquest 1-3 i, com dèiem, per la millor classificació de la Lliga regular, segon el Badalona, cinquè l'Hospi, doncs el Badalona passa a la gran final que jugarà davant de la Cornellà. De seguida crec que podrem escoltar a Bermu, el jugador de la Badalona, l'hem vist al costat dels nostres companys de l'Aleix Blanc, de seguida l'escoltarem perquè s'està endarrerint una miqueta perquè els jugadors del Badalona estan anant cap a un dels fons de l'estadi doncs de Badalona per agrair el suport de l'afició escapulada que està celebrant d'allò més, ara també amb bots de fum, doncs aquesta classificació. I ara sí crec que podrem escoltar a Bermu, el jugador de la Badalona, ben content, un dels jugadors doncs, que està jugant darrerament amb Miquel Azparra. Anem a escoltar-lo.
6: Aleix, no sé si... Y nada, lo importante es que estamos en la siguiente ronda y a por el Cornellà.
5: Suposo que ja li teniu ganes al Cornellà i més veient aquest ambient brutal que hem viscut avui de futbol català tant per part de l'Hospitalet com del Badalona. Quin missatge d'optimisme enviaries a l'afició cara a aquest tram final de temporada?
6: Bueno, que siempre hay que confiar. A pesar de... Mira, nos empatan a la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso. Hay que corregir errores, obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
5: Doncs moltes gràcies, Sergio. Les paraules d'un dels capitans...
2: Doncs Sergio Bermúdez, Bermú, el jugador de la Badalona, ben feliç per aquesta classificació per la gran final catalana, en aquest cas del play-off de ascens de segona federació masculina. Serà Cornellà-Badalona. Recordem que després d'aquesta final catalana, el qui guanyi s'haurà d'enfrontar a un altre equip, en aquest cas el guanyador de la fase gallega de classificació de la del play-off d'ascens a segona federació. Però en qualsevol cas, a partir del pròxim cap de setmana, us ho explicarem en aquest programa, Cornellà i Badalona, que s'enfrontaran a doble partit per ser el campió català d'aquest play-off d'ascens a segona federació.
7: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Vinga, 8 i gairebé 47 minuts. Vinga, més play-off d'ascens. En aquest cas, el play-off a tercera federació masculina. S'ha disputat ja l'anada de les semifinals i aquests són els resultats. De fet, les dues eliminatòries encara molt obertes.
3: Sant Mauro 0, Prat 1. Rubí 1, Poble Mafumet 1.
2: El Prat va guanyar 0-1 al camp del Sant Mauro, tornant a recuperar sensacions que, com a mínim, sempre dona una victòria després d'una final de Lliga una mica irregular. Precisament això feia referència al tècnic de la Prat, David Vilajoana, als companys del Prat Ràdio.
8: Bé, molt content. Com us podeu imaginar, aníem d'una travessia del desert i el millor partit per guanyar que fos el primer de play-off. La primera part ens ha costat una miqueta ajustar. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i, evidentment, hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt. I vaja, molt content pels jugadors perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots i això ens ha fet tirar endavant. Sí, jo a la mitja part els he dit que havia vist un canvi substancial respecte als altres partits. El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç en el mental perquè és un equip que venia de cops durs i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
2: Doncs content David Vilajoana per la victòria del Prat al camp del Sant Mauro, 0-1, la pròxima setmana tornada, i també tornada en l'eliminatòria entre el Rubí i Poble Mafumet. Ahir empat a 1, el vam poder seguir també aquest partit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es va avançar la Poble, va empatar el Rubí amb un autogol i després el veterà porter Rafa Leva del Rubí va mantenir viu a l'eliminatòria el seu equip amb moltes aturades. Xavi Vilagut, del costat de la Poble, llegia així aquest partit.
9: Sí, ens anem una mica amb un sabor agradolç, perquè crec que bé, el partit sí que ells l'han iniciat potser una mica millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts. Nosaltres a poc a poc hem anat entrant al partit, hem tingut una miqueta més de control, hem llegit bé quan teníem que anar a l'espai i quan al peu, i jo crec que hem acabat bastant bé la primera part, amb l'avantatge al marcador, i bé, la segona part crec que ha estat totalment diferent. La segona part crec que ha sigut totalment el control nostre i recordo que moltes oportunitats molt clares, moltes, no sé si 4 o 5, no sabria dir-te ara, però bé, aquí crec que ens ha faltat un pèl de tranquil·litat per definir una miqueta millor aquestes situacions, però bé, al final és una eliminatòria, sabíem que era de 180 minuts i hem fet la primera part i ara a la Pobla, amb la nostra gent, intentar reunir-ho.
2: I un altre play-off d'ascens a Lliga Elit, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
3: Palamós 1, Viladecans 3. Igualada 2, Turó Peira 1.
2: Doncs el Viladecans ha sorprès el Palamós aquesta tarda, 1-3, Ràdio Palamós, Joan d'Aguilar.
10: El Palamós i el Viladecans han disputat el primer partit de la semifinal de la promoció d'ascens a la Lliga Elit amb victòria visitant per 1-3. El Degà s'ha avançat en el marcador gràcies a un penal transformat per Mercader, però Etido, Akram i Serrano han donat la volta al marcador i deixa els del Baix Llobregat amb avantatge de cara al segon partit. Aquestes eren les declaracions de Marçal Joanola, entrenador dels palamosins, en finalitzar el maig.
11: Hem sigut dos equips totalment diferents d'una part a l'altra. El partit l'hem començat amb una empenta molt gran, amb l'ambició que portàvem dels últims partits, I, òbviament, després de l'1-0 ells han fet un pas endavant, s'han començat a obrir una mica més, han anat més per fora amb pilotes aèries, però bueno, l'equip ha mantingut el tipus i fins i tot hem tingut moltes transicions per fer el 2-0. I just abans del descans fem un xut, no acaba d'entrar, l'agafa el porter, xuta de camp a camp i bueno, el seu jugador fa angular-lo, però a partir d'aquest gol crec que l'equip canvia totalment la cara, ens venim bastant a baix i bueno, el més important és que de dos gols no se n'han anat, llavors la setmana que ve queden 90 minuts i hem de seguir aprofitant aquesta oportunitat que tenim mentre estiguem vius fins l'últim minut.
10: El Palamós Club de Futbol necessitarà remuntar en el partit de tornada per mantenir viu el somni de l'ascens a la Lliga Elite, un partit que es disputarà el diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda.
2: I Igualada 2, Turó de la Peira 1, per tant, també molt oberta aquesta semifinal en l'altra eliminatòria. Després del partit escoltàvem a Dani Andreu, el tècnic de l'Igualada, i del costat del Turó de la Peira, a Manu Gràcia.
12: Bé, doncs, la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo, inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara doncs, anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
13: Sabem la dificultat de venir a Igualada, de ser entre los mejores locales de la categoria, con jugadores diferenciales. Nosotros somos dividido a eliminatoria en mini partidos. Sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivos de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. Ya he visto cómo celebra el 2-1, como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo. Al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta en Turó, como se dice en los tópicos, 90 minutos son muy largos.
2: I parlem també de futbol sala, la Copa del Rei, decepció a les semifinals del Barça un altre cop des de la tanda de penals.
3: Barça 2, Jaén 2 i el Jaén, que es van dur aquesta semifinal als penals.
2: Ja havia perdut el Barça amb el Jaén als penals a la final de la Copa d'Espanya. El Jaén, per cert, avui s'ha proclamat campió. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
14: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero al resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
2: I a la primera femenina, penúltima jornada, l'alegria, la permanència del Mamut Les Corts, la tristesa, doncs el descens del Penyes-Plugues.
3: Torcal 4, Penyes-Plugues 0. Pollo Pescamar 2, Les Corts 2.
2: Doncs avui hem parlat amb el tècnic del Penyes-Plugues, Jacob Bustamante, que ens deia això després d'aquest descens.
15: Ha sigut una temporada molt exigent, molt dura, no? Hem competit a primera divisió fins a les últimes opcions, no? Hem competit fins al final, ho hem cregut, portàvem dues victòries seguides que ens havien apropat a un objectiu que era molt exigent, no? Que tenia molt de valor. Hem competit amb gent professional, hem competit amb gent que té molts més recursos que nosaltres a nivell de, pues, òbviament, econòmics i plantilles, però també recursos en el dia a dia i instal·lacions, horaris, totes aquestes coses, no? Nosaltres estem molt orgulloses de la temporada que hem fet. Crec que el club també ho està. El club ha fet molts esforços per poder estar en les condicions òptimes, però és veritat que hi ha diferències que quan puges de categoria són molt difícils de salvar, i així ha sigut, no?
2: I a tot això, la capitana esplovina Pilar Ribas es retirarà dissabte vinent contra l'Alcorcón. I el Mamut Les Corts se salva, i això ens deia avui el seu tècnic, Nil Marco.
16: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts i amb l'empat d'ahir a la pista del segon classificat, anant perdent 2-0 el descans, doncs té molt mèrit. I és un punt que amb la combinació de resultats doncs, ens ha donat aquesta salvació. I res, estarem una temporada més a primera, a gaudir ara aquest darrer partit i a començar a pensar en la temporada vinent.
2: Doncs de moment, Mamut, les coses queda com a únic equip català a la primera femenina, però la setmana vinent dos equips més de casa nostra jugaran l'anada de les semifinals per pujar. El Rubí visitarà l'Almagro i el Linyola rebrà el San Fernando. Seran dues eliminatòries les que hauran de superar per aconseguir pujar a primera femenina. Vinga, ens aturem. Escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Més esport aquí a l'Enjoc.
17: La xarxa de comunicació local. Joves amb ofici.
18: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
17: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
18: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
19: Propostes en xarxa.
20: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
21: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
22: Preparat, Eneco?
23: Sí.
22: Temps. Sentit.
23: S-E-N-T-I-T.
21: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
22: Quina seria la paraula intrusa?
24: Casoplón.
22: Correcte. En català, per fer...
21: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
24: D-E-S-C-A-P-A-N.
21: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
17: La xarxa de comunicació local.
25: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
26: En xarxa.
27: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda una sortida de via a la carretera de Cuiformica, Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont encara, tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7 quilòmetres i mig de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem en el seguiment plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la CECOT, Joan Antoni Pujals Vallonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha firmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades. Cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del waterpolo, de l'hoquei patins i de molts esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marca, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és En joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem parlant de bàsquet, i és que el Joventut prolonga la bona ratxa.
1: Els badalonins han derrotat el Burgos per 86-79, acumulant 4 victòries seguides a la Lliga ACB i continua en 600. Derrotes intrescendents del Lleida 88-116 davant l'Andorra i del Girona 86-80 a Bilbao. I dissabte, victòria del Manresa a Gran Canària 80-87. Pel que fa al Barça-València, es jugarà diumenge vinent perquè els valencians disputaven aquest cap de setmana la final a 4 de l'Eurolliga.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a un triomf de la final de Lliga.
1: Després de guanyar la Copa la setmana passada, les lleidatanes han golejat el Palau per 5-1 en el primer partit de la sèrie de semifinal al millor de 3. Lucia Guado, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'han fet 2 gols, han marcat els gols del Vila-sana, mentre Laura Puigdueta ha anotat el de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau.
0: Waterpolo, el Barceloneta colpeja primer.
1: El campió de les 20 últimes lligues de divisió d'honor masculina s'ha imposat al Sabadell per 17-13 i dissabte a Terres Vallesanes tindrà el primer matchball per revalidar el títol. Dimecres, Sant Andreu i Mataró començaran la final de divisió d'honor femenina també al millor de 3 partits.
0: I quàdruple ascens català a les fases d'ascens d'handbol.
1: A la fase d'ascens a plata femenina, el Sant Cugat puja després de guanyar els 3 partits de la fase d'ascens, derrotant avui el Ciudad Jardín. També puja a la mateixa categoria el Mataró, gràcies al triomf sobre l'Alcúdia per 31-27. I a la fase d'ascens a primera estatal masculina, ascensos també del Sant Martí Adrianenc i del Garbí Palafrugell. Qui no pujarà és el Granollers Atlètic, que va caure 30-26 a Oviedo en la tornada per pujar a plata masculina.
0: I gairebé 6 minuts, marxem de ronda. Una rondeta curteta perquè ja només tenim un partit en joc a aquesta hora de la nit de diumenge en hoquei patins nacional catalana masculina. Aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Continua el partit entre Noia B i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
2: Sí, que home, bona tarda. Doncs sí, encara queda força temps. Minut 9 de la segona meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment. Un partit molt intens i molt entretingut, amb 10 gols ja, els que s'han vist. Domina el Noia, el conjunt local, per 7 gols a 3. Les superioritats numèriques estan marcant el guió d'aquest partit, sobretot a la primera meitat, després d'una vermella a Ferran García. En tan sols 2 minuts ha trencat el partit el Noia amb 4 gols. Ha anat al descans amb un avantatge de 5-1. Ara mateix, a 15 minuts pràcticament per l'acabament del partit, domina el Noia 7-3 amb un Pau Andreu estel·lar, autor de 3 gols de l'equip.

0: Vinga, 9 i 7 minuts. Comencem la segona hora de l'enjoc i és moment de parlar de bàsquet. Lliga ACB, penúltima jornada. No ha jugat el Barça, que ha ajornat fins la pròxima setmana el partit davant del València, perquè els valencians estan jugant, o estaven jugant aquest cap de setmana, l'Eurolliga, la final a 4. Però sí que han jugat els altres equips, els 4 equips catalans. Tenim 2 victòries i 2 derrotes.
1: Bilbao 86, Girona 80, Lleida 88, Morabanc Andorra 116, Joventut 86, Burgos 79, Gran Canària 80, Manresa 87.
0: Doncs amb aquests resultats doncs anem a repassar primer el que ha fet la penya, que és l'equip que ha jugat aquesta tarda, que acumula ja 4 victòries seguides i que de moment referma aquesta sisena posició, encara sense descartar la cinquena plaça, perquè recordem que té encara un partit pendent. El Joventut, que ha guanyat a la Burgos, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona nit. El Joventut ha guanyat 86-79 al San Pablo Burgos en un partit intranscendent pel conjunt castellà, que ahir, abans de que jugués el partit, ja va conèixer que tenia la permanència al sac després de la derrota de Gran Canària. Això ha fet que el conjunt castellà arribés amb una tranquil·litat important i la intensitat s'ha notat en el seu joc. El conjunt verdinegre ho ha aprofitat per dominar. Ho ha arribat a fer de 15 punts, tot i així. El Burgos s'ha acostat fins a 2 punts pel tram final. En un final ajustat, l'experiència i la qualitat dels jugadors verdinegres han acabat de decantar la balança. Dani Miret ha aprofitat per fer rotacions, perquè dimarts tornarà a haver-hi partit, la segona part del partit que es va suspendre contra Unicaja. La penya dominava de 20 punts i es va espatllar el videomarcador, que va obligar a suspendre el partit. La penya, per tant, jugarà dimarts i divendres tancarà la lliga regular a la pista del Bàsquet Girona. El Joventut encara pot ser quart a la lliga regular.
0: Doncs déu-n'hi-do, encara té opcions la penya, encara hi ha molts partits pendents de diversos partits, de diversos equips, entre ells la penya, que té partits per recuperar. I a tot això, a la transmit precisament dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona, hem escoltat un dels jugadors de la penya, Ludi Hakansson.
3: No ha sido nuestro mejor partido, pero creo que llevamos una buena racha, ¿no? Estamos ganando partidos, hemos ganado mucho fuera de casa ahora y en casa ahora preparándonos para el playoff, porque en casa hay que ganar, sí, sí. Para mí, no, yo creo que cada partido aquí es un lujo trabajar de esto y intentar ganar delante de nuestra gente. Siempre vamos a full. Puede ser que no sabes, no vas a full porque por diferentes motivos, pero yo creo que el equipo ha preparado y ha hecho un partido como cualquier otro para ganar.
0: Doncs victòria de la penya avui en aquest partit. Avui també ha jugat el Girona, ha plantat cara a Bilbao, però ha acabat caient. No hi ha manera d'acabar amb aquesta mala ratxa de les últimes jornades. Girona FM, Marc Treserres.
4: Nova derrota del Bàsquet Girona, la quarta consecutiva, la cinquena en els últims 6 partits, en el qual l'equip, tot i que ha competit al Bilbao Arena, no aconseguí guanyar i ha perdut 86-80. Un maig molt igualat, de principi a fi, en què hi ha hagut diverses alternances en el marcador. El Girona ha començat molt bé a l'inici del partit, amb un 3-13 d'inici, però a poc a poc ha anat retallant diferències al conjunt local, gràcies sobretot al català Aleix Font, que ha acabat amb 12 punts i 2 triples. Al segon quart, el partit frec a frec també, i a la mitja part el marcador era favorable al conjunt de Jaume Ponsarnau, 40-39. El Bilbao vivint moltíssim des de la línia de personal d'inici a fi. El Girona, un pèl més encertat que altres dies en triples, es mantenia dins del partit, però sobretot gràcies a la feinada de Martínez Gueven, que al descans ja portava 15 punts amb 6 rebots ofensius. Al tercer quart, màxima igualtat. Cap dels dos equips s'ha desenganxat d'en el marcador. El Girona, gràcies a Nidem, ha aconseguit un petit avantatge de 4 punts. Tot i així, ha estat contrarrestat de seguida per, sobretot, els punts de Panzer, també, com dèiem, repetim, des de la personal. A l'últim quart, màxima igualtat, però comença molt bé el Girona, amb 4 punts consecutius de Gueven, que ha posat la màxima en el marcador. Era un 64-71 a 9 minuts pel final. A partir d'aquí, però, domini del Bilbao, que a poc ha anat retallant la diferència i ja als últims minuts s'ha posat per davant el marcador i ha tancat el partit amb un parcial de 10-2, favorable gràcies als dos triples que han fet molt de mal del veterà escorta nord-americà Darron Hilliard. Així doncs, amb aquest resultat, tot i que el Girona ha competit, no suma la 14a victòria i ho intentarà a l'última jornada, la setmana que ve, rebent a Fontejau el Joventut de Badalona, l'últim derbi català de la temporada.
0: I aquesta era la lectura que feia de la derrota Moncho Fernández.
5: El partido ha discurrido entre errores de uno, aciertos del otro y viceversa. Pues ha llegado a, usando el símil ciclista, a la escapada buena, ¿no? A ver quién la cogía. Y bueno, pues yo creo que la ha cogido Bilbao, ¿no? Nuestros últimos lanzamientos, en los últimos tres minutos, pues se han ido fuera. Y sin embargo, pues Bilbao ha tenido el acierto para hacerlo. Hemos tenido errores durante el partido, claro que sí, ofensivos y defensivos, pero a nivel, yo creo que esfuerzo y lucha y demás, yo creo que el equipo está muy bien.
0: I durant la derrota avui de Lleida, tot i que ja estava salvat, davant de Morabanc Andorra, que sí que es jugava a les garrafes. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
6: Jo crec que en els cinc primers minuts nosaltres hem sortit amb bona energia, amb bona mentalitat, movent bé la pilota, amb bona tensió competitiva, amb bona mentalitat, però a la que hem rotat una mica s'ha acabat l'equip, no? Crec que ens han fet 25 punts en 5 minuts al primer quart i a partir d'allí pues, l'Andorra sona creient, ha estat molt més seriós que nosaltres, a la mitja part ja portaven 15 rebots més que nosaltres, han estat molt encertats, han jugat amb més energia que nosaltres, no? I nosaltres, pues, si no juguem amb l'energia o amb l'atenció competitiva, com podia passar avui, perquè no teníem pues, un objectiu clar a la vista, i l'altre equip sí, pues, nosaltres som, sense aquesta actitud o sense aquesta energia, pues, som un equip justet.
0: I ahir, victòria del Baxi Manresa, la pista del Gran Canària, Ràdio Sallent, Pol Farell.
7: L'equip de Diego Campo ha firmat un gran partit d'inici a fi per sumar un triomf de molt mèrit al sisè en els darrers 8 partits. El Gran Canària, que jugava a permanència, ha mostrat un baix nivell col·lectiu i s'ha apagat en els moments importants. Després d'un primer període igualat, els del Bages han acabat millor el segon quart, per baixar el descans amb el més 7, una diferència que s'ha ampliat a l'inici del tercer període amb tres tipus consecutius i que semblava definitiva. L'equip local tirava de talent per intentar retallar distàncies i creure una difícil remuntada, però davant es trobava amb una manera sòlid que, sense la pressió que tenia el Gran Canària, jugava amb una gran confiança. En el tram final, ha pujat l'encet dels Canaris, però els del Bages han sentenciat el duel amb caràcter. El jugador més destacat ha estat David Duke Jr., autor de 16 punts a la segona part. Diego Campo feia una valoració del partit.
8: El tercer cuarto hemos ido a más, hemos jugado sin meter de tres puntos. Es muy difícil tirar de tres puntos los tiros que queremos por la defensa que hace el Gran Canaria, que aísla mucho el bloqueo directo en el 2-2 y no dan ayudas. Y bueno, no hemos podido correr y no conseguir esos triples, y los triples que hemos conseguido pues no hemos estado sólidos. Sin embargo, hemos estado muy bien penetrando unos contra unos, penetrando en el bloqueo directo y sacando faltas, porque vas hasta ahí adentro y hemos estado muy bien. Yo creo que hemos ganado en un campo difícil, en una situación muy difícil para Gran Canaria, que se jugaba todo hoy, bueno, con solvencia, y estoy muy contento con la actitud del equipo, que hoy ha vuelto a demostrar que jugando en equipo, no individualmente, jugando en equipo, pues se puede competir y competimos muy bien en la Liga CB.
7: Ara, el Baxi Manresa ja pensa en l'últim repte de la temporada, que serà divendres que ve davant el Real Madrid en el Congost.
0: Vinga, i un parell de punts més de bàsquet. A la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, el GEC no va poder completar la remuntada davant del Lleó.
1: GEC 62, Lleó 66.
0: Doncs ja portava un desavantatge de 16 punts del partit d'anada. Va estar per davant a la primera meitat de la GEC, però al final el Lleó va acabar imposant el seu potencial. Pau Fuster, tècnic del GEC, llegia així l'eliminatòria.
9: Un partit, no?, que sabíem que seria molt complicat, que León faria una mica el mateix que vam fer en el partit d'anada, intentar ser molt, molt físiques, intentar castigar-nos molt el rebot ofensiu perquè nosaltres no tinguéssim el ritme ofensiu que ens agrada tenir. I penso que hem fet una molt bona primera part, penso que hem sigut molt, molt solvents a la primera part, respectant el nostre pla de partit en tot moment, però potser sí, no?, doncs que una altra vegada el que és la sortida de tercer quart, doncs aquí el seu físic i potser la seva rotació una mica més llarga, no?, la seva tipologia de jugadores, això, no?, doncs molt físiques, ens han tornat a castigar. I ens ha costat trobar les situacions que hem trobat a la primera part per anotar. I a partir d'aquí, no, doncs, elles ens han anat aixugant la diferència i bé, al final no ha sigut possible guanyar el partit i, evidentment, doncs, tampoc remuntar l'eliminatòria. Tot i així, marxo content del partit de l'equip. Penso que no, hem acabat la temporada sent reconeixibles, que una mica és el que volíem, i tot i no haver aconseguit, no, doncs remuntar aquesta eliminatòria, crec que la temporada de l'equip és molt bona i és per estar molt, molt contentes i molt orgulloses del que hem fet.
0: Sí, senyor, felicitar a la GEC perquè ha fet una molt bona temporada, i també han fet una molt bona temporada el Samà Vilanova, que puja a tercera FEP masculina. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: Temporada històrica pel Club Bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú. Ahir va certificar l'ascens a tercera federació. La setmana passada ja ho podia haver fet, però rebia l'Artés, que ha estat indubtablement el millor equip de Supercopa. No va poder fer-ho, però tenia dues oportunitats més, i en el primer matchball, oportunitat que han agafat amb les dues mans els d'Adrià Pinyol. Victòria ahir davant del Martinenc per 94-89, i per tant, segona plaça assegurada, a falta d'una última jornada, que serà de tràmit. La posició, a més, t'assegura l'ascens a tercera federació. Mai abans el club vilanoví ni cap de la comarca del Garraf havia jugat en categoria estatal. Un partit, a més, complicadíssim, on els del Guinardó van anar molts minuts per davant en el marcador, però on en els minuts finals van aparèixer aquests jugadors de talent que té el Club Bàsquet Samà i que després d'èpoques fora de la comarca, en altres clubs, en altres projectes, aquesta temporada han aconseguit tornar a repatriar. Damián Jiménez, Arnau Carreras, Jaume Zanca, precisament Jiménez, amb dos triples fonamentals, va permetre que el Club Bàsquet Samà acabés fent el passet endavant definitiu i aconseguint, com dèiem, aquesta victòria final davant del Martinenc per 94-89. És la cirereta, una temporada històrica i segurament també un pèl inesperada. Ho reconeixia un dels membres del nucli dur del vestidor, Sergi Liao, forma part d'aquest grup de jugadors formats al propi Samà o en clubs de la comarca del Garraf, i que aquesta temporada han fet un salt qualitatiu immillorable que acaba amb tots ells a tercera federació. La recepta de l'èxit, ell mateix ho diu.
11: No té gaire sentit lo d'aquest any. Tots ens preguntàvem a principi de temporada, doncs, on aniria això. Si et soc sincer, les sensacions eren, doncs, que seria un any on havíem de lluitar per... Sabíem que teníem opcions a fer un any un bon campionat, però en cap cas ens imaginàvem. És que al final hem perdut 6 partits en tot l'any. I bé, crec que és una recompensa, no, aquest any. Portem molts anys junts, el nucli del grup. Al final som un grup d'amics que estem competint contra gent, pues, que té aspiracions algunes i que entrena molt físicament. Els d'avui, per exemple, no hi havia persona que no baixés de l'1,95. Però bé, som un grup molt maco, gent, bona gent, i al final això el camp es nota.
10: No és una qüestió d'una sola temporada, és la recompensa a una manera de treballar, a una idea i a un projecte, aquest del Club Bàsquet Samà, que va més enllà del que ha passat aquesta temporada sobre la pista, però que al final, a nivell de resultats, ha tingut, com dèiem, aquesta recompensa immillorable. L'ascens a tercera federació, que gaudiran la temporada vinent.
0: Vinga, 9 i 20 minuts. Us dèiem fa un momentet que el Badalona és el rival ja del Cornellà a la final catalana d'aquest play-off d'ascens a segona federació. Ha hagut de patir, però el conjunt escapulat ja és en aquesta final. Ramon Duran, Ràdio Ciutat de Badalona, bona nit.
12: Què tal? Molt bona nit. Doncs així és, eh? Quin patiment a l'estadi municipal. No s'ha resolt això fins a l'últim minut pràcticament de la pròrroga, i al final, doncs, la millor classificació li ha donat el passi a la següent eliminatòria al Badalona. Un Badalona que ha estat superior a la primera part, on, malgrat que el marcador ha indicat un 1-1 al descans, és cert que l'equip de Miquel Esparren ha disposat de grans ocasions, fins a 4, diríem, a banda del gol de Toni Larrosa, que ha inaugurat el marcador, per poder marxar al descans amb una renda que pràcticament deixés tancada l'eliminatòria. Però aquest 1-1 ho ha deixat tot obert. Evidentment, l'Hospi ha arriscat a la segona part. S'ha trobat amb un segon gol d'Ignasi Kerr cap al minut 70, doncs que l'ha posat pràcticament a un sospir d'empatar l'eliminatòria, i tot seguit ha arribat un error del porter del Badalona, Carlos Azón, que li ha, pràcticament, literalment, li ha regalat la pilota a Kerr, que no ha perdonat per fer el tercer, i d'aquesta manera, doncs, ha posat emoció. Un Badalona que en aquells moments estava contra les cordes, l'Hospi, que cada cop ho veia més clar que podia capgirar l'eliminatòria de ple, i al final, doncs, ha arribat amb una estira i arronsa als 90 minuts, doncs, que han donat el passe a la pròrroga, no? El temps afegit. En el temps afegit, l'Hospi ha continuat dominant, ha volgut portar el ritme del partit. És cert que no hi ha hagut grans ocasions per marcar el Badalona en algun contracop en superioritat. No ha estat fi en l'última passada i al final, amb l'emoció que hi havia amb aquest ull a les graderies, tant per una afició com per l'altra, amb l'afició de l'Hospi embogida i l'afició del Badalona, que no ho veia clar, doncs ha arribat amb aquest 1-3 que li ha donat la possibilitat al Badalona d'accedir a la segona eliminatòria amb molt de patiment.
0: Gràcies, Ramon. Bona nit.
12: Adéu.

0: Avui 23 minuts, vinga, parlem d'handbol. A la Lliga de Sobal, a Barça i Granollers van guanyar els seus partits divendres, però pel que fa a fases de descens, o en aquest cas divisió d'honor plata masculina, en aquest play-off descens permanència tornada, al Granollers li van remuntar la renda que teníem.
1: Oviedo 30, Granollers Atlètic 26.
0: Doncs havia guanyat d'un, per tant, el Granollers Atlètic que no aconsegueix l'ascens a plata masculina. Qui sí que ha aconseguit ascens, en aquest cas a la plata femenina, són Sant Cugat i Mataró.
1: Ciudad Jardín 26, Sant Cugat 27. Mataró 31, Alcúdia 27.
0: Doncs han aconseguit aquests ascensos d'una banda al Mataró, que ha derrotat l'Alcúdia. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: El Joventut Handbol Mataró ja és equip de divisió d'honor plata femenina després de derrotar l'Handbol l'Alcúdia a la final de la fase d'ascens disputada aquest diumenge a Tarazona. Partit molt igualat, amb diverses alternatives i que no s'ha resolt del tot fins als últims 5 minuts. Les mataronines partien amb el desavantatge d'haver tingut un dia menys de descans que no pas el conjunt valencià, amb l'afegitó, a més, d'haver patit fins als últims segons del partit de dissabte contra el Màlaga Costa del Sol per aconseguir el passi per a la final. L'equip mataroní ha començat malament, desubicat i sense ritme. El 2-0 inicial de les valencianes deixava ben clar que el partit no seria precisament un passeig. Sortosament, el Joventut ha sabut sobreposar-se a aquest mal començament i ha aconseguit equilibrar la situació. A partir d'aquí, el partit ha entrat en un bucle d'empats i mínims avantatges de les valencianes que en tot moment portaven la iniciativa. Al voltant del minut 10, l'Alcúdia ha fet un pas més i ha sabut obrir una escletxa en l'electrònic arran del 9-6 i del 10-7. El Joventut ha remuntat la situació i al voltant del minut 25 ja havia capgirat el marcador amb un avantatge de 2 gols, 12-14, que s'ha convertit en 4, 14-18 al final del primer temps. A la represa, l'argument del partit s'ha invertit perquè ha estat l'Alcúdia el que de mica en mica ha neutralitzat l'avantatge de les mataronines fins a col·locar-se novament per davant el marcador, 25-24, al voltant del minut 18. I és aleshores quan ha vingut el moment clau que ha decidit el partit. El Joventut ha reaccionat i amb un parcial de 0-4 en els 7 minuts posteriors ha capgirat la situació. A 5 minuts del final, les de David Verdugo gaudien d'un marge de 3 gols a favor, 25-28, que només calia administrar amb el cap fred per assegurar-se la victòria. I així ha estat. A més, un parell d'accions de l'ala dreta mataronina Matenent Traore han acabat eixamplant el marcador fins al que ha estat el resultat definitiu. Handbol l'Alcúdia 27, Joventut Handbol Mataró 31.
0: Doncs ascens pel Mataró i ascens també a Sant Cugat en la seva fase d'ascens que jugava a Renteria, Cugat Mèdia, Joan García.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat ha fet història. Assoleix per primera vegada l'ascens a Divisió d'Honor Plata, tercera categoria estatal, i ho ha fet en un èxit sense precedents amb una final disputada a Renteria, Guipúscoa, amb un equip que ha quedat invicta i campió de la fase sector. I és que les santcugatenques han superat l'RK Navarrés per 21-29. Això va ser divendres. Dissabte l'anfitrió, l'Erenja Vitec, per 19-27. I avui, en una final entre tots dos conjunts que no havien perdut cap partit, ha superat l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per un ajustat 26-27. El primer temps ha finalitzat amb avantatge del conjunt andalús per 13-12, però la represa, l'Handbol Sant Cugat, ha estat més encertat en els metres finals i d'aquí el resultat final. Les santcugatenques que competiran la temporada vinent a la tercera categoria estatal en un nou èxit del conjunt que entrena Héctor Gómez.
0: Moltíssimes felicitats a Sant Cugat i a Mataró i, evidentment, desitja que aconsegueixin doncs, econòmicament fer factible aquest ascens, que ja sabem cada any que ens trobem amb molts ascensos d'equips catalans que després no poden fer front per motius econòmics. Vinga, 3 minutets més i darrera mitja hora de l'Àngel. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: L'univers infinit.
6: Sírius i el calendari egipci. A l'antic Egipte, l'estrella Sírius tenia una connexió fonamental amb les inundacions del riu Nil i de la vida agrícola, religiosa i astronòmica d'aquesta civilització. Sírius, l'estrella més brillant del cel nocturn, apareixia abans de la sortida del sol a mitjans de juliol, coincidint amb l'inici de les inundacions anuals del riu Nil, que es coneixien com Aket, Aquest fenomen marcava el començament del nou any egipci i era un esdeveniment clau tant per l'agricultura com per la religió. Les inundacions del riu Nil eren essencials perquè dipositaven llims fèrtils a les terres de conreu, garantint així bones collites. Els egipcis observaven Sirius com un senyal diví que anunciava aquest cicle de renovació. Astronòmicament, els seus coneixements eren molt avançats i utilitzaven aquesta estrella per establir un calendari solar de 365 dies, un dels sistemes calendaris més precisos de l'antiguitat. Cal pensar que la gran majoria de calendaris de l'antiguitat eren lunars en lloc de solars, en lloc d'anuals, ja que era més fàcil mesurar mesos amb les fases de la Lluna que anys amb el Sol. Religiosament, Sirius es relacionava amb la deessa Isis, una figura clau del panteó egipci, mentre que el Nil estava associat a Osiris, el seu espòs. El retorn de Sirius al cel simbolitzava la renovació de la vida i la fertilitat, reflectint el cicle de les aigües del riu i de la natura. Això convertia Sirius en un símbol sagrat que connectava el cel i la terra. A més, alguns temples, com el de Denderah, es van construir alineats astronòmicament per coincidir amb l'aparició heliacal de Sirius, demostrant la importància que li donaven els antics egipcis tant en el camp religiós com en l'astronòmic. Aquest esdeveniment també era una eina pràctica per a la planificació agrícola, ja que permetia predir amb precisió el cicle de les inundacions. Finalment, és interessant destacar que, com que el calendari egipci no tenia anys de traspàs, l'aparició de Sirius es desplaçava lentament respecte del calendari civil al llarg dels segles, cosa que va generar desafiaments astronòmics que els egipcis van afrontar amb un gran enginy. En resum, Sirius no només era una estrella, sinó el cor del temps i de la vida per l'antic Egipte.
4: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc, i estàvem parlant d'handbol. Us hem comentat ja l'ascens a plata femenina del Sant Cugat i del Mataró, però no són els únics ascensos d'equips catalans en aquest cap de setmana de fases. Per exemple, la fase d'ascens a primera estatal masculina també en tenim dos més, perquè avui tant Sant Martí Adrianenc com Garbí Palafrugell doncs ja són equips de primera estatal masculina.
2: Sant Martí Adrianenc, 31, Urdaneta, 24, Garbí Palafrugell, 33, Don Ivane, 34.
1: Doncs aquesta derrota ha estat intranscendent del Garbí Palafrugell, que jugava a casa, també el Sant Martí Adrianenc jugava a la Verneda. En aquest cas, el Palafrugell, tot i perdre avui, ja ha aconseguit l'ascens, i així ho celebraven després del partit del tècnic Josep Maria Mora i un dels seus jugadors, Jan Casellas.
3: És una cosa que fa temps que lluitem i aquest any ho hem aconseguit. La temporada ha estat complicada perquè tampoc som tanta gent. Hem tingut sort que no hem tingut massa lesions i al final doncs, ha vingut tot rodó. Molt bé. Malgrat que ahir en el partit decisiu vam tenir dues lesions importants, però ens vam saber sobreposar i vam treure el que és nostre, l'orgull garbinenc, per tenir-ho endavant. L'any que ve esperem que no sigui ascensor de pujar i baixar, sinó que podem mantenir molt de temps la categoria.
4: Hòstia, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi ha hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
5: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha, però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
1: Nou i 33 minuts pràcticament, és moment de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor masculina avui s'ha disputat el primer partit de la final, el millor de 3, i de moment el favorit ha fet la feina.
2: Doncs sí, el favorit, que era el Barceloneta, ha guanyat 17-13 al Sabadell.
1: Doncs el Barceloneta, que porta 20 títols seguits, del total de 25 que en té, doncs ha guanyat aquest primer partit. El segon partit serà dissabte a Sabadell. Si tornés a guanyar el conjunt mariner ja seria campió de Lliga, però el Sabadell ha demostrat avui que li pot plantar cara. Ha fet un molt bon partit al conjunt que entrena Quim Colet, que després del partit deia als companys de Ràdio Sabadell que estava molt i molt satisfet.
6: Sense relativa, estic molt satisfet. Molt satisfet i orgullós de l'equip, de com han entrat al partit, etc. Independentment del resultat, evidentment, sabem que és molt complicat, però bé, nosaltres la diferència de plantilla és molt àmplia. Si a sobre li posem que tenim des del principi de temporada una baixa, evidentment, que no l'hem tingut en tot l'any, com és l'Àxel, i després dues baixes, la del Jack Larsen de molt de pes, val? I aquests última setmana també el Roberto, no? O sigui, no puc dir absolutament res. Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
1: Doncs dissabte a Sabadell, a Can Llong, el segon partit d'aquesta gran final de la divisió d'honor masculina, el millor de 3. També en aquesta divisió d'honor masculina s'està jugant el play-off per la plaça europea. S'ha jugat ja l'anada de la gran final.
2: Sant Andreu 11, Mataró 20.
1: Doncs agafa renda al Mataró. I el play-off de permanència, primer partit de la final, el millor de 3.
2: Catalunya 16, Boadilla 11.
1: Bon resultat pel Catalunya, pel conjunt gracienc, que guanya el primer punt. Si en guanyés un altre partit, el segon ja aconseguiria la permanència. D'altra banda, la divisió d'honor femenina es va jugar ja el segon partit de semifinals i ja tenim definida, de fet, la gran final després del triomf del Mataró.
2: Sabadell 10, Mataró 12.
1: Doncs amb aquesta victòria, la final serà Sant Andreu-Mataró a partir del dimecres. Començarà aquesta final també al millor de 3. Així valorava ja l'eliminació el tècnic del conjunt del Sabadell, David Palma.
7: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
1: Doncs el tècnic de 3 Champions del Sabadell, que va dirigir el seu últim partit a la banqueta de l'equip de Can Llong. I més divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea, partits d'anada de les semifinals.
2: Mediterrani 10, Catalunya 11, Sant Feliu 12, Barceloneta

0: La repassada a tot el que està sent el waterpolo, molts play-offs, en aquest cas play-off descens a divisió d'honor femenina, tornada de semifinals, equips que estan intentant aconseguir una plaça a la màxima categoria del waterpolo femení. Aquests són els resultats d'ahir dissabte.
1: Club Natació Barcelona 14, Pontevedra 11, Rubí 10, Molins 5.
0: Doncs Barcelona i Rubí que jugaran la gran final per pujar a divisió d'honor femenina. Vinga, i parlem d'hoquei patins. Avui ha començat les semifinals. Primer partit al millor de 3 a l'hoquei lliga femenina, aquest duel català que ens ha deixat un resultat força clar.
1: Vilassana 5, Palau 1.
0: Doncs s'ha imposat el Vilassana amb un gol de Lucia Agudo, un altre de Bea Gaete, ha marcat també Elsa Salvanyà i doblet d'Aina Florença, qui si no, pel Palau ha marcat Laura Puigduet el gol de l'honor, però de moment el Vilassana que s'avança. El segon partit serà el pròxim dissabte al migdia. El Palau necessita guanyar per forçar el tercer partit. El Vilassana, si guanyés un altre cop, doncs ja es classificaria per a la gran final. Una setmaneta després de guanyar la Copa de la Reina, un Vilassana que ha estat molt superior, i així ens ho feia saber aquesta tarda. Hem parlat amb ella, una de les golejadores del conjunt lleidatà, Elsa Salvanyà.
2: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments, tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
0: Doncs estarà bonic aquest Palau Vilassana del pròxim dissabte. I a l'hoquei lliga masculina s'estan jugant els quarts de final, s'han disputat els segons partits, en aquesta sèrie és el millor de 3, una només s'ha decidit, les altres 3 ho faran dimarts. Aquests són els marcadors d'aquest cap de setmana.
1: Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4, Noia 6, Barça 3, Lleida 2, Liceo 4.
0: Doncs el Liceo és el primer semifinalista en aquest play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina, ha eliminat el Lleida guanyant els dos partits disputats fins ara. Les altres eliminatòries es resoldran dimarts a 8:45. Els tercers partits seran Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Un Reus que ahir es va imposar per 2-0 davant del Calafell, tot i haver guanyat el primer partit. Recordem que entre setmana als despatxos el Calafell va aconseguir la victòria i, per tant, ara la sèrie està empatada a 1. La nova ràdio, Aleix Pérez.
3: El Reus Deportiu Brasília torna a parlar a la pista i s'imposa el Calafell per 2-0 en un partit que va dominar de principi a fi. El context era advers després de la resolució per alineació indeguda que els havia deixat sense marge de l'hora de l'eliminatòria. L'afició també va respondre tot plegat amb una sonora pitada a l'equip visitant, encara que el comportament va ser exemplar. Els reusencs es van posar per davant a la primera part mitjançant Guillem Zansà, tot i que el penal va superar amb una segona jugada de Martí Serra amb una subtil vaselina. Els reusencs van tornar a fer gala de la seva solidesa defensiva durant tot el partit amb un càndid superlatiu. El gol de tranquil·litat va arribar ja a la segona part, quan Martí Casas es va trobar premi a la insistència en una jugada emmerollada dins l'àrea. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Brasília.
4: Molt content, jo crec que l'equip ha demostrat una altra vegada molta maduresa i molt saber estar. Sabíem que seria un partit totalment diferent a l'anterior, perquè aquests partits sempre tenen coses, matisos diferents, i han passat moments difícils a la primera part i l'hem sabut passar-ho.
3: Amb energies renovades, els reusencs visitaran Calafell dimarts en un partit de Carau Creu.
0: I el Voltregà ja havia plantat cara a Igualada i, a sorpresa, en el segon partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
5: Bona tarda. El club patí Voltregà Movento Stern va superar ahir per 6-4 l'Igualada Rigat i va forçar d'aquesta manera el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, partit que jugarà dimarts a Igualada. El maig va tenir clar color local amb un Voltregà que al minut 33 guanyava per 3-0. D'entrada, el Voltregà no va aprofitar una superioritat per una blava a Matías Pascual als 4 minuts. Tot i això, un penal molt protestat pels locals als 9 minuts podia haver canviat la dinàmica. Roger Bars va marcar, però ho va fer xutant abans que xiulés l'àrbitre, que no va validar el gol. Aleix Moles.

0: Es va fer l'1-0 als 14 minuts i Burgaia feia el 2-0 als 19 minuts, resultat amb el que es va arribar al descans. El 3-0 d'Àlex Rodríguez als 33 minuts semblava definitiu, però l'Igualada va fer el 3-1 als 35 minuts, jugant en superioritat per una blava el mateix Àlex Rodríguez. El gol va anotar Biel Llanes. Als 38 minuts, amb la desena falta del Voltregà, el mateix Biel Llanes feia el 3-2 i posava emoció al maig. Però el 4-2 de Pechi Armengol amb resposta ràpida de Canyadilles pel 4-3 i, sobretot, l'eficàcia de Burgaia, amb dos gols a pilota aturada en menys de 2 minuts, van posar un 6-3 que només van maquillar els de l'Anoia amb el 6-4 de Marc González quan quedaven 2 minuts. Finalment, triomf dels d'Osona que forcen el desempat en un maig amb la pista plena i emoció, ja que després del partit es va retre un homenatge al capità Eric Vargas, que després de 16 anys al primer equip i 30 a l'entitat, ha anunciat que penjarà els patins.
1: Bueno, crec que allà ja vam ser superiors, aquí ho hem demostrat una altra vegada, ens mereixíem guanyar, allà ens vam quedar fora de la primera victòria per gol pels penals, però crec que hem jugat 110 minuts molt superiors a ells.
0: I l'ambient avui?
1: Impressionant. I aquests dies som els que fan gran el nostre esport, el nostre club, el nostre poble i tot en general. Molt content, molt content. Això reflexa una mica el que jo he deixat en aquest club, una mica d'empremta. Sí, sí, sí, no va ser fàcil poder-hi arribar i crec que els anys m'han donat aquest premi, sobretot a aixecar les CERs i tot el treball que he fet i tot el que he sacrificat per ser un professional dintre de no ser-ho i crec que aquest any encara ens queden coses molt maques per fer.
0: El pavelló de les Comes, dimarts, decidirà el rival de Noia o Barça en una semifinal.
2: Doncs sí, és que la Noia va derrotar 6-3 al Barça, gran partit del conjunt de Sant Sadurní, i va forçar aquest tercer partit que jugarà per la Blaugrana dimarts a 8:45. Un partit que també va servir com a comiat en aquest cas a Sant Sadurní per a l'Eix Esteller.
3: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però superorgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit amb el somni de portar aquesta samarreta i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per a la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest grup, aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya barretina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia ho puguin arribar a viure.
2: Doncs Aleix Esteller, acomiadant-se de l'afició de Sant Sadurní. A tot això de la banda del Barça, Ricard Ares, el tècnic, analitzava així aquesta derrota que força el tercer partit.
4: Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus. I bé, a la segona hi ha hagut una reacció, ens ha faltat encert perquè hem tingut 2 boles parades, 3 punts per 0 i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final, el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador, però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts.
2: I qui diu adéu a la temporada és el Lleida, que va caure 2-4 davant del Liceo, així ho veia Sergi Duc.
5: I al final ens toca el primer classificat al play-off. Hem donat guerra, hem competit tot el que hem pogut. Llàstima que no hem pogut treure cap victòria amb aquesta eliminatòria, però la veritat és que contents per la feina feta, sabíem de la dificultat que tenia, però contents de la feina. La nota és positiva, guanyes un títol europeu, quedes als 8 primers de la Lliga, competeixes amb el primer classificat, per tant, s'hauria de donar un valor numèric, igual no te'l donaria, però sí que donaria la temporada com molt bona.
2: Vinga, i més hoquei patins. Lliga Nacional Catalana Masculina, aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Ha acabat ja aquest partit que anava amb retard entre Noia B i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
6: No, bona nit, doncs sí, ho ha fet fa un parell de minuts. Autèntic partidàs, molt emocionant i d'infart fins al darrer segon. Un Noia Freixenet que marxava tranquil al descans amb un avantatge de 5-1, que a l'inici de la represa l'ampliava, es col·locava amb un 7-2, però el Castellà, valent, atrevit, no ha baixat els braços i ha anat retallant distàncies. Semblava que el Noia, amb el 8-5, ja liquidava aquest primer punt, però al darrer minut el Castellà ha arribat a fer fins a 2 gols més i en la darrera jugada del partit enviava una bola al pal. Resultat final, 8-7, 15 gols, 7 blaves i una vermella. El partit que ha tingut de tot, el primer punt d'aquesta eliminatòria pel Noia B.
2: Doncs déu-n'hi-do, quin autèntic partidàs. Gràcies, Sergi, bona nit.
6: Bona nit.
2: I en aquest play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata, ahir també es va jugar el Mollerussa Caldes.
7: Mollerussa 0, Caldes 2.
2: Doncs així ho veien després del partit Marc Soler, del costat local, i Eduard Candami, tècnic del Caldes.
8: Haig de felicitar el meu equip perquè hem fet un molt bon partit. Durant tota la temporada, la veritat és que la mitja de gols de cara a porteria portàvem 2-3 gols cada partit. Avui no hem tingut aquest encert, però els he encoratjat a més que acabo de sortir per entrenar fort la setmana i que n'estic seguríssim que el partit de dissabte que ve a casa seva el traurem endavant i segur que tindrem una altra oportunitat. L'esport sempre et dona una altra oportunitat.
9: A l'inici nosaltres no hem sabut com els primers 6-7 minuts no estàvem trobant-nos. Després, mica en mica, hem anat entrant dintre el partit. És evident que el porter de la segona part, en l'Hector, ha estat molt bé i ens ha aturat les dues pepes parades i això ens ha donat aquest punt d'estar resistint dintre el partit. I al final, doncs, amb aquest nivell de jugadors i d'equips, doncs, al final partits de talls, no? Un passe filtrat, un remat, una jugada de l'Adrià sol contra el porter que ha tingut la virtut d'aplicar-la. Jo penso que l'eliminatòria és de les més igualades i sabíem que els petits detalls.
2: I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, primer partit també de semifinals en les dues eliminatòries.
7: Mataró 4, Vilafranca 0. Girona 1, Caldes 2.
2: Doncs clara victòria del Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: El Club Hoquei Mataró guanya amb claretat el primer assalt de cara al retorn a l'Hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Club Patí Vilafranca en aquest primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3. 2 gols de Nina Almirall i 2 més de Joana Font han donat una victòria per 4-0 en el primer partit, una allau de gols que s'han marcat en el primer temps. De fet, el 4-0 arribava a pocs segons de la mitja part. Un partit certament amb dues cares. El cas és que les de Vilafranca no han entrat bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una bona versió del seu hoquei i, tot i que no han tingut la majoria del joc, han sabut controlar el maig i no han encaixat més. El conjunt de l'Alt Penedès ha sigut un dels dos únics equips que ha pogut derrotar el Mataró aquesta temporada. Va ser a la primera jornada de Lliga. Les mataronines tenen ara a l'abast aquest primer encreuament que els portarà a jugar-se l'ascens a l'hoquei Lliga amb el guanyador de l'eliminatòria entre Girona i Caldes. Precisament un Caldes que s'ha imposat en el primer partit per 1-2 al Girona. El proper partit de les mataronines es jugarà dissabte que ve a la tarda a Vilafranca. I si fes falta un partit de desempat, aquest tercer es jugaria l'endemà diumenge a Mataró.
2: Doncs vinga, volem saber més detalls d'aquesta victòria d'Alcaldes a la pista del Girona que ens comentava l'Oriol. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
11: El Recam Làser va disparar la primera bala ahir en el primer partit de l'eliminatòria 3 per anar a la final del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Les gironines van començar fortes i es va notar el grau d'experiència i el factor pista fent que es posessin per davant el marcador. Però el Recam va mantenir la calma i a la segona va sortir molt renovat per remuntar el partit. Aquesta és la bona nació que n'ha fet l'entrenador del primer equip d'Alcaldes, Oriol Sapinya.
12: Molt content per les noies. Sabíem que seria un partit molt complicat. L'inici del partit possiblement no va ser el millor. Nervis, impressió... Però bueno, crec que mica en mica ens vam deixar anar, que vam tocant dos cosetes, intentant millorar l'aspecte defensiu, i allà penso que la segona part vam saber gestionar molt millor el partit, no? Elles es van posar per davant, va reaccionar molt positivament, amb paciència, i això, no, al final, molt content per elles, per la feina que han fet, en totes les circumstàncies.
11: Amb aquest resultat, el Rèquem tindrà dissabte que ve l'oportunitat de classificar per la final del play-off en el partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes contra les gironines.
2: Vinga, i a la recta final hem de parlar també d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina s'ha resolt ja l'última jornada, per tant, tenim ja a final a 4 el pròxim cap de setmana a Madrid. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: L'Atlètic Terrassa guanya el Barça per 1-3 i aconsegueix el bitllet per la Final Four. En un maig sentenciat en l'inici del partit amb dos gols de Pepe Conill des del penal córner, tot i que Pol Compte donava emoció per al conjunt blaugrana. Novament Pepe Conill, des del punt de penal córner, establia el 1-3 que seria definitiu. Derbi sense res en joc entre el Club Deportiu Terrassa i l'Egara, però amb molts gols. Era l'últim partit de Jordi Fitó com a entrenador del Club Deportiu Terrassa i l'últim partit d'Andrew Wilson com a entrenador del Club Egara. De fet, a l'entrenador del conjunt del Pla del Bonaire, la propera temporada serà de l'equip femení en substitució de Joan Vidal. S'avançava Biel Roca per al Club Deportiu Terrassa, empatava Iñaki Fernández des del penal córner, Ferran Navarrete tornava a avançar al conjunt vermell i Nil Trujillo al tram final establia l'empat a 2, que seria definitiu.
2: Doncs aquesta final a 4 la pròxima setmana a Madrid. Club de Campo Atlètic Terrassa i Polo Complutense seran les semifinals masculines, però és que la femenina ha acabat també la lliga regular i ja tenim també protagonistes d'aquesta final a 4, Miqui.
14: L'Atlètic Terrassa acomiada la temporada a casa amb un empat a 2 davant el Real Club de Polo, en un partit on l'Atlètic ha mostrat el seu potencial i també, doncs, que arriba un bon moment en aquesta Final Four, davant un Polo que ha desaprofitat oportunitats i també, doncs, s'ha trobat enfront a la portera Clara Pérez, a la portera internacional de l'Atlètic Terrassa. Un conjunt de l'Atlètic que s'enfrontarà aquí a Madrid com passa amb el Club Egara. Recordem que Complutense i Club de Campo seran els rivals de l'equip de Sílvia Bonastre i de Joan Vidal, respectivament. Per cert, avui era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara, al Pla del Bonaire, també era el comiat de tot un mite a la porteria, com és Mariona Giravent i també Berta Muñoz, que marxa a l'estranger. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa, que tancava la temporada a Castelldefels, jugarà la promoció per la permanència i s'enfrontarà a València, ojo la seta. De tot això en sortirem de dubtes un cop es celebri la Final Four i aquesta fase d'ascens també a la màxima categoria.
2: Vinga, doncs som a la recta final, últims minuts ja del programa d'avui, en aquest diumenge, 24 de maig de 2026, on les reines d'Europa han celebrat la Champions, el Barça femení, després de guanyar el quart títol europeu, 4-0 davant l'Olímpic de Lió a Oslo. Avui ho ha celebrat amb una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, que avui ha estat escollida millor jugadora de la Champions i també ha estat escollida dintre de l'11 ideal d'aquesta competició, deia això en aquesta festa.
15: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
16: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
15: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: Doncs no s'ha mullat Alexia sobre el seu futur. Veurem si els pròxims dies sabem alguna cosa més. La mala notícia del cap de setmana, el descens a segona del Girona. El seu president del Figeli deia això.
17: Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
2: Doncs molts ànims a la gent de Girona. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
7: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
2: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Catalana amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

wander, things start to drift.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Escoltes ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubicat.
0: Sí.
1: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.